La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Són som parefa, però no són pares. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: No sucede en ausencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologia respiratòria, es considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello n'és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports. Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. El 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que és el que home, clar, perquè és que a més Paulina Rubio no tenia aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu...
2: Ara està bé,
0: ara sí. Està bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre dic que els altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i sobretot la seva personalitat són pura cafeïna. És un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: ha un artista que no deixa indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma a passar desapercebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent un artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. I llavors, sigut meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
2: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba.
0: Oh.
2: I ja pensaves que s'acaba el 2022, però, bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
2: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: No puc, és que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
2: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Molts partits, massa, no dono abast.
2: Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega,
0: totalment,
2: contra Iraq, i ara amb Messi marcarà aquest hat-trick contra l'Argelia.
0: Sort de tu, que ets el qui no dorm, si està
2: pendent. Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, precisament amb el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors que vols que
0: normal, passi. Normal, normal. Escolta'm, i què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
2: Mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declara davant del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la Caixa Porta, que va intentar aplaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà. A les 9 és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de del que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Després, per rebaixar
0: un moment, Niño Becerra, banc, advertència...
2: 9:45 del matí,
0: molt bé,
2: de Catalunya.
0: Escoltarem.
2: Només puc dir això. Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més.
0: El contrapunt.
2: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras. I a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic, dic aquí.
0: Treballa allà?
2: Sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palai.
0: M'encantaria treballar... Ah, home, m'encantaria treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
2: Sí,
0: els despatxos... Doncs
2: queda fins les 11 i demanar-hi feina.
0: Vinga.
2: El que passa que jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
2: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entrar des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la digirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
4: Carai!
0: Oh, posa'l de guapo!
3: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets i després de tornar a la després, quan va tornar a Casa Blanca, sí, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar implicats o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu, fase embrionària, Àlex?
3: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
0: Per què serà, pobre Trump? Escolta, és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res.
3: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
3: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne. Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
3: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
0: No m'ho diguis.
3: Sí, se n'anirà a viure a la ciutat d'Assumpción, al Paraguai.
0: Què? I això?
3: El qual. Està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
0: No ho puc creure.
3: Amb 32 anys, que ja és una data bastant elevada per jugar al futbol, tu que en saps.
0: Sí, i tant.
3: Li faran un contracte de 18 mesos.
0: Mira.
3: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
0: Escolta'm, gens malament.
3: Per quants diners estaries disposat anar al Paraguai a treballar?
0: Jo?
3: A futbol, eh?
0: 30 euros?
3: 30 euros? No
0: sé, milions, uns quants milionets, no?
3: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
0: Pensava que seria una mica més.
3: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat aquests diners en sa vida jugant a futbol.
0: I ell ha dit que sí, eh?
3: Sembla que sí, que se'n va cap a Nova Zelanda, cap a Paraguai.
0: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
3: Un any i mig jugant allà.
0: Fantàstic de temperatura.
3: No tindrà temps d'anar a Nova Zelanda.
0: Una miqueta d'un combinaret després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara. Ara arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Marino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
0: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor. Marta, de què parlarem poc, sisplau?
4: Doncs de com és la vida.
0: No marxeu i ens dels matiners.
4: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Àlvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
6: ¿Qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
7: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
6: Ay, madre,
7: y
6: hay un montón de gente.
7: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
0: Oriol.
4: Les mans al cap.
0: Hauria d'haver gravat.
4: Tenia 12 anys. Ara
0: sí,
4: ja
0: sí, és, igual,
4: és un home adult de 25 anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
0: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
4: Segur.
0: Saps què
4: que
0: passa?
4: Sí.
0: Que jo penso que amb aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
6: Això ho sentia a casa, aquest nen.
0: Casa, amics...
4: Una de les dues coses.
0: Una de les dues coses.
4: Les dues coses.
0: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
4: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
0: Aquesta efervescència de l'adolescència. No? Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat dos premis internacionals.
0: Moment, tracta... això escolta'm una cosa. Per això es mereix un altre aplaudiment. Molt.
4: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
0: En veus?
4: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats, per tant, serveix per nens de totes les edats.
0: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
4: No.
0: Doncs seguim.
4: Però si volgués, ho faria servir.
0: Veus, ja.
4: El ben tirat.
0: Vinga, vinga, cap a 6:15 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el joc del tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors, cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, esclar, dependrà de la destresa dels participants.
0: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí, us estem acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, Lara, de saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Rosalia.

0: que
1: ara jo tampoc. Ara m'has despertat
2: de cop. A veure com feu els falsets, vosaltres, operístics. Veus? Oh, Rizzo,
1: no,
2: va.
1: No, no. Va, Rizzo,
2: una cosa.
1: Ja. Que no.
2: Un falset.
1: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalía se sent fatal, però què ha passat?
3: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
2: molt malament
3: perquè és dins un concert.
2: Però nosaltres el fotem igualment, clar que sí.
4: He said that he is a scientific. He has found out a molecule. Hey, put my name.
2: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
3: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalía. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
1: Fortíssim.
3: I Rosalía, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
2: Vaja, que Rosalía ja té una proteïna.
3: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
2: Sí.
3: A mi m'agradaria.
2: A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
3: Et falta la proteïna Canalies, saps?
2: Avancem.
3: Està bé.
2: M'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
1: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2CAT, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí, i com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles, doncs, que ara estan entrant a l'adolescència. Deien això.
5: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure... Doncs que ella sap més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
6: Jo crec que són avantatges.
5: Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
2: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril. Una conversa deliciosa.
1: Sí, guai.
2: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
3: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
2: Bueno.
7: Jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer... intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
8: Però tens arguments, per exemple. Aquest any l'equip està ple de catalans.
7: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
8: Sí.
7: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
2: Vinga, va, que amb 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada, doncs, precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara és que ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, i tant.
0: Nosaltres tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també
1: acabar
0: la temporada, t'ho dic.
1: És que
0: estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara Garcia, qui bufa les pelmes avui.
1: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia,
0: Va.
1: També en suma un mes fins a...

posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Groovies in the heart, delight.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat, sentim la ministra portaveu Elma Saiz.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a

0: la defensa.
1: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
2: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys tres cops.
3: No m'he reunido jamás. Nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
1: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
2: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
2: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
1: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
2: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Vladimir Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
1: Però Putin com si sentís ploure.
2: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
1: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
2: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: I per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: Però el govern insisteix que tot continua igual.
2: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
1: Gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins ara. 6:15, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
1: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
10: Bon dia.
1: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
11: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb Leire Díez.
9: En Crònica Internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
11: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
1: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
11: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
9: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
11: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
9: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
11: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
9: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea a la qüestió ucraïnesa.
11: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
9: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
11: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
9: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
1: 6:45, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
0: Sí, home, i tant.
1: Som-hi?
0: Vinga.
1: Per què ha parat un concert, Rosalia?
0: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, tot junt, de la combinació...
1: Ridet, que seria, eh?
0: Ridet, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la Depp de Despecha. Recull la Razón i Versos.
1: No el Depp de Descansi en Pau.
0: No, de Despecha.
1: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
0: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta...
1: Com em perdria.
0: Sí.
1: Com em perdria.
0: Com a molt...
1: Que divertit.
0: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaria una mica més.
1: Depèn d'on, també t'ho dic.
0: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3Cat.
1: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
0: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les 4 ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
1: Qui encara no s'ho creu?
0: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retocs de vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El Regió 7 explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos dels pantalons i part de la cintura.
1: Molt bé, escolta, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
0: Això mateix.
1: Marc Jurado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures, sí, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
9: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
1: Sí,
9: tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
1: Hola de nou, Marta Viana.
10: Hola, Canàlies de nou. Sí,
1: doncs
10: sempre.
1: Doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
10: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup Media Pro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, cosa per avui mateix. Estrena al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunillà, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
1: coneix.
10: I tant, el Llac del Cigne és al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'hi estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
1: Gypsy

0: possible de despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gypsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant l'alerta d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic. Ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre i passaran Ginestar, Marina Herlop, Quimi Porteto, Momi Maiga, hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el premi Marc Lloret a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament 2 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Morrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
2: La taronja, o cítrics, que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
3: Joan Morrià.
2: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'Islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al vell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país, amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que cop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
5: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge. És jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i sobretot què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això hi ha ple al Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells, i a les 11, Marc Palaí, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu de la història del Marc, perquè és espectacular, i si algun cop, si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar, com de bé explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts, que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
5: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
5: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. En concret...
0: A veure...
5: Quantes persones van arribar a ser ministres sota els governs de Zapatero?
0: 40. Sara, li et va encantar el duet.
1: 52.
0: Masses.
1: 47.
3: No. Oh, sí?
0: Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
5: Doncs en van ser 30.
1: Ui!
5: En van ser 30. Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir tot en compte.
5: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip,
5: No, el treball d'equip no, que et fa mandra a pensar cada dia la dada. Sara, digue'm la dada. Pues avui,
0: anar al programa, jo prou feina tinc.
5: Avui t'has equivocat.
0: No.
5: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari, 8 homes, 8 dones al primer mandat, 9 homes, 8 dones en el segon, però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
6: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
6: Normalment.
5: Sí, però no,
6: es moren abans els homes.
5: Sí, però no canviaven els ministeris per una qüestió.
6: Clar, no, que morien ja. Però les dones són més fortes en aquest sentit.
5: Per una qüestió.
6: Les dones són més fortes, vivim
0: Vinga,
6: més.
0: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
6: No, ja podria
5: anar. Algun ministre, que recordeu, de Zapatero?
0: D'aquí uns moments...
6: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Ben parides aquestes vaques,
9: sí, sí, sí, sí.
8: És la típica vaca londinenca.
9: Quina raça és?
8: Londinenca.
9: Londinenca.
8: Londinenca del nord.
9: Ah.
8: De dos banyes.
9: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
8: Se'n diuen rinocerons.
9: Fan llet, no?
8: Sí.
9: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
10: Clar, puríssima.
9: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
14: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
15: Per orelles fines i cors oberts.
14: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
16: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
14: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
14: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
17: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
18: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
17: Per aprofundir en tota mena de temes.
19: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
17: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
20: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
13: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Hi ha altres maneres de llevar-se.
21: Aquí estem, al peu del canyó.
13: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
22: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres això s'ha de celebrar.
6: Bé.
22: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
22: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
0: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
23: Bon dia, matiners.
24: Ara arrencarem el camió.
25: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
26: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
0: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
6: Es van espantar.
0: I els ocells es devien espantar. Deixeu-me marxar cap a Santa... Espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè el pare Peles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Peles, puja el pa.
27: Catalunya és la regió
1: on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar...
2: El que passa és que el 07 va a una altra...
1: A una altra cosa.
2: A una ONG o a una altra cosa.
1: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
2: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
1: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, esclar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
0: Bona meva!
6: Déu-n'hi-do! Ah, potser ha de reflexionar l'església.
0: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
6: Clar.
0: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
3: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
4: Això ens passa a tots els tios.
3: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com dic, la noia sortir contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
6: Home, clar, doncs... és el que toca.
3: No, ja, home, no faltaria, però en aquell moment...
6: Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
3: Canviar de persona per collar.
4: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
0: No sé.
6: Res a dir.
0: Ah, ni confirmem ni desmentim?
6: Digui ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa, fixa't.
0: Clar, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
5: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
0: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
5: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
0: A quina hora ens despertem, Adriana?
5: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
5: Per esmorzar tranquil·la.
0: Mira.
5: Abans de començar el dia.
6: És un gran plaer.
0: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitja horeta, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida.
5: Doncs sí, sí senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
0: Home, així m'agrada, perquè clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
5: És que de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
0: Oh, quina meravella!
5: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Ara. Almenys una estoneta.
0: Escolta'm, tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet precisament per això. I escolta'm, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
5: No, ja me'n vaig a... Ens retirem ràpid. A les 2:15, les 10, estem ja dormint tots aquí.
0: Doni, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta'm, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
5: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
0: Gràcies
5: moltes
0: a tu gràcies. Per seguir-nos, Adriana. Una abraçada. Adéu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
10: Sí, molt, ja porto una estona.
0: I com és que portes estona desperta, tu?
10: Bueno, perquè d'aquí una estoneta me'n vaig a treballar a la feina.
0: I de què treballes?
10: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
0: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
10: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramiou.
0: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramiou.
6: Ja
0: són com dos conceptes que m'encanten, eh?
10: Sí, jo té molta avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
0: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
10: Bueno, depèn. En la setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
0: I a quina hora ens despertem cada matí?
10: Vora a les 5 i mitja.
0: Ah, bé, o sigui que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
10: Ah, sí, així feu xivarri i jo em l'espero.
0: Ara.
6: És el que fem.
0: Jèssica, t'envio una abraçada també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
10: Igualment a vosaltres.
0: Adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
13: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Ara, bon dia. Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porto un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Diu.
6: Home, segur que sí.
0: Home, viu. Però escolta'm, que encara anem a presca a viure a la muntanya.
1: Això és il·legal. Què dius?
0: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
1: Ja, però on s'ha de preparar? I necessita un temps per preparar-se.
0: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
1: I tu ho has fet, ja, o no?
0: No. Ah. A veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
6: Oh, uau! Molt valent, Però què t'agradava?
0: Molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, eh? Però me recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
6: Ai, no.
0: I després els agafava i els portava cap a la cassola, i calentets, m'agradava molt.
6: És molt cínic.
0: No, era la vida d'abans.
1: Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino, de pelar un animal.
0: No.
6: Sentir que també seria el pitjor.
0: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria, ni m'agrada, ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
6: Escolta,
0: la cassoleta després era una cosa...
1: És un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes
0: Exactament,
1: coses.
0: Però es veu que no. Doncs fotrem allà.
1: Escolta, ja sé què va passar ahir, eh?
0: Ah, què va passar?
1: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
0: Què?
1: Te recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu i no es va sentir res?
0: Res.
1: Clar, és que ja vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig posar a parlar a grito pelau.
0: Sí.
1: I llavors, en aquell moment, suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
0: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so, eh?
1: Sí, és que l'he gravat fa una estona, i que a veure si el sentim, no sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem aquí amb les ganes. Ara callo jo. Se sent, no?
0: Quina meravella. Ara sí, Eloi, molt bé, Eloi. Avui sí. Clara García, Marta Viana, moltes gràcies.
6: Adéu, fins demà.
1: Això és el cor de l'Alba. Adéu.
0: M'encanta, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
1: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu, i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda. Potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
0: Gràcies per tot, Eloi. Tornem demà.
1: Adéu.
0: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal?
0: Preparat per el programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí... 7 segons.
1: 7 6, segons.
0: 5. Gràcies, matiners, per ser-hi. Tornem demà. Que tingueu un bon dimecres.
7: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: és el tema principal del musical...
1: A cop de rock!
0: Estrenat l'any 2011, aquest musical de Degoll de Gom, que 15 anys després tornarà a representar-se a Barcelona i amb nova companyia i nou repartiment.
2: O és que no te n'adones que per tu jo sóc capaç de fer-ho tot?
1: El rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena d'una nova versió de Cop de Rock, que a Vic ja van veure l'any passat més de 4.000 espectadors. La productora usonenca La Barca portarà aquest setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011. Elisabet Molet i Jofre Bardolet protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos, Sau, L'Exambustó, tots els que li agraden a la Laia.
3: Doncs sí.
1: Sentim Bardolet.
4: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I, per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
1: Joan Lluís Botzo, director del musical original, manifesta l'alegria de veure que el musical segueix vigent i celebra la versió que n'ha fet la gent de La Barca.
5: Aquesta colla de gent dirigits per en Jofre Bardolet doncs s'han espavilat molt i han fet una versió, almenys la que vaig veure a l'Atlàntida, magnífica, de tall completament professional. Van demanar si podia participar de la roda i aquí estic, perquè em faria molta il·lusió. Llàstima que trobo que ho fan molt pocs dies.
1: La veritat és que sí que ho fan pocs dies, perquè el musical de moment només té 5 dates programades, és del 3 al 6 de setembre, només hi ha una sessió doble.
3: Caram.
1: Per tant, cal espavilar-se,
3: bueno, com una òpera, quan va al Liceu, no?
1: Tu vas anar a la primera versió de la Cotorro?
3: No, he de dir que no sé per què. Perquè jo crec que em va enganxar en una època, no ho sé.
1: 2011, què estàvem fent?
3: Clar, jo... Exacte, no vivia aquí, jo.
1: Clar. Doncs jo vaig badar. Vaig badar i potser aquesta és la manera de tornar a veure aquest musical.
3: Vinga, segur que sí, a mi em faria molta il·lusió.

0: s'ha dit que sopar d'hora és bo per la salut. Sopar aviat, allò de no anar a dormir amb la panxa plena, deixar passar una estona entre sopar i anar a dormir, no passar-se endrapant a l'hora de sopar, aquella màxima d'esmorza com un tecnòcrata, sopa com un doctorant. Ara, però, ens trobem davant d'una nova tendència en alguns bars i restaurants catalans. Es diu early dinner, ve de saber què deu voler dir, i tu, Laia, ja et desperta suspicàcies no només per l'anglicisme, sinó per què, ja que sopar d'hora és bo. Un país normal, a sopa d'hora.
1: Saps allò de la guineu disfressada de llop? Em fa una mica sensació aquesta. A veure, anem a pams.
0: Ressaca de Guillem.
1: Us explico. Són bars i restaurants de Barcelona, sobretot, que defensen aquest nou concepte, l'early dinner, que vol dir, bàsicament, doncs, la cuina oberta a partir de les 6 de la tarda. I és que nosaltres una mica ens coneixem i diem, a veure si això no serà la manera de blanquejar allò de reservar les taules als guiris i als experts.
2: Estava pensant exactament això.
1: Però clar, perquè
0: les persones normals podrem anar i hi haurà lloc.
1: Ah, si vas prou d'hora, sí, però tu pots competir amb un holandès dinant a les 5 de la tarda.
0: No, prou d'hora no. Dic, jo, com a persona normal, no soparé a les 6, per tant, hi haurà lloc per mi.
1: No, llavors no n'hi haurà, perquè hi haurà un altre que haurà d'estar sopant a les 6.
0: Però estaran 3 hores sopant.
1: Ah, potser sí.
2: Sopar un altre cot a les 6 de la tarda, no, eh?
1: Clar, és que, aviam, anar molt d'hora per ser saludable, però després fotre't les braves i les croquetes, tampoc no és que el colesterol t'ho estigui demanant a crits. Perquè qui et demana a crits que obris a aquesta hora potser no és la salut, potser són els europeus, que a les 6 no tenen res més a fer que posar-se a sopar. Diuen, la proposta respon a una realitat latent a Barcelona, joves professionals, esportistes, amants del self-care, que es neguen a triar entre la vida social i l'anar a dormir d'hora. No ho sé. I els autòctons, els que treballen a una botiga fins a les 8 o les 9 del vespre, perquè aquests d'early, res de res.
0: No,
1: perquè
0: encara que no siguis botiguer, també moltes empreses a les 6 encara estàs a la feina,
2: no?
1: Exacte. I és que, a més, a les 6 de la tarda del mes de juliol, tu el que estàs és despertant-te de la migdiada, perquè a aquesta època a les 6 no pots fer res. Vull dir, tu surts...
2: Calor que no veig. Clar. Per començar-te a menjar, vés a saber què.
1: Sí que igual t'aniries a la terrassa a fer una cerveseta, allò 6:45, a les 7, però què passa? Que n'hi ha que, com que la cuina està oberta a les 6, ja s'estan fotent l'entrecot que deia en Sergi allà, parant al sol perquè els encanta posar-se ben vermellets.
0: Però és més sa sopar d'hora.
1: És més sa sopar d'hora, clar. I amb aquesta excusa, pum, cuina oberta a les 6, les terrasses plenes de gent vermella com una gamba, fotent-se un entrecot. I la teva cervesa que et volies fotre a les 7, doncs te la fots a casa teva.
0: Bueno, jo vaig dir que soc català.
2: Però, sí, escolta, a les 6 de la tarda no estan acabant de dinar els del segon torn del dinar? És a dir, els que s'han entaulat a les 3.
1: Els que hem dinat a les 3, sí, però...
2: O 3:45.
1: Potser ja no hi havia ningú dinant a les 3, perquè a la 1 també feien early breakfast, i clar, saps?
0: Bueno, al final és com un McDonald's, cobra a les 9 i tanca l'hora de la matinada.
2: És així, és cuina ininterrompuda.
0: És que no hi ha torns.
1: Mira, al final potser un ordre de torns estaria bé perquè quan hagin pirat els guiris hi podrem anar nosaltres. Però sempre el segon torn sempre és un problema perquè potser els guiris allargassen i llavors, clar, què has de fer?
2: No podem allargassar.
1: Ja veurem, aviam, com anirà això de l'early dinner.
0: Digueu-nos, oients, si inclouríeu en els vostres hàbits, ni que sigui per salut, sopar d'hora, a partir de les 6 de la tarda.
1: No, per salut a casa, res a dir. Vale. A mi em preocupen les excuses.

0: ja sentiu la sintonia. És l'hora del compte. Anem a TikTok, Laia.
1: Anem a TikTok, perquè avui us parlo d'un compte de Nano, que és un jove de Guissona, que, atenció, és un compte més perquè sabíeu que existeix, però és probable que molts de vosaltres doncs, no el seguiu perquè senzillament no l'entengueu. Si voleu, sentim una mica què fa en Nano.
2: Què passa? Què passa? Què català? A què jo passa? És el passa. Doncs per la Liga contra el Celta, Barça 2-0, me lo pide la mia.
0: A veure, parla del Barça.
1: Exacte, és normal que no l'entengueu perquè parla del Barça,
0: bueno,
1: però
0: excepte qui conegui aquesta llengua.
1: Ho fa en Wolof, exacte. Si sabeu Wolof, doncs potser sí que ho heu entès. Ell és en Nuseinu Kundul, conegut com a Nano, té 27 anys, és de Guissona, i té aquesta afició que és que difon diàriament actualitat del Barça al Senegal, pel públic del Senegal i en general de molts altres països de l'Àfrica on entenen el Wolof. I ell, efectivament, és d'aquí, però
0: l'entenen perquè és la seva llengua.
1: Exacte, sí, no, però a vegades pot ser que sigui una segona llengua, una llengua més comuna d'entesa entre diferents països africans, que saps que n'hi ha moltes autòctones, doncs potser el Wolof és una llengua doncs, també d'entesa entre diferents països, diferents comunitats. Però des del 2019 doncs, publica aquests vídeos, sobretot a Instagram i a TikTok, atenció perquè té milions de reproduccions als seus vídeos a TikTok, eh? I ell, com us deia, doncs, informa sobre l'actualitat blaugrana, comenta els partits, ell té una altra feina, però en el seu temps lliure doncs, baixa fins a Barcelona, perquè és de Guissona, i doncs, per exemple, ara quan va haver-hi la rua del Barça que havia d'ensenyar doncs, la Copa, etc. de la Lliga, doncs va anar fins a la rua i va fer doncs, la seva crònica des d'allà. I efectivament té moltíssims seguidors, 800.000 a TikTok, com us dic, 50.000 a Instagram, i va explicant aquesta actualitat en Wolof, i és molt conegut, ha arribat a ser molt conegut en aquests països africans, fins al punt que ha aconseguit doncs, fer-se fotografies amb el Hansi Flick, etc. perquè doncs, ell té... És com la veu de la comunitat seguidora del Barça a bona part del continent africà, i a més és xulo que ho fa amb la seva llengua. De fet, ell diu això, que ella es va trobar que allà ningú no sabia res del Barça perquè no entenen els idiomes en què el club difon la seva informació a les xarxes, i per això ell va començar doncs, a fer aquesta informació en Wolof, perquè ell va passar part de la infància i adolescència al país d'origen dels seus pares, ara torna a ser aquí, però ja doncs, que té aquesta com dualitat cultural, i és molt xulo perquè ens fa com d'altaveu del Barça a moltíssims països del món, en aquest cas doncs, a tots els africans. Com us dic, es diu Useinu Kundul, el podeu seguir ni que sigui per curiositat, encara que potser no entendreu part del que diu.
0: A les fotografies el veureu, sí.
1: Exacte, i va sempre ben vestit del Barça, es posa tota la indumentària per poder fer doncs, aquestes cròniques. És en Nano.
0: Perfecte. La Shakira i la Katy Perry, que tornen a ser d'actualitat gràcies al Mundial de Soccer 2026. I la Laura s'ha inspirat en això per parlar zero d'aquest esport, però sí d'aquelles cançons que potser encara, Laura, podem fer descobriments amb la cantant colombiana.
3: És que com li agrada la Shakira un Mundial, eh? Com la fa brillar.
1: Sí, això sí.
3: No és veritat que ara repassarem la seva trajectòria i veureu que els Mundials tenen molt de pes, sobretot perquè sempre han estat en moments en què ella estava una mica de capa caiguda, llavors ha arribat un mundial i allò ha tornat a ser el País de les Meravelles. No es va popularitzar. Ella ja era molt famosa abans d'aquest Hips Don't Lie, però potser és com dels moments en què la recordem més de pujada, en què va aparèixer brutalment a les nostres vides per no marxar-ne mai. Però aquest hit és de Fijación Oral volumen 2, que tampoc és ni el seu primer àlbum ni el seu segon. La seva és una cursa de fons que va començar a l'any 1995 amb 18 anyets, amb un disc que es deia Pies Descalzos, on no hi ha ni un sol hit, ¿vale? No us n'he posat cap, perquè és que no hi ha cap cançó infravalorada, perquè tampoc n'hi ha cap que valgui la pena valorar, en general. Llavors, tot comença per mi amb el següent disc que es diu D'on estan los ladrones. Home. És que noms mítics, eh? També Shakira, ella amb el naming, i bueno, una professional. És del 98 i el seu single és ja aquest temazo.

que diuen que estan bo. També hi havia un altre tema que crec que sí que és infravalorat, perquè a mi quan em surt en aleatori sempre penso, ai, tio, per què no vam saber valorar aquesta Shakira? Perquè després, com que no la vam valorar, no va repetir el format baladetes, o ho va fer molt poc, i no tenim temes que s'assemblin a Inevitable.

0: Té més personalitat, trobo, aquesta veu que utilitzava la Xiqui al principi.
1: Aquesta power ballad,
0: sí.
1: És que aquest format
0: sí.
1: no l'ha explotat gens. I penso, sisplau, fes més power ballads,
0: sí,
1: Shakira.
0: És veritat, és veritat.
1: Molt bona aquesta inevitable del segon disc. I ara ja ens n'anem al tercer. És que m'encanten els noms dels discos de la Shakira. Servicio de lavandería, on... Ja, és que no us puc posar cap tema infravalorat perquè tots estan perfectament valorats com aquest Suerte.

0: Aquest disc hi havia Te Dejo Madrid, eh?
1: Aquest disc és el que va traduir algunes de les cançons també a l'anglès i va ser el primer en què va utilitzar aquesta llengua.
0: I després va començar fent aquest format en diverses ocasions, que ella sempre traia el disc en castellà i el disc en anglès. Exacte. Crec que és l'única artista internacional que fa això.
1: Ricky Martin també ho ha fet bastant, això, crec.
0: Sí, d'anar-les traduint tot.
1: Sí.
0: Que després t'escoltes l'altra versió i fot un cringe.
1: Totalment.
0: Ja sigui que, o sigui, de les dues bandes, perquè a vegades se li fa popular una cançó en anglès que després escoltes en castellà i dius, per l'amor de Déu, i al revés també.
1: Normalment aquella amb la que el descobreixes, després quan l'escoltes amb l'altra llengua dius... Ai,
0: sí, com els dibuixos animats una
1: exacte.
0: Mica. I llavors ja sí, que el 2005, i això ho va prendre amb calma, del 2001-2005, aterra amb Fijación Oral, volum 1 i volum 2, i tots dos traduïts a l'anglès... on hi ha la grandíssima col·laboració amb Alejandro Sanz. Fue una tortura perderte. No sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan y del hombre. Ara estava pensant, no estem actualitzats d'aquell rumor que hi va haver durant un temps.
1: Sí.
0: Que hi havia hagut una història entre Shakira i Alejandro Sanz, ara recentment, eh?
1: Sí, no, ha anat i vingut aquest rumor, sí. Jo crec que no,
0: Jo crec que tota la vida han sigut molt amics.
1: Sí.
0: I no vull ser la persona que pensi que no pot existir una amistat entre un home i una dona heterosexual, però jo penso que sé que han follat,
1: Jo recordo molt aquell videoclip que... no sé si tenien com sutge o batum o el que fos...

0: diu, això passa molt sovint, que hi ha col·laboracions entre dues artistes molt top que després no acaben de... no acaben d'arrencar. A mi m'agrada, Beautiful Liar, però és veritat que no és un dels hits que més ha sonat a la història de la discografia de Shakira.
1: No.
0: Però si ho penses, també passa amb altra gent, que jo em surt a vegades a això, llistes aleatòries, i dic, ah, que la Miley Cyrus té un hit amb la Dua Lipa.
1: Sí, sí.
0: I no ha sonat enlloc.
2: Perquè igual no són cançons que prometien molt per la col·laboració, però després no han tingut l'èxit que esperaven.
1: Aquesta potser un viatge més al terreny de la Beyoncé que no pas de la Shakira, no? Per com sona, ara que la sentim de fons, no ho sé.
0: Sí, però la Beyoncé tampoc acostuma a tirar tant d'aquests ritmes així com més... És que això sona àrab, realment, saps? I ni cap de les dues pertany a la cultura àrab, vull dir que no acabo d'entendre tampoc per què s'ho van tirar per aquí. Però bueno, 2005 va treure tota aquesta quantitat de hits i llavors va dir, anem a descansar un rato. Anem a no fotre res, fins al 2009, que va treure el disc de Loba, on no hi ha cap puto hit, només Loba.

0: Clar, aquí estàvem començant a viure de rendes, perquè, clar, fas un disc que l'única cançó que se't fa famosa és aquesta, que tampoc és que soni molt a ella.
1: No, però recordem que aquest Loba, després ella el va utilitzar per referir-se a la... a l'altra, a la Claramente, a la Clara de... com volem
0: sí,
1: dir?
0: No?
1: Una Loba
0: ella
1: com jo.
0: Ella sempre reinventa...
1: Sí, una Loba sí, sí. com jo, doncs
0: no,
1: aquí,
0: era.
1: Aquí va sorgir la Loba.
0: La Loba, ella sempre l'ha fet sí. servir, l'ha reivindicat, però en aquest moment, el 2009, on no existia la Clara, perquè ni tan sols existia el Piqué...
1: Clar.
0: Estava com una mica així, com buscant un altre so, però que no l'acabava de trobar. Llavors, què va passar? Que, com dèiem al principi d'aquesta secció, va venir al Mundial per salvar la carrera de Shakira.
1: I aquí va ser on va aparèixer el Piqué, de fet, amb Waka Waka.
0: O sigui, la tia va estar 4 anys per treure un disc molt mediocre. Va, li van dir, bueno, fes-nos una cançó pel Mundial, no sé, fes algo. I va dir, hòstia, increïble, amb una sola cançó i ara viuré 5 anys més.
1: Ho va rebentar,
0: Mare,
1: la Waka Waka ho va rebentar. I és segurament la cançó dels Mundials, eh? De les més conegudes,
0: sí,
1: sense dubte,
0: sí,
1: no. Waka Waka.
0: Sí, jo, un abans i un després. La
2: I de la Shakira també, eh? Jo, sí, podríem sí, ja, sí, les 5 primeres seves, segur.
0: No, es queden com 10 cançons, eh?
1: Vale, vale, és una cosa com rapideta.
0: Vale, el 2010, després del Mundial, treu un altre disc molt dolent, on l'únic tema que hi ha bo és aquest. Jo aquesta la recordo especialment perquè és de les que sonava quan jo anava a la discoteca, quan em colava a la discoteca, perquè no tenia de tancar per entrar-hi. Però era un disc bastant durant tot, en aquesta etapa pre-Piqué, perquè aquí encara s'estaven com coneixent, sí, hi havia el rumor, tal. Llavors, el 2014... hi va haver un altre Mundial, perquè la Shakira aquí estava de baixa. La Shakira
1: sí.
0: estava de baixa per enamorament del 2010 al 2014, no va fotre res, i el Mundial de Brasil va dir, calla, que tenim una altra oportunitat per remuntar-ho. Temes dels Mundials, jo és que de veritat no sabeu lo molt fan que soc dels, de la música dels Mundials.
1: M'encanta.
0: Al contrari del Mundial en si, que me la pot parar el més gran. El que us deia, 2014, Shakira, baixa per enamorament. L'única cosa que se li va ocórrer fer va ser versionar el Vaig per tu.
1: Podia ser més internacional la cançó del Vaig per tu? Sí, després de la versió que va fer la Shakira, que va fer redescobrir-la a tots aquells que no sabien què carai era.
0: Que jo crec que té molt mèrit, versionat aquesta cançó, un artista internacional com ella.
1: Si va servir d'això la relació amb el Piqué, mira, ja ens donem per satisfets.
0: Estem contentes. Aquí va treure un disc que també era molt dolent, que es deia Shakira. O sigui, no es va currar ni el nom, li feia pales de posar un nom original
2: com
0: en aquest cas.
2: Com tu dius, m'encanta la baixa per enamorament.
0: Sí, és que no es va treballar quan estàs tan enamorada. A més, com ho estava ella? Per què? Perquè el 2017, que ja portaven els seus bons 6 o 7 anys, es va atrevir a treure un disc amb tot de cançons d'amor a Gerard Piqué, totes boníssimes.
1: Aquesta era mogudeta, però era un tronyo de lletra que no veig.
0: A mi m'encantava. A mi m'encantava aquesta, tia. 2017 i El Dorado, grandíssim àlbum. Jo crec que un dels millors, tot i que els nostres oients diguin que es van quedar el 2017, molt bons hits, tots dedicats a ell.

0: pasado.
1: No recordava que Amarillo deia t'estimo, la Shakira.
2: Sí, només en aquest petit moment, no abans de la tornada, diu t'estimo.
1: Fixa't si la vam catalanitzar en aquest moment.
2: Ara ja no. És que tot anava d'ell, fins i tot el gran tema de l'estiu que va treure amb el Carlos Vives, i que tot recordareu, parlava de Barcelona i del Piqué.

0: boníssima.
1: Llavors, què va passar? Que tot es va espatllar, perquè, com ja sabeu, després de tenir dues criatures, que no va estar de baixa per maternitat, no per enamorament, i a sobre, després, van tenir el gran drama, va estar un temps bastant calladeta, però hi va haver un any que va treure una cançó juntament amb Camilo i Pedro Capó, que recordareu. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto, ese cuerpo tuyo que me llame. Això va ser d'inicis de TikTok, perquè aquí, això va rebentar-ho a TikTok.
0: Ja, jo aquí ja la vaig perdre. La vaig perdre una mica, però la vaig recuperar, eh?
1: La vas recuperar, sí. Quan? El 2024, quan va començar a fer tot de temes de rancor.
2: Quan estava enfadada.
1: De mala sang, que
2: enfadada.
1: No posarem, perquè no és que no siguin infravalorades, que són molt sobrevalorades.
0: Sí, sí. Sí.
1: Excepte una que jo penso que podria haver sonat més, que és aquesta.
0: Exacte. Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora
1: puedo hacer lo que quiera. Sí, jo crec que aquesta part de ser musicalment la més enganxosa també és l'única que té la lletra una mica saludable respecte a la seva situació sentimental. O sigui que, no ho sé, jo espero que Shakira ens regali algun nou disc ple de grans temes. S'ha vist com a la seva carrera ha anat fent pujades, baixades, i ho ha aconseguit remuntar. Jo espero que s'enamori i que torni a treure un disc com El Dorado del 2017 dedicat a Gerard Piqué, que és un dels millors.

0: continuem amb la sèrie d'investigacions de la Laia, titulada Per què aquest Mundial és una merda? Segueix en marxa aquest esdeveniment i queden moltes setmanes a Estats Units, Mèxic i Canadà. Laia, hem fet un enfoc sobretot econòmic, capitalístic, també racista, social i fins i tot climàtic. Avui et queden encara més temes a treure? Quin enfoc li...
1: Mira, una barreja de tots avui, sí. Perquè és una cosa que va de greenwashing i de patrocinis.
0: No,
1: perquè...
0: no em diguis que hi haurà grans cartells al Mundial dient nosaltres al Mundial cuidem el planeta. Exacte. I llavors un nen petit gafant com si el món fos una pilota i arreglat, el canvi climàtic
1: solucionat,
0: arreglat.
1: Solucionat amb un xut. Doncs si parlem de patrocinis, de greenwashing, i és que científics i jugadors i jugadores d'arreu del món han demanat a la FIFA que es revisi una mica el tema dels patrocinis, especialment que rebutgi directament els patrocinis de les grans petrolieres mundials. I és que al capdavall, què passa? Que si tu tens patrocinadors, que són els principals contaminadors del món, és fàcil que tinguis problemes doncs, per implementar polítiques respectuoses amb el canvi climàtic. Des del moment en què tu pots tenir problemes per fer proclames a favor de la defensa del medi ambient, encara que siguin brindis al sol, però tu, que vols donar un missatge de lluita contra el canvi climàtic, tens un patrocinador que està a favor d'anar cremant benzina, dia sí, dia també, et dirà, epa, el derre que qui està pagant la festa sóc jo, i per tant hi ha coses que no les hauries de dir. Però no només això, també a l'hora d'implementar polítiques de reducció de residus, o si tu vols escollir proveïdors de proximitat, en definitiva, mesures serioses, concretes, per reduir l'impacte climàtic d'un esdeveniment que, a més, té unes característiques que ja de per si o t'hi poses una mica o la cosa es pot anar de mare molt fàcilment. No parlo ja només de, doncs, des de consumicions en els camps de futbol, amb el cas de despeses de transport del tot el personal que ve i que va, tant treballadors com aficionats. És a dir, hi ha moltíssim marge per fer política anticlimàtica en un mundial que, si tu tens un patrocinador que és la principal petroliera, doncs no té cap interès en que facis aquestes polítiques. Mireu, entre els 7 patrocinadors principals del mundial d'aquest any hi ha Aramco, que no sé si la coneixeu, és la petroliera més gran del planeta, que a més és una empresa pública d'Aràbia Saudita, que a més és aquest estat que quan participa en negociacions internacionals sobre canvi climàtic ho fa per frenar absolutament les polítiques més ambicioses d'altres països. Per tant, doncs no tenen el que seria un currículum gaire exemplar en matèria climàtica.
0: Però diumenge, Laia, Aràbia Saudita, a Espanya.
1: Sí, mira, doncs sortir de foc per caure les brases.
0: Quin és el,
1: que es diu?
0: El contrari del cor dividit? Cor buit.
1: Cor buit.
0: Cor ventricles buits.
1: Exacte.
0: Va, continuem.
1: No, això, també hi ha alguns jugadors i jugadores, com us deia, que han fet gala de la seva consciència ambiental perquè han signat aquesta petició de renúncia als patrocinadors més contaminants, i és de justícia doncs, que en diguem alguns. Per exemple, he de dir que són dones en la seva majoria, oh, sorpresa, la capitana de la selecció femenina italiana, Elena Linari, o també la jugadora del Badalona i internacional en Dinamarca, Sophie Junge-Pedersen, que elles mateixes ja van promoure fa 2 anys un manifest demanant que el Mundial Femení no el patrocinés Aramco, que és aquesta empresa saudita que us dic, doncs ara han repetit i s'han unit a molts científics demanant una mica doncs, de consciència ambiental en un esdeveniment que té tanta capacitat d'influència arreu del món, tant en adults però també sobretot en criatures que ho estan seguint. Si es pogués donar una mica de missatge de consciència climàtica, doncs seria un gran exemple. Si en canvi posem com a patrocinador principal doncs, l'empresa més contaminant del món, doncs oportunitat perduda, com sempre.
2: La pitjor cançó del món d'avui.
3: Avui al Worse Than Ever he decidit punxar un grup que personalment sempre he gaudit i que els darrers anys s'ha reformulat després de perdre el que va ser el seu cantant principal, en Ferran Gallar. En refereixo als Strombers. Exacte, els Strombers, un grup del que ja ens va parlar la Laura al seu premiat espai Cançons Infravalorades de... i on ja ens va denotar un fet que és impepinable, i és que els Strombers feien o cançons de cultura popular, com la Patum o Festa Major...
4: Arriba la Festa Major, sonen trompetes des del meu balcó...
3: o cançons sobre dedicar-se a beure, com Borratxa...

0: més centrat en el vessant de la cultura popular, estrombarenc, per punxar-vos el Worst Song Ever, el seu tema casteller per excel·lència, Tocant el cel amb la mà.
1: Hòstia, molt bon Worst Song Ever, perquè realment allò no es podia aguantar.
0: Aquí està.
1: I encara seguim posant-la, perquè aquí ningú se li ha ocorregut fer una altra cançó sobre els castells.
0: És que des de que va aparèixer no va deixar de sonar i sonar cada cop que algú parlava d'una notícia de castells.
1: No, imagina't si ets castellera.
0: Tant o més que el toc de castells. Per algú casteller, aquesta cançó és ja... O sigui, es frueix encara o ja no?
1: Ja no, però perquè ha mort per inanició. O sigui, que no es pot aguantar més, ja. M'entens?
0: A més, que no deixa de dir coses molt sobades. Els castells són força, equilibri, valor i seny. Els castells són rauxa quan els descarreguem. Vull dir, a veure... Vull dir que no,
1: però... Bueno, està bé, vull dir...
0: Està bé.
1: És veritat.
0: A veure, no diu mentides.
1: Però, clar, que algú se n'inventi un altre, perquè clar, allò era insuportable.
2: És esgotament, al final.
0: És per esgotament. És com si una sardana es dediqués a cantar, que és la dansa més vella de totes les danses que es fan.
2: Tot el rato.
0: Va, aquí ja la teniu. Tocant el cel amb la mà.

0: el tema que ens pertoca, Laura. Sí. Són nous creadors de continguts, nova rastellera de gent a qui heu de fer-li follow ja.
1: Exactament. Jo cada setmana us faig la meva recerca. He de dir que és fort perquè crec que porto tota la temporada, cada dues setmanes més o menys portant aquesta secció, i encara no s'han acabat. Imagina. Les persones que em surten, sobretot a TikTok, us he de dir, que fan contingut en català, potser no de manera professional, potser no amb cap aspiració de dedicar-s'hi, potser no amb regularitat, però que no tenen cap problema en fer servir la nostra llengua.
2: Dos lectures. És a dir, primera, bé que hi hagi tants fent-ho en català, però potser n'hi ha masses?
1: No, masses no, perquè hi ha d'haver una gran peixera perquè després pugui sortir,
2: això
1: doncs...
2: Sí.
1: Gent que realment tingui talent i que pugui això, com fer una gran carrera de tenir molts seguidors i dedicar-s'hi, no?, d'alguna manera. Que no, estic molt a favor de que no sigui la teva aspiració. Si vols fer contingut en català, no t'hi posis amb aquesta idea, perquè és que és molt complicat destacar entre tanta gent i a més, quan més ho vols, a vegades més se't nota i més vergonya li fas.
2: I agafant-nos el que ens deies ahir, que hi hagi un pòsit, vull dir, que hi hagi un valor, en aquesta
1: sí,
2: gent
1: sí,
2: que
1: sí, si pot ser, porteu alguna cosa. Per exemple, Pau Pasqual, que és un noi de Mallorca, que és poeta i que a més posa les seves poesies en vídeos super ben integrades, ja veureu, escolteu.
3: Mira, l'altre dia me van regalar aquesta preciositat i vaig pensar, clar, que si em servís la sang per regar la terra i les dues mans en tornessin de test, a l'instant me faria cocial. I amb el temps guaridor hi faria créixer un esplot florit de frècies, llevamans, lilàs, petúnia, bugambília i flors de jessamí. I també les hortències, Adri. I jo brevetjaria Falaguer la meva nova còrpora poncella i a tothom la faria mostradora. I la gent trista...
1: És brutal.
4: M'he enamorat.
1: Però has de veure, diguem-ne, li has de veure la cara recitant, perquè a part de recitar molt
4: bé... Torna-me a dir el nom, sisplau.
1: Pau Pasqual.
2: Pau Pasqual amb C.
0: Laura, crec que és el millor que m'ha passat avui, i com que avui és un dia normal, trobo que és el millor que hauré sentit.
1: Ostres, que guai, no? M'alegro de portar-vos aquestes propostes.
2: Follow-up-to.
1: A més, molt estètics els vídeos, eh? Se'ls curra molt i...
2: Però molt guai la forma com ho ha introduït.
1: Exacte, sí, t'explica una història com si no vingués al no-res i et comença a recitar poesies, a més seves, eh? Vull dir que no és allò que dius, ai, doncs mira, posa Joan Maragall, que també em semblaria bé.
2: Sí.
1: Doncs no, a més són poemes seus, m'encanta. Un altre gran descobriment, perquè a més és molt recent que hagi començat a fer contingut en català, és una noia que fot més de 10 anys que està a TikTok fent els seus vídeos en castellà i ara, de cop i volta, els ha començat a fer en català, una noia musulmana, i clar, la gent ha dit, hòstia, que xulo, tal, no sé què, perquè parla amb els seus fills i doncs, va tenir aquestes interaccions de mare i explicant el seu dia a dia i tal, a més és mestra. I jo crec que la tia s'ha emportat una sorpresa i que ara començarà a fer molt més contingut en català. És la Xàdia.
5: Mare filla, avui tenim preparats per vostè, mira, pastanaga, carbassa, una mica de patata i carn picada de vedella, de gran qualitat, a veure... I hem ficat res, una goteta així d'oli d'oliva...
1: A veure, no és allò que diguis, t'està explicant una cosa nova que no sabies, però veure, és el seu dia a dia.
4: Xàdia, com la trobem aquesta?
1: Xàdia Chus. Xàdia amb CH.
2: Xàdia i amb CH Chus.
1: I ella va explicant això, tampoc et pensis que t'està explicant cap novetat, és la seva rutina, amb les seves criatures, les coses que li preocupen... Bueno, jo penso que és d'aquests perfils més carrers que pot ajudar a desmuntar molts estereotips sobre la comunitat musulmana, la gent d'origen marroquí, i el que és el seu coneixement de la llengua, que són catalans i, per tant, la saben. I a més, aquesta noia és mestra, vull dir, és que what the fuck, i la de comentaris que s'ha d'endur racistes i qüestionant la seva catalanitat i el seu estil de vida, no? Per tant, jo penso que és d'aquests perfils que t'ajuden a veure la realitat tal com és. Després hi ha un altre noi, tornem a les illes, menorquí, que no he descobert com es diu perquè té un nom d'aquests de perfil que es diu Escolta Tu i que explica curiositats com aquesta.
6: Bon dia. Us heu fixat mai que a Menorca nosaltres no emprem nom i cognom, sinó que deim nom i llinatges? I és que resulta que nosaltres a Menorca, en general, a ses illes, degut a s'efecte illenc, encara xerram un català més llatinitzat o més medieval. Nosaltres emprem paraules que empraven en més llatí medieval o que empraves català antic, que encara se conserven a Menorca amb un camp semàntic molt més ampli que a la península. En aquest cas,
1: bueno,
6: aquest
1: ell va explicant-te cosetes tant de llengua com d'altres coses, eh? A mi em sembla molt interessant aquest noi. Escolta Tu, es diu aquest.
4: Molt
1: que
4: bé.
1: Espero que en algun lloc digui el seu nom, perquè és una mica incòmode anar dient @escolta.tu, però bueno, endavant, amb l'anonimat. I després ens n'anem a l'àmbit musical. Una mica igual que la setmana passada amb el Naïm Smiley. Us en recordeu, el noi del Cargolla, no? El treu
2: sí.
1: Bueno, que ja és famós mundialment. Com ens agrada a Catalunya agafar una petita anècdota d'internet, una persona que està començant a fer una cosa diferent i xula i portar-la directament a l'estrellat, al mag... Bueno, em sembla que aquest cap de setmana ha cantat amb els Figaflaues al Cabró Rock. Imagina't.
0: No només mitjans de comunicació que l'han convidat, sinó també a concerts que ha pujat a cantar...
1: No, no,
0: sí,
1: aquest noi ara ja és...
4: Sí, que ha anat de pressa, això.
1: Star System.
0: Bé.
1: Jo espero que cali, vull dir, a mi el que em preocupa d'aquests casos, com el noi aquell de Can Pixa i Rellis, que hi ha aquestes coses...
2: De la mateixa manera que puja i baixa.
1: Però és veritat que en aquest cas és algú que sí que va fent amb constància els seus vídeos, la seva música, i que jo crec que sí que pot arribar a tenir com una aspiració de voler-s'hi dedicar. Per tant, si segueix estant en portada, diguem-ne, el Naïm, pot ser que acabem consolidant, espero que sí, jo crec que és interessant.
2: Sí, és diferent el fenomen del Cap Pixa i Rellis, que allò va ser
1: és
2: una
1: anècdota,
2: frase
1: puntual. Sí, una decla com la de Pastanaga Bullida i tot això. Aviam, el Naïm Smiley, si es queda en el panorama. I també hi ha un DJ molt jove que m'ha sortit a TikTok, que es diu DJ Posatxa, que ha aprofitat el trend viral de Xavi, el tècnic de so de la Ludwig Band, i l'ha barrejat amb un altre tema clàssic. Doncs el fet.

0: Uau.
1: Increïble.
0: Crec, que s'ha marcat aquí el DJ Passatge. Molt bé.
1: Seguiu-lo perquè crec que no és el primer que fa i jo crec que en seguirà fent, però penso que aquest sonarà. Aquest sonarà en alguna festa.
0: Un dia farem un top 5 de mashups, que són molt xulos.
1: Sí, hi ha gent que té molt talent i m'agrada que a Catalunya puguem tenir DJs que facin, bueno, PDs, punxadiscos, que facin mixos amb cançons en català, com molt la DJ Trapella i com molts altres.
0: I tant.
1: I per últim us porto un compatriota de Blanes, que a més fa ja un bon temps que també es dedica a fer vídeos a la xarxa, es va començar en castellà, era ben aviat còmic, una persona de tele que feia reportatges de carrer i tal, però ara de cop i volta doncs ha començat a fer vídeos en castellà, en català, és en Pau Torné i ja veureu que té un to així com una mica filosòfic, transcendent i tal. Aquest cos he posat jo, és una mica més seriós, però després també fa molts reportatges d'humor encara pel carrer, Seguiu-lo, Pau Torné.
2: Un consell, pensa sempre en el pitjor que et pugui passar. Però qui ens va vendre aquesta merda? Quin sentit té preparant-te constantment perquè tot surti malament? Per no decepcionar-te, per sorprendre't, si va bé. L'altre dia vaig llegir en un llibre que el cervell només detecta allò que està buscant. Que si entres a una habitació i et demanen que et fixis en totes les coses marrons, després probablement no recordis les blaves. No perquè no hi fossin, sinó perquè no hi estaves prestant atenció. I amb la vida passa igual. Si només penses en què podria anar malament, acabes vivint pendent de confirmar les teves pors.
1: I mentre tant, les coses... comunicador, en Pau, també canta, actua i pinta a tot l'estiu. Que
0: bona veu, en Pau,
1: No, sí. I presenta actes, vull dir que també, si teniu el típic encàrrec de regidoria de cultura de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i voleu que algú us presenti un acte, també en Pau ho fa. Per tant, seguiu-lo i, bueno, molt a favor d'aquests redimits. Avui hem tingut una gran quantitat de gent que s'ha reconduït cap al camí del bé.
3: Això és el bo.
1: Que ha començat fent contingut en castellà i ha acabat fent vídeos en català. Perfecte. De manera definitiva, no de manera oportunista, que aquests també els tenim. Gent que de cop i volta diu, em paguen diners, vull presentar un programa a 3CAT, vaig a fer un reel en català. Vinga, hombre, espavileu.
4: Els experts, ICAT. Todos

Ítaca, durarà 3 dies. Divendres, Remei de Calafresca obrirà la festa. També actuarà Love of Lesbian, que el sentim de fons. De fet, aquest serà l'únic concert que faran a comarques gironines. També hi haurà la banda més de moda de Torelló, Dan Peralbo i el Comboi, i també Sidoní.

Sidoní de fons, perquè fa unes setmanes van fer un comunicat a Instagram on hi podíem llegir: els concerts de Sidoní en aquesta gira de l'Albergínia són 100% en directe. No fem servir pistes pregravades ni veus afinades en programari. Heu pagat o pagareu per veure un producte natural i sense gluten. No sé si aquest comunicat va dirigit a algun concret, però vaja, això és el que hi diu. Pel que fa a la programació de l'ITCA dissabte, sapigueu que aquest any hi haurà un escenari pensat per viure el festival d'una manera oberta, popular i desenfadada. A partir de les 12 del migdia, a la plaça de l'Església de l'Estartit s'hi faran 3 concerts gratuïts. Els primers en actuar seran els tarragonins Sodi, una de les bandes emergents amb un dels directes més enèrgics del festival. També hi haurà la banda d'indie rock Hipnosi i un concert sorpresa d'un artista destacat de l'escena indie. Pel que fa als concerts de la tarda a vespre, destaquem l'actuació de la Ludwig.

d'Espolla, que a banda d'estar promocionant el seu darrer disc pel barri Es Comenta i està de moda pel tren que circula per xarxes del Xavier, el tècnic de so, doncs aquest dissabte actuaran a l'Ítaca a 2:15 de la matinada, doncs, però serà el torn d'un dels caps de cartell, La Moda, és a dir, la meravellosa orquestra de l'alcohol.

El concert de dissabte serà l'únic que faci la banda de Burgos a comarques gironines aquest 2026. Ells actuaran a 11:45 de la nit, abans serà el torn de The Molotovs i de Carlos Ares. I la nit la tancarà Junín, que és la teclista de Viva Suecia, Carmen Alarcón. La programació de l'Ítaca no es tornarà a reprendre fins dimarts que ve a la Revetlla de Sant Joan. Aquesta vida de problemes llums i gas, busca't una bona dona que no et deixi anar al braç. La festa l'obrirà l'artista de Sabadell, Venus, que presentarà el seu últim àlbum Mai Vista Trista. Continuarà amb Cupido, que fusiona trap amb melodies indie. Els 31 Fam, que el sentim de fons. Barri Vic, que està molt de moda ara entre els fans de l'escena urban, i la DJ Trapella. Julieta.

0: Aquest cap de setmana el Magnífic Fest celebra la seva cinquena edició. Seran tres dies de festa concentrats al recinte de les Firetes de Lleida. El festival arrencarà dijous amb la festa Benvinguda Magnífic, amb les actuacions d'Ava, The New Experience, Claquera i Mon DJ, per anar obrint boca l'endemà divendres. Els primers en saltar a l'escenari seran el grup de rock alternatiu madrileny Kitai i, tot seguit, un dels caps de cartell que l'estem sentint en aquesta cançó que sona de fons, Joan Dausà, que continua de gira amb el seu Immortals Tour. Després serà el torn dels andalusos Lori Meyers i dels nostres estimats Svetlana. El Magnífic Fest començarà amb els catalans Èxtasis, els madrilenys Sobre Cero, Tu Otra Bonita, els Love of Lesbians, que el sentim abans de fons, Alison Darwin i el DJ lleidatà Rafa Ariño. Si voleu anar en aquest festival que promet moltíssimes hores de música, festa i bon rotllo, doncs encara queden entrades a la venda. Passem ara per Reus.
1: Una guitarra que crida auxili quan plora el món.
0: Els reusencs ja tenim a tocar la nostra festa major i enguany Barraques tindrà lloc divendres, dissabte i dimarts 23 de juny. Comencem per divendres. Els caps de cartell seran els Auxili, que continuen girant amb el seu Feu que rebente tour. Per cert, que l'endemà seran a la festa major de Palamós. I tornant a Reus, també hi haurà Gigi Ros divendres i la banda de punk rock originària de Tarragona, Crim. A banda, divendres a Reus també s'hi farà una festa major alternativa a la plaça de la Patacada, on hi actuarà la cosina i DJ Pantoja. I pel que fa als concerts de dissabte, d'en Pere Albo i el Comboi. Serà un dia gros a Reus perquè a les Barraques hi actuaran, com sentim, d'en Pere Albo i el Comboi, els Catarres, la Greta i els Partiperes. Això serà el part de la festa, i pel que fa a la festa alternativa, a la plaça de la Patacada hi actuaran Fades.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el cru continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda, hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras, una altra vegada. De fet, al llarg d'aquest matí els núvols han de ser molt escassos, només alguns que estem tenint cap a l'Ebre, núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir, 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
4: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
5: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
4: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
1: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
7: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
8: Per acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
7: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
9: També se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casín.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
6: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
11: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres, i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions al petroli i al gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
12: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
13: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
12: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: I encara més denúncies, en aquest cas, la que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demanar 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
14: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
1: Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
4: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada, ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
15: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
4: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
16: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel Pla Director Urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
17: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
16: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
1: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policia s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
18: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el Servei de Vigilància i Seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
19: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
20: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
18: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
1: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
21: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I tot i això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
1: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. I han actuat en total 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada d'aquesta darrera jornada són el de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Ethan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Ethan González, un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar a un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada a Segona Divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vistiplau del Girona. Ara, Ethan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Ethan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'Ali.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I arribarem a 8:15. Obrim plana cultural explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Kali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.

0: l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
1: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
2: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, Amb Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulises Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir

0: Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el cru continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Didac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona. I una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suara en el sumari, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellvé.
2: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
0: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
5: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
6: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
5: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
0: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
7: També se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplen la boca, de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
0: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Molt bon dia.
0: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què és la diferència d'un centre de dades convencional?
8: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos, que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está. O sea, que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
0: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen. I d'aquests perfils, quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora?
8: ¿Qué procesos? Bueno, son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco.
0: Muy brevemente, señor Cortés, Vostè, que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
8: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador. Tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero y que ya están apostando por esto. Y finalmente, yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La qüestió és per a una grande o una pequeña, però això és ja altra història.
0: Molt bé, Ulises Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia. Que vagi bé.
8: Gràcies, hasta luego.
9: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com ha investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar, justament dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
3: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu, i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
11: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores, perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
12: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
11: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: Un apunt de successos, un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
13: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
0: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
14: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per a la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renovar per ser importants la darrera campanya.
15: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no?, de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
14: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
15: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro, que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
14: Per ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamine Yabi i Sule han marxat cap a la Lliga Andorrana, mentre que Moro Sidibé i Dauda Koné tampoc entrenaran al club l'any vinent.
0: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie al millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
16: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
0: L'Espart Girona es queda sense la millor jugadora de la temporada, Mariam Koulibaly. El club ha anunciat la sortida de l'MVP de la Lliga Femenina. Després d'un curs en què s'ha coronat com la màxima anotadora de la competició, amb una mitjana de 17 punts i un 21 de valoració. La marxa de la Meliana s'afegeix a la de la capitana, Marta Canella, després de 3 temporades a l'Uni. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
17: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
18: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Kera Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
17: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
19: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
20: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
19: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pagatina, En Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert amb banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardí.
5: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que comportaria un projecte d'aquestes característiques. El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en intel·ligència artificial, Ulises Cortés, ha parlat de la importància que veu en aquesta iniciativa fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
8: Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos como puede ser Cataluña, una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
7: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. És una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. De la cultura, destaquem que el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
9: Hola, molt bon dia. A hores d'ara l'autopista T7 i retencions de Montornès, de Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C17 i a Quart de Parets a Mollet en sentit sud i a Parets en sentit nord. A la C58 i retencions de Terrassa, Badia de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. La C16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la C31 i a retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, la Pota Nord, a la B20, Santa Coloma Gramenet, en sentit sud, a la 2, i a retencions de Pallejà a Cornellà, en sentit Barcelona, a la B23, i a Quart de Molins de Rei, a Barcelona, a la C32, retencions de Gavà a Cornellà, en sentit nord, a la C31, i a retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord, i situació complicada a les rondes de Barcelona, en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Doncs la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
10: Bon dia, Helena. Doncs una situació que és idèntica a la d'ahir a aquesta hora i, de fet, la situació de ple estiu que serà patrimoni de tot Catalunya al llarg d'aquest dimecres. El matí comença molt tranquil, comença ja molt suau. Encara, doncs, sí que es dorm prou bé a les comarques del prelitoral i les de l'interior, però arran de costa ja l'ambient és molt xafogós. I avui amb una petitíssima novetat respecte ahir al matí, i és que hi ha alguns núvols més baixos, amb alguna boira i tot, que s'ha format i que tenim presents a hores d'ara cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquests núvols d'allà del sud de Tarragona s'acabaran desfent. N'apareixeran d'altres al Pirineu, que com va passar ahir a la tarda, o fa dues tardes, o en fa tres, doncs acabaran deixant alguna tamborinada. Sobretot avui, les tempestes més fortes al nord de l'Alt Urgell, a tocar d'Andorra, de fet, també a la Cerdanya i a l'extrem nord del Ripollès. La resta del país de tarda continuarà sent assolellada i de calor. De fet, avui, déu-n'hi-do, en el cas de les Terres de Ponent, arribarem als 37-38 graus. I atenció, perquè demà, divendres, cap de setmana i molts dies per endavant, parlarem gairebé d'una onada de calor a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
11: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
12: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
11: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
7: Al seu torn, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
13: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
7: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
14: També se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
7: Però com acull el teixit econòmic i empresarial del sud del país aquest pas endavant? Què pot representar la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova per al territori? Quines oportunitats s'hi obren i quin impacte pot tenir en l'àmbit econòmic i laboral de la zona? Avui en parlem amb Marc Segura. Ell és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus. Senyor Segura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
7: Amb aquesta injecció pública que ha aprovat el govern de l'Estat, què explica que Móra la Nova sigui considerada una ubicació estratègica? Quins actius reals té el territori?
15: Bé, primer que res hem de tenir en compte que una indústria com aquesta, com s'ha dit, requereix una quantitat d'energia disponible, una determinada quantitat d'aigua que no és tant que es consumeixi, sinó que s'utilitza per refrigerar, un territori disponible, un terreny, unes comunicacions, i bé, el sud de Catalunya, en aquest cas, les Terres de l'Ebre i Móra en concret, doncs reuneix una sèrie de requisits que el poden fer adequat per aquest tipus d'inversió.
7: Vostè parlava ara de la quantitat d'energia hídrica, però també de corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, que necessiten aquest tipus d'indústries. I precisament aquest és el factor clau que moltes de les plataformes contràries i Ecologistes en Acció al capdavant exhibeixen, argumenten, justament per mostrar-s'hi en contra. Què els hi diria? Precisament això, vostè és especialista, crec que entendre en energia. Les Terres de l'Ebre és veritat que són un territori clau en renovables, però, insisteixo, hi ha una sèrie de gent que argumenta just el contrari per oposar-s'hi.
15: Sí, bé, si veiem la qüestió des del punt de vista d'infraestructura, estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, cada vegada més allunyades d'allà on realment es produeix l'energia, perquè hem de tenir en compte que actualment tenim 3 reactors nuclears a menys de 30 quilòmetres de Móra, tenim tot el potencial eòlic, part d'ell ja en funcionament, a totes les Terres de l'Ebre, evidentment amb el nou Proencat i Plater de la Generalitat està definida una zona de potencial solar també a la zona sud de Catalunya. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una tipus de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyant.
7: Doncs a Marc Segura, de la Cambra de Comerç de Reus, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi bé.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nulitat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari del Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica de Jordi Casino.
16: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
13: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
16: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
12: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
16: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
7: Un quart de nou, qui ha carregat també contra el Partit Socialista és el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. En el marc del Fòrum de Diàleg Polític i Econòmic del Vallès Oriental, celebrat a Sabadell, Fernández ha assegurat que els fronts judicials del PSOE acabaran esquitxant a Salvador Illa.
17: Em sap greu de dir-ho amb aquesta contundència, però estan podrits. El senyor Salvador Illa va posar la mà al foc per Santos Cerdán, es va cremar. Va posar la mà al foc per Koldo i Ábalos, es va cremar. L'altre dia la va posar al foc per Zapatero, tot indica que es cremarà. I ha posat reiteradament la mà al foc per Pedro Sánchez. I jo estic convençut que es cremarà també.
7: És una notícia d'última hora. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar-ne les causes. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
18: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
7: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara de l'àmbit laboral, també us expliquem que Comissions Obreres denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu, i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens en dona tots els detalls la Maite Polo.
19: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores, perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
20: Protocol de prevenció de riscos laborals, perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
19: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
7: Deu minuts per arribar a 8:45, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix el millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà, de nou, al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Els altres noms destacats de la darrera jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
21: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
7: Carlos Cortijo és el nou entrenador del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius per a la pròxima temporada. És una informació de Lleida Televisió, de l'Eva Cortijo.
1: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
4: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
1: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
4: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
1: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
7: Després de fer oficials els relleus a les banquetes, el Club Natació Sabadell ha començat a reestructurar les dues plantilles dels equips de waterpolo. 5 jugadores de l'equip femení i 5 components del masculí tanquen la seva etapa a l'entitat. Ens amplia la informació l'Alejandro Paulino, de Televisió Sabadell Vallès.
22: Temps de canvis i de sacsejada profunda a Can Llong. Els nous projectes tècnics del Club Natació Sabadell ja caminen i ho fan amb una renovació de les plantilles que serà absoluta. El conjunt femení d'Enric Arnella s'ha confirmat la marxa de 5 jugadores. Una de les més significatives és la de la portera Isabel Williams. Tampoc seguiran les internacionals Rivanska i Jano Poulou, ni les nacionals Dalmases i Moreno. Unes baixes que es compensaran amb l'arribada del bloc del Sant Andreu, Terré, Camus i Nona Pérez. I si al femení hi ha revolució, al masculí d'Albert Espanyol no es queden enrere. 5 baixes més, destacant les dels 2 puntals ofensius dels últims 3 anys, Alberto Barroso, que marxa a Canàries, i el boia Òscar Asensio, que jugarà al Barcelona. La llista la completen l'esquerra de Panerai, el jove Tomàs Soler i el veterà Martín Famera, que es retira de la competició. Amb això es dona per fet que comença una nova era a les piscines del Club Natació Sabadell.
7: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
23: Rigorós, modern i ambiciós. Això ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva al certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
24: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a... diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
23: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
7: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 9:15 del vespre que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Caral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Magit Fahem. El seu

0: Saps quin és l'origen de la benzina? Va ser l'any 1857 quan va sorgir el que avui coneixem com benzina, una destil·lació fraccionada del petroli que fins aquell moment era utilitzada com a combustible, com a aïllant o fins i tot com a medicina. Després d'un parell d'any de proves, va ser el coronel Edwin Drake, al 1859, el que va perforar el primer pou de petroli per extreure'l amb l'objectiu de fraccionar-lo i donar lloc al combustible. Diverses persones van anar evolucionant posteriorment el seu treball, com Jean-Joseph Étienne Lenoir a l'any 1959, que va crear el primer motor de combustió interna, o Nicolaus August Otto al 1876, que va construir el primer motor de benzina de quatre temps de la història. Molt famós el nom de Thomas Midgley, inventor de la benzina amb plom, la qual va causar la mort de milions de persones durant dècades, inclosa la del seu propi inventor. La benzina prové del petroli i consisteix en una barreja d'hidrocarburs que provenen de restes fòssils que s'acumulen als llacs i fons del mar. Després d'extraure el petroli d'aquestes aigües, es porta a una refineria per tractar-lo o vaixells per exportar-lo. A les refineries hi ha una torre de destil·lació on se separen els tipus d'hidrocarburs del petroli cru i es cuina a altes temperatures perquè alguns compostos es vaporitzin i es separin. Quan el procés anterior ha finalitzat, s'obté el conegut com a petroli refinat, del qual deriva la gasolina, que, sens dubte, és el combustible més conegut a tot el món. Després d'un temps d'emmagatzematge obligatori als dipòsits, la benzina es trasllada a les estacions de servei perquè qualsevol ciutadà la pugui comprar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant l'impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus. De fet, en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia d'un projecte d'aquestes característiques. Un aspecte que ha matisat des del Notícies en xarxa el coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, Marc Segura.
4: Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyant.
3: És una notícia que hem sabut fa poca estona. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Entrarem a fons en el detall de les seves reivindicacions tot seguit en conversa amb Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant, en el

0: marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I de la cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar totes les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada a la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellver.
2: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Al seu torn, des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també hi ha donat el vistiplau a aquesta societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
0: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho de Canal T.
5: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
6: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
5: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
0: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen de ple el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Només em parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
0: Per contra, des de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, aposten per acostar aquestes indústries allà on es fabrica l'energia i defensen, per tant, la implantació de projectes com el de la Gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
8: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
0: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
9: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
3: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
9: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que us hem destacat en titulars. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que 4 persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el tarragonès.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Doncs per saber com arriba el col·lectiu mèdic a aquesta nova fase del conflicte i com evolucionen els ànims després de mesos de pressió, li preguntem a Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia.
0: Ho deia, 12a vaga i un conflicte que no es belluga. Vostès interpel·len directament el Departament de Salut perquè consideren que té competències per resoldre aquest conflicte, però alhora reclamen també la implicació del president Salvador Illa. Per què consideren que només una interlocució al màxim nivell pot desbloquejar aquest conflicte, aquest problema?
10: Bé, perquè sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I per tant, a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte que, vull deixar molt clar, sí, és competència seva, perquè ho explicaré d'una forma molt simple. Quan la reforma de l'Estatut Marc que es fa a Madrid parla, per exemple, de qualsevol cosa que fa referència a hores o a retribucions, surten foragitats des del govern de la Generalitat dient que envaeix les seves competències. Per tant, si són les seves competències, parlem de les seves competències.
0: Vostès han advertit que si no hi ha canvis a la tardor, el conflicte pot escalar. Quan parlem d'escalar, parlem d'una vaga indefinida?
10: Parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern covard que no es vol seure a parlar del futur de la sanitat i de la greu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa llistes d'espera, i que iniciatives com les que hem engegat de ni un minut més en cap cas milloraran aquests resultats, ans al contrari.
0: Xavier Lleonart, molt ràpidament, acabo. Cada estiu es tanquen llits i es redueix activitat. Si el conflicte continua o s'intensifica, quin estiu preveuen? A més, tenint en compte aquesta campanya que vostè ara ens feia referència de ni un minut més.
10: Doncs serà un estiu que les coses no milloraran, sinó tot el contrari. Serà un estiu en el qual, per plans d'estalvi, miraran de tancar tot el que sigui tancable, que a més les plantilles que hi ha en condicions normals estan sota mínims, doncs evidentment els professionals han de fer vacances i per tant encara es redueix a mínims. Tant és així que no hem vist operatiu convocar cap mena de vaga ni al juliol ni a l'agost, perquè els serveis mínims serien superiors a les plantilles que hi ha per prestar servei a les vacances. Per tant, no té cap mena de sentit fer una convocatòria quan saps que ningú no podrà fer vaga, perquè els que hi són els mínims i fins i tot per sota dels mínims, i per tant l'estiu serà un empitjorament que, si el govern de la Generalitat no hi fa res, doncs encara es veurà molt empitjorat quan comencem el curs escolar, quan comencem la tardor i la pressió encara s'intensifiqui més.
0: Xavier Lleonart, estarem pendents d'aquest estiu, però d'entrada estarem pendents de la vaga que vostès fan avui. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: I aquest dimecres arrenca el Pla de Vigilància contra els Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'allargarà fins al 31 d'agost. El dispositiu mobilitzarà 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals, pràcticament tota la superfície forestal vulnerable de la província de Barcelona. Al seu torn, l'àrea metropolitana ja treballa, des de principis d'aquest mes, en plans preventius al Parc Natural de la Serra de Collserola. Justament allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quins detalls ens podeu aportar ara mateix?
11: Bon dia, Helena. Hi ha plans de prevenció, hi ha plans d'extinció del foc i hi ha plans detectius, aquells que miren el territori i són capaços de pulsar la tecla d'avís perquè tots els recursos i totes les administracions es posin en marxa per a l'extinció d'un eventual foc. I amb Joan Capdevila, ell és el responsable de la política de prevenció al Parc de Collserola. Joan, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Vosaltres sou la mirada a l'àrea metropolitana de Barcelona, la primera mirada que avisa del foc.
12: Sí, des de fa molts anys que tenim un dispositiu de vigilància, de detecció immediata d'incendis, que per agilitzar doncs, que des del primer moment que surt una petita columna la tinguem localitzada i ben localitzada per poder donar l'avís a bombers el més aviat possible i que, a més, donem les coordenades d'aquest punt d'inici el més correctament possible. No? És un dispositiu que té un àmbit metropolità, va més enllà de l'àmbit del Parc de Collserola, però, bàsicament, la política de prevenció es fa dintre de l'àmbit del parc.
11: Un pla de detecció que s'ha posat en marxa ja aquest mes i que té a les seves esquenes 40 anys d'història. Amb quins recursos compteu?
12: Mira, realment té 40 anys perquè és un dispositiu que es va iniciar l'any 85, aproximadament. El dispositiu són, en aquest moment, són 8 torres de vigilància, que cada una s'ocupa per dues persones, perquè van alterant, són 10.

0: Lamentem, doncs, aquesta interrupció. Sembla que s'ha aturat la senyal des del parc de Collserola, però ara sí, quan falten 10 minuts per les 9, entrem amb la crònica esportiva, que esperem que no s'aturi. Cristina Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no s'atura perquè hi ha hagut una remuntada heroica i victòria als penals del Barça de futbol sala.
2: Sí, els blaugranes van ser capaços de capgirar una situació que els havia complicat molt l'estrena a la final de la Lliga de Futbol Sala. I és que el Pozo Múrcia s'havia avançat per 0-3, dominava el descans, però els blaugranes van reaccionar al segon temps i van ser capaços d'establir l'empat a 5 quan el temps reglamentari era a punt d'esgotar-se. Ja a la pròrroga no hi va haver gols i el duel es va decidir als penals. L'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials, amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha fet dos gols en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez. Jugarà contra el Congo. Mentrestant, el combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd. Un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
3: Ya, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado. Y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido. Es algo normal.
2: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I encara a la capital del Segrià, Carlos Cortijo és el nou entrenador, en aquest cas del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
4: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
5: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
4: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
5: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
4: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
2: Doncs li desitgem sort a Carlos Cortijo, al capdavant del Pons Lleida, que recordem aquest any ha estat campió de la Europe Cup d'hoquei patins. A veure si repeteixen èxits.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
2: Que vagi bé.
0: I parlem ara de la cultura. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà.
6: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
7: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, King Goig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Queralt Lahoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
6: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
1: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
8: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
1: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. D'aquesta manera posem el punt final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà. Gràcies per fer-nos confiança.
9: La xarxa de comunicació local.

0: I, de fet, amb tot això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12, que no és poca cosa, i ho deixarem aquí. Gràcies per fer-ho possible. Gràcies per ser-hi, per la confiança i també per la paciència. Sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa Unicap de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: El temps, sempre per començar aquest punt d'informació de servei que passa justament per la previsió del temps. Marc Rodero, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Com ho tenim, això? Què ens expliques, Marc?
2: Doncs cap canvi de cara a les properes hores. Avui parlarem de nou d'una jornada marcada per l'estabilitat. El temps es mantindrà molt tranquil, estable, com a molt algun nuvolet poc destacable. Temperatures sense canvis o un pèl més altes. I pel que fa a la situació marítima, també molt tranquil·la durant bona part de la jornada arreu dels quadrants costaners del Baix Penedès. El que sí que hem de notar de cara als propers dies és que la temperatura poquet a poquet anirà pujant, que ja ho està, d'alta, però cada dia que passi podria escalar una miqueta més, Pere.
0: Vaja. I justament, actualitzem temperatures en directe, Marc?
2: Ara mateix tenim 25 graus a Cunit i a Coma-ruga, 24 al Vendrell, 23 a la Bisbal i 27 ja a l'Observatori del Montmell.
0: Oida. Marc, seguirem pendents. Gràcies per la informació. Fins demà.
2: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: I per començar, primera cançó d'avui. Presentem a Mafalda Cardenal, amb una cançó ben xula i un estil, bé, que ens agrada. Creo que te quiero.

0: Creo que te quiero. Mafalda Cardenal és la cançó d'avui, la cançó per posar ritme i per començar el programa quan ja som dimecres, en proximitat i en sintonia, sempre així, a través del 107.1 de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies. L'Ajuntament del Vendrell i la Universitat Rovira i Virgili han signat un protocol d'intencions per reformar les instal·lacions que el centre educatiu posseeix al municipi. El campus del Baix Penedès, que està ubicat al barri marítim de Coma-ruga,

0: i que imparteix actualment els estudis d'infermeria i educació infantil. Amb l'acord rubricat s'obre la porta a implementar en un futur nous graus i augmentar el nombre d'estudiants. Ara, aquest avantprojecte de nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any, l'alcalde del Vendrell, Quinet Martínez, detalla la finalitat d'aquesta futura reforma.
1: Reformar-la. Que pagant en plata vol dir aterrocar i construir un edifici. A vegades ho fem molt complicat, però és així, eh? Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
0: I des de la Universitat Rovira i Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre a seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
2: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, però això no és la gràcia, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que poden donar resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
0: Actualment el campus del Baix Penedès acull a uns 350 estudiants repartits entre aquests estudis d'infermeria i educació infantil. I l'empresa Arc Serveis ha celebrat a la plaça de les Garrofes una jornada per sensibilitzar la gent gran sobre el risc que pateix de patir maltractament i abusos. El nom de la jornada era El bon tracte no envelleix i ha comptat amb diverses aportacions. Així presentava aquest acte la gerent de l'empresa, Jerusalem Torra.
3: Avui hem realitzat un altre format, vale, amb unes taules informatives on han participat cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, policia local, vale, i persones professionals de l'àmbit social i psicològic. Què és el que volem? Dins de la campanya El bon tracte no envelleix, nosaltres el que volem és promocionar i treballar cap a un bon tracte de les persones grans, cap a la defensa dels drets de les persones grans.
0: Una jornada amb molt bona resposta i un resultat ben positiu.
3: La regidora, la Montse, ha explicat un tipus de maltractament, com és l'edatisme, que cada vegada és aquest que es treballa més en contra. També hem repartit un còmic que vam fer en el seu moment l'escola Àngel Tobias, on estan tots els tipus de maltractament en dibuixos, i l'acollida ha sigut molt positiva perquè les persones grans moltes vegades no saben quin és el circuit social ni com adreçar-se quan se troben davant d'un maltractament.
0: I els Mossos d'Esquadra, que també han participat d'aquesta jornada, han explicat la seva experiència en aquesta matèria.
4: Sí, ens trobem desgraciadament amb problemàtiques d'aquestes, ja sigui a través que ens entren per trucades del 112, d'algun veí, o les famílies que observen que els seus familiars tenen algun cops, hematomes, d'acord? I a partir d'aquí obrim una investigació per esbrinar aviam què és el que passa. Hem vingut a donar uns consells de seguretat, sobretot d'estafes online, d'acord? Que avui en dia el cos de Mossos d'Esquadra és un dels delictes que més ha pujat, i sobretot que tinguin molt en compte a l'hora de missatges que reben, de SMS, i de, bueno, que no facin cas, que s'adrecin als centres on reben aquests SMS i contactin amb les persones i no facin cas d'aquests missatges.
0: La jornada celebrava motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament de les Persones Grans. Més coses, canviem de tema. La xarxa de televisions locals, Ràdio Televisió Espanyola i TV3 han seleccionat per segon any consecutiu una proposta de documental d'aquesta casa, de Ràdio Televisió al Vendrell, i si l'any passat va ser la relacionada amb els 100 anys dels nens del Vendrell, enguany el torn ha estat per Mai diguis mai, un treball audiovisual dedicat als 40 anys de trajectòria dels Laxambustó. La iniciativa està coproduïda amb Penedès Televisió i Solucions Audiovisuals, productora que va tenir la idea original i, si topa bé, podria estar enllestida cap al mes d'abril del 2027. El nostre company, els serveis informatius, en Lolo García, ens apropa aquesta informació en la següent crònica.
5: Mai diguis mai a Laxambustó. La banda del Vendrell enguany celebra el seu 40è aniversari i, per commemorar-ho, a banda d'una gira de concerts per arreu del país, Ràdio Televisió del Vendrell, Penedès Televisió i la productora Solucions Audiovisuals han impulsat un documental on es repassen les 4 dècades de vida del grup. I ho fan, a més, amb un format innovador i diferent, tot donant el pes del contingut als mateixos músics.
6: Volem tractar tots els continguts amb un format cinematogràfic que es diu Cinema Verité, molt observadors, val, que són els mateixos membres de la banda, doncs, que van parlant, i nosaltres simplement provoquem situacions i veurem el resultat.
5: El documental està escrit per Antoni Roig, d'Arrels Vendrellenques, i un dels responsables del treball sobre Àngel Guimerà i el Premi Nobel, i dirigit per Carles Castelló, qui es posa al capdavant d'un equip de 7 persones, entre les que també figura el càmera i muntador de Ràdio Televisió del Vendrell, Edgar Toldrà. Una proposta que abraça l'Alt i el Baix Penedès i que ha estat seleccionada en la categoria d'Històries de Proximitat per la convocatòria de documentals televisius que impulsen conjuntament la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT.
7: Però també em sent molt contents perquè per segon any consecutiu hem tornat a ser escollits en aquest projecte del pitching que organitza la xarxa, i per tant per nosaltres com a televisió local, doncs, que hagin presentat dos projectes i els dos hagin estat escollits, ens omple de satisfacció i ens permet posicionar-nos en el mapa mediàtic català, no?, amb aquests projectes que són diferents i que esperem tenir un recorregut.
8: La trajectòria musical de l'Àxel Busto ha estat molt lligada a Vilafranca i també a la comarca de l'Alt Penedès. Cal recordar, per exemple, que el concert que rememora els 40 anys la seva primera actuació, que va ser el 86 a Albinyana, es farà precisament aquest mes d'agost, el 30 d'agost, en el marc de la Festa Major de Vilafranca.
5: Un vincle amb Vilafranca que també inclou el guitarrista Cristian Gómez Montenegro, originari de la capital de l'Alt Penedès. El documental, que ja s'ha començat a rodar tot seguint el grup als diferents concerts programats per enguany, es preveu que quedi enllestit cap a l'abril de l'any vinent. Una espera que de ben segur valdrà la pena per a tots aquells seguidors d'una banda a l'alçada dels Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley.
9: I més qüestions i altres notícies culturals. La penya bètica del Vendrell, que vol créixer com un espai d'acollida d'artistes de diferents disciplines. El local, que és tot un referent de l'oci al Vendrell, organitza propostes que van des dels concerts fins a les exposicions artístiques i que fa una crida a tothom que busqui un indret on mostrar el seu art. Un dels impulsors d'aquesta iniciativa és el músic Juanan Campos.
10: Per què no aprofitar aquest espai per poder donar visibilitat a artistes locals, sobretot o de la comarca, com músics, i no deixar-ho només amb músics, sinó fotògrafs, artistes plàstics, no? Il·lustradors, escultors, tot una miqueta d'artistes locals que no tenen espai ni un lloc per poder visibilitzar-se. Llavors vam pensar, ostres, per què no crear aquest nexe de música i art, vale? I donar a conèixer a tothom que es vulgui apropar fins aquí els artistes que realment vivim i estem aquí al Vendrell o a la comarca i no tenim un lloc per expressar-nos.
9: I així, fruit d'un seguit de sinergies culturals, ha sorgit Miratge, que s'ha presentat recentment i que combina la música de Sonia Linares i els de Midnight Trio amb les fotografies que l'artista Gemma Loz ha fet inspirades en la cantant i la seva música.
11: Miratge, o sigui, l'exposició de Miratge ha sortit a partir de conèixer-la, de la seva personalitat i de com és ella, de la seva música, no? Aleshores, el que he fet és crear petits miratges a partir de fotografies més reals i amb tècniques digitals, he fet com dobles exposicions, collage i, bueno, més coses. I llavors doncs, són les obres que es poden veure en aquesta exposició, que només estarà durant el concert. I també una altra cosa que caracteritza l'exposició és que els títols de cada obra té mínim una paraula que té a veure amb el món musical, com sinfonia o acord o sol.
9: Així, aquest concert ha convidat el públic a fer un viatge a través de la dècada dels anys 60 i 70 amb mirada femenina i també poètica. Sonia Linares.
12: I va una miqueta d'aquest punt, una miqueta més misteriós, una miqueta més poètic, que potser hem de reivindicar i hem d'agafar una miqueta la batuta de crear aquests espais alternatius aquí a la zona del Baix Penedès, aquí al Vendrell, a Capital, i espais com aquí a la Penya Bètica, que també tenim molt d'art, i il·luminar-nos i deixar que això es multipliqui. I superguai, supercontentes.
9: Al igual que en Miratge, la Penya Bètica anirà oferint altres propostes culturals i fa una crida a tothom que busca un indret on mostrar el seu art.

0: encara seguim amb aquesta mirada artística i en aquest cas també en cert punt juvenil, ja que el Vendrell organitza un nou projecte d'exhibició d'art jove anomenat El Remolí. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell. Aquest projecte tindrà lloc a la Sala d'Arts Visuals del Portal del Pardo i la convocatòria està oberta des d'aquest dilluns i fins al 30 de juny per a joves artistes de 16 a 35 anys i que siguin residents al Baix Penedès. Les propostes es poden presentar a través del formulari d'inscripció del Remolí que podeu trobar a les pàgines web oficials. Aquest projecte, que vol promoure les polítiques de joventut i que fomenten la creativitat, la inclusió i la participació activa. La convocatòria és oberta a projectes vinculats a això, a les arts visuals, contemporànies, sense limitació tècnica o format, incloent-hi també diverses disciplines. Així ho presentaven la regidora de Cultura a l'Ajuntament del Vendrell, Sílvia Vaquero, i el conseller de Cultura del Consell Comarcal, en Josep Ràfols. Escoltem els dos.
1: L'Oficina Jove del Consell Comarcal, conjuntament amb tot el projecte de l'Aparador Jove i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, però especialment hem de posar l'èmfasi a la Sala d'Arts Visuals del Portal del Pardo, s'han unit per dues coses principals. Una, donar suport als joves creadors de la comarca del Baix Penedès i d'altra banda doncs no només donar suport sinó donar un espai, s'ha dit un espai perquè, per donar-los visibilitat.
2: Amb aquesta iniciativa volem oferir una oportunitat perquè el talent, les inquietuds i la mirada crítica de la joventut del nostre territori trobin un canal d'expressió a través de l'art contemporani.
0: Aquest és el tercer projecte que promou l'expressió artística entre el jovent després que les exposicions a l'Aparador Jove estiguin plenament consolidades. A l'oficina del Consell Comarcal del Baix Penedès, desenes d'artistes emergents ja han pogut mostrar el seu talent davant del públic i ara també podran fer-ho amb aquesta nova iniciativa, un espai de trobada, de participació i de creació que els posa de nou al centre. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva a l'espai polivalent de la Sala del Portal del Pardó i la Biblioteca Pública Terra Baixa i que s'inaugurarà el 19 de novembre.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
4: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'Aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 9 i 24 minuts. Més informació i a partir d'aquí, com fem cada dia, saltem cap als esports. Aquesta és una feina d'en Jordi Grell.
5: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat la seva tercera renovació de cara a la propera temporada. Es tracta la de Marc Palau, que complirà el seu segon curs com a roig i negre. Palau, de 31 anys, va arribar l'estiu passat procedent del digitècnic Vilafranca, capital del Vi, i a la seva primera temporada s'ha convertit en el segon màxim golejador de l'equip, amb 14 gols, dels quals 12 han estat a partir del gener. De fet, ha estat l'únic jugador del conjunt dirigit per Toni Porta que ha sigut capaç de marcar un hat-trick. En aquest cas, a la pista del Cimar Igualada B, en la golejada per 1-6 de la 17a jornada. A més, el defensa reusenc ha estat el millor llançador de penals de l'Hockey Lliga Plata Sud, amb un 100% d'efectivitat, fruit de 4 llançaments transformats, ja fos de pala o de cullera. dos recursos que també li han servit per ser clau en una altra de les seves especialitats, el tir exterior, ja fos en el 4 contra 4 o a les superioritats numèriques. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques i Marc Palau, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. I seguim parlant de gimnàstica aeròbica. El podi dels Joncs de Cunit ha acollit aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya Divina Seguros de Gimnàstica Aeròbica. L'esdeveniment, organitzat per la Federació Espanyola de Gimnàstica, ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i ha reunit des de dijous fins diumenge 500 esportistes procedents d'arreu de l'Estat en una de les cites més importants del calendari d'aquesta disciplina. Concretament, els i les gimnastes procedent de 6 comunitats autònomes diferents: Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Madrid, Euskadi, València i Catalunya. Escoltem la secretària tècnica de la Federació Espanyola de Gimnàstica, Covadonga Menéndez.
6: Destacar que Cataluña es la segunda comunidad con mayor participación en este campeonato, junto con la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues que para nosotros ha sido estupendo volver a repetir otra edición de Campeonato de España aquí, y especialmente en esta comarca, donde es un nido muy importante de campeones y de deportistas destacados a nivel internacional, como no Miquel Mañé, bicampeón del mundo, que es de la zona, y creo que es un gran homenaje hacerle campeonatos de España en su tierra.
5: Una de les particularitats d'aquest campionat ha sigut comptar amb la participació de gimnastes amb discapacitat, fet que fins ara només havia succeït en una ocasió en la gimnàstica aeròbica estatal. Escoltem de nou Covadonga Menéndez.
6: Es la segunda edición de Campeonato de España inclusivo. Hemos podido disfrutar de la participación de gimnastas con discapacidad, y que es un logro, especialmente en esta especialidad que es minoritaria, y tener participación de este colectivo. Animamos a que la inclusión sea más genérica y alcance pues un mayor porcentaje de participación. Vamos poco a poco creciendo.
5: Pel que fa als resultats, destaca les 4 medalles del Club Gimnàstica Calafell, que ha aprofitat el fet de poder gaudir del campionat ben a prop de casa. 2 dels metalls han arribat a la categoria sènior femenina individual, on Sònia Vidal es proclamava campiona i Laura Cuenca es penjava el bronze, mentre que els 2 bronzes restants eren de la mà d'Eva Fitzac, en cadet individual mixt, i de Bàrbara Alcalà, en alevi individual mixt. En altres categories, el domini valencià ha quedat palès ocupant podis de manera íntegra, com per exemple en els trios cadet, on el campió era el Burjassot, i també aconseguir medalla l'aerogim de la Pobla de Vallbona i el Montcada.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: I saltem cap a les portades, les principals portades als diaris, tot just després dels esports. Sempre ho fem així, eh? Les portades que també ens ajuden a acabar de conformar l'actualitat del dia. Portades habituals i que passen, per exemple, per començar, per el diari de Tarragona, en aquesta jornada d'avui dimecres 17 de juny. Reus tindrà un pulmó verd de 18 hectàrees. Guaita promet el parc més gran de la ciutat entre l'estadi i les piscines municipals. Tot això en urbanisme. I la deixadesa que va poder costar, doncs, molt car. Ruptura de la via entre Vilanova i Sitges aquest dissabte pel matí després d'uns treballs de manteniment. De fet, el diari de Tarragona mostra una fotografia d'aquest trencament. A Tarragona, les platges més netes aquest estiu, s'intensifica la campanya de sanejament fins al 14 de setembre. I la vaga de metges a Tarragona seguiran sense fer hores extres. I en política, Zapatero comença avui a declarar davant del jutjat després de l'escàndol de Plus Ultra. Deixem enrere aquesta capçalera, saltem cap a una altra de les portades habituals, com és el cas del diari Ara. Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del Partit Popular i de Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat a la UCO per estar influïda per l'Eire Díez. I el G7, que vol ara la pau a Ucraïna. Amb l'acord de pau, Estats Units-Iran, suposadament encarrilada, els líders del G7 pressionaran a Rússia de Putin perquè accepti entaular negociacions de pau amb Ucraïna. Zelensky, que va aprofitar ahir la cimera per buscar les complicitats de Trump, que de fet és la fotografia aportada a la imatge de tots dos conversant abans de les compareixences. Altres notícies en portada, la CNMC investigarà si els grans bancs van violar les competències amb les hipoteques fixes. I primers acords per fer viable la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El projecte de Móra la Nova l'haurà d'avaluar Brussel·les. I Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic. 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana. I acabarem aquest repàs a les portades des de La Vanguardia. El PSOE, expectant davant la declaració de Zapatero. Sánchez, que fa costat a l'expresident, que provarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà l'Ofer com Cerdan. Segons explica La Vanguardia, José Luis Rodríguez Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que declara davant d'un jutge com a imputat. Com dèiem, compareixerà avui davant del magistrat José Luis Calama, alhora que la Moncloa continua defensant-lo i confien en la seva innocència. Pel que fa al cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil nega que hagi pressionat a l'UCO. I el G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, això en informació internacional. Les principals economies democràtiques donen suport a Zelensky. La trobada entre els líders de les 7 democràcies més industrialitzades amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que va marcar ahir la cimera del G7. En la reunió es va renovar el suport a Kiev i es va manifestar la necessitat d'accentuar la pressió a Rússia i de contribuir a aconseguir una pau justa. Zelensky va remarcar que en reforçar la defensa aèria és vital. I també el mateix en fotografia de portada, la imatge de Zelensky i Trump conversant en un moment d'aquesta cimera celebrada a Eben-les-Bains. I la COE demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixa. El joc Pokémon Go va servir per crear mapes d'ús militar. Així es destaca també en portada a través d'aquestes informacions més breus. O el sistema de salut que aposta per la intel·ligència artificial però sota control humà. En cultura, Jaume Sabater compra la històrica Sala Parés, una galeria d'art clàssica, i assegura el seu futur. I pel que fa als esports, en futbol, al Mundial, els deures pendents d'Espanya per superar el trist debut. L'actualitat i la informació de totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem, sempre ho diem, això ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor tota la informació del dia.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
3: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 2:45 de 10 en directe, primera part de La Calaixera, avui dimecres, i més coses. De fet, un espai compartit entre ràdio i televisió al Vendrell, que és aquest espai d'actualitat als 14 municipis del Baix Penedès a través del Connecta 14, un espai dels serveis informatius amb la Sílvia Martínez al capdavant, que en aquesta ocasió parla de l'estiu i dels incendis.
4: Doncs per conèixer com es presenta aquesta campanya d'estiu pel que fa als incendis i fer també una mica de balanç de la tasca que es du a terme al Parc de Bombers del Vendrell, ens acompanya el CAP Joan Borràs. Moltes gràcies per venir aquesta setmana al Connecta 14.
5: Gràcies a vosaltres, bon dia.
4: Aquesta pregunta introductòria, d'alguna manera, que tenim sobre la taula és com es presenta la campanya d'estiu d'enguany al Baix Penedès. Principalment, quins serien els riscos que preveieu com a més destacats?
5: Mira, ara feia anys que no podíem dir el que us vaig dir ara, de que es presenta una campanya clàssica. Què vol dir clàssica? Com una mica les d'abans. Campanyes en què havia fet hiverns doncs, amb certa pluja, primaveres també amb certa precipitació, que feien que entréssim a campanya de forma progressiva i de forma seqüenciada. Això feia uns quants anys que no passava degut a la sequera estructural que vam patir des de l'any 20, més o menys, del 20 al 24, en què ja sabeu que hi va haver hiverns molt secs, que és bastant normal, l'hivern és bastant normal que sigui sec, però no tant. I després, primavera se la vegada també molt seques. Això feia que entréssim en campanya, el que seria entrar en campanya vol dir entrar en períodes de risc de manera molt precoç. Això significava que als mesos d'abril, maig o inclús al març es donaven incendis amb capacitat de desenvolupar-se de forma molt intensa i amb comportaments molt, molt, molt potents de forma molt anticipada a lo que era l'estiu. Clar, després arribàvem a l'estiu i això es multiplicava degut doncs, al que ja sabem, la calor, les altes temperatures, les onades de sud, que feia que això d'alguna manera incrementés el nivell de risc i el nivell d'exigència del que seria els cossos d'emergència i d'extinció. Una cosa que sí que ens ve com a singular, referent al que s'ha patit aquests anys enrere, és que tenim el que anomenem nosaltres molt combustible gruixut mort. Això que, traduït a paraules que s'entenguin, són molts arbres morts, que estan al bosc, evidentment, aquests arbres formen part...
4: Això és conseqüència de la sequera?
5: Sí, sí, la sequera estructural, aquesta que hem patit aquests anys enrere, ha afectat el bosc de manera molt important. Això vol dir que hi ha molts més arbres adults, gruixuts, morts, a més de molt combustible acumulat en el que seria la interfície de el que seria el terra i la massa vegetal que és verd, que ara la veiem verda. El fet de que hi hagi més combustibles gruixuts morts dintre del que seria la massa forestal, això pot augmentar la potència dels incendis, una cosa a tenir en compte a l'hora del seu comportament. I després està una altra cosa que és bastant singular, que degut a aquestes precipitacions abundants que han hagut al llarg de la primavera i part de l'hivern, el que és combustible fi, o que anomenem el matollar, està molt crescut, tot aquest matollar s'ha d'assecar, és material que s'assecarà i quedarà en molta disponibilitat, sense humitat, i això pot fer que els incendis també doncs, siguin més ràpid o sigui més fàcil que arribin de zones de matollar o zones obertes a massa forestal. En resum, aquí el que buscarem bombers, com gairebé fem sempre, és abocar-hi el màxim de recursos i ser el més contundents i ràpids possibles en un primer estadi per limitar que aquestes qüestions que es poden donar grans problemes a nivell d'extensió d'incendi o afectació doncs siguin les menors possibles.
4: Joan, quines serien les zones més sensibles en relació a això que explicava justament? Quines àrees detecteu que poden tenir tot aquest matollar i aquestes restes vegetals fruit d'anys de sequera?
5: Aquí com a masses forestals importants o on hi ha un risc forestal important seria els massissos de Bonastre, massissos de Bonmell, totes aquestes zones que d'alguna manera són extensions arbrades i rústiques forestals importants, però cal dir que el més sensible a la nostra zona d'influència seria els territoris relacionats amb l'interfície urbano-forestal. Aquí tenim moltes urbanitzacions que encavalquen amb el que seria entorns agrícoles abandonats, forestals abandonats, i molt territori que està a tocar de zones humanitzades. I això fa que el més crític, on hi hagi més criticitat en aquesta zona, seria això. La raó principal n'és una, que nosaltres quan tenim un incendi forestal que pot afectar o afecta directament a el que seria zones urbanitzades, com aquí en tenim moltíssimes, repeteixo, doncs hem de centrar esforços en la protecció de les persones i dels béns. Això seria el nostre, diríem, primer factor a tenir en compte. Un impacte de foc sobre un lloc on hi hagi persones, doncs això és primordial i prioritari. Què passa? Que quan aboquem recursos a protegir i a salvaguardar aquests béns i aquestes persones, l'incendi que fa? Doncs moltes vegades no tenim prou recursos inicialment per atendre'l. Què farà l'incendi? Creixerà i pot afectar a més zones. És a dir, és com una mena de peix que es mossega la cua. D'aquí d'alguna manera que entenguem que són les coses que ens poden donar situacions més crítiques a dia d'avui a la comarca.
4: Parlaves d'aquests anys de sequera, les conseqüències que està tenint encara a dia d'avui als nostres boscos. De quina manera ha canviat la manera de treballar de bombers aquests episodis de sequera dels darrers anys?
5: Bé, els que portem ja molt recorregut dintre del que seria el cos de bombers, hem vist una transformació enorme pel que fa als sistemes d'abordatge del que seria els incendis forestals. Jo provinc d'una època en què el que anomenem la línia d'aigua, que seria un camió emplaçat i tirar manguera per anar a abordar l'incendi, era, diríem, l'única eina que teníem al nostre abast. Mica en mica es van anar integrant mitjans aèris, helicòpters, avionetes, i a dia d'avui la caixa d'eines que utilitza bombers per abordar un incendi forestal és extraordinària. Ja no només amb el tema del que veiem en el propi incendi, sinó també amb el tema analític, el que fan els analistes o la gent que d'alguna manera que no està a camp està analitzant cap a on va un incendi, com es comportarà, quina és la zona previsible d'afectació per anticipar accions. I a dia d'avui, bé, des de la línia d'aigua a la utilització d'helicòpters, d'avionetes, de foc tècnic, del que serien eines manuals, eines mecàniques, és a dir, hi ha tota una bateria d'accions que es fan per abordar els incendis, que és extraordinària. Això té una raó clara, i és que estem en una situació d'incendis de setena generació. Són incendis que d'alguna manera són més virulents, tenen més potència de dany, i a l'hora d'abordar-los també ens representen més reptes, més riscos, i hem de treballar amb molt més criteri i amb moltes més capacitats.
4: Potser un altre repte és que ens trobem en una comarca que no para de créixer demogràficament, que a més ara la temporada d'estiu també multiplica la seva població i, per tant, necessita molts recursos. Quins serien els recursos òptims al parc de bombers per garantir treballar amb seguretat i amb eficiència?
5: El parc del Vendrell és un parc molt sensible, per dir d'alguna manera, a nivell parcs de bombers de Catalunya. La raó principal és aquesta que esmentes tu. Hi ha hagut un creixement poblacional, ha hagut un creixement en activitats també. Aquí el territori d'alguna manera ha integrat doncs, noves infraestructures comunicatives, viàries, ferroviàries, la població ha crescut, l'increment turístic també és una cosa que és palpable. I al final tot això que comporta que quan hi belluga més gent o tens més gent o tens més activitat, doncs hi ha més emergències. Això és una causa-efecte directa. No puc dir que el parc de bombers hagi crescut a la mateixa velocitat que les demandes que, per les quals som requerits o les peticions que tenim d'activació. És un parc amb molta pressió a títol d'emergències, dels que tenen més pressió a nivell Catalunya. I és un parc que en el futur s'ha de transformar. Sí que venim molt recentment, perquè de fet aquest any 26 hem de celebrar que hem pujat una mica el que seria els recursos humans del parc. Això fa que tinguem certa més capacitat per actuar en les demandes que tenim del territori, però és insuficient i hem de seguir creixent. I em consta que a nivell estratègic el cos de bombers busca fer créixer aquesta tipologia de parcs. Nosaltres hem de créixer, sí o sí, perquè la comarca ho requereix, perquè el territori ho requereix i la població necessita doncs, ser atesa com toca.
4: Dades significatives de l'any 2025, el parc de bombers del Vendrell per primera vegada va superar les 2.000 sortides. 1.345 de les quals es van produir dins de la mateixa comarca, però les altres restants, més de 600, es van produir en comarques veïnes a les que vosaltres també doneu assistència, com és lògic. Això ja queda evident la necessitat de dotar de més recursos al parc.
5: Sí, efectivament. Nosaltres a nivell resposta responem a la comarca del Baix Penedès, en tot el que sigui el territori del Baix Penedès, amb el suport d'un parc de bombers voluntaris que tenim a Sant Jaume dels Domenys, que no cal dir-ho, que ens és de gran ajuda i una bona crossa de cara a respondre. Però sí que nosaltres som l'activació immediata, sempre estem al parc, 24 hores, 365 dies de l'any, i som els que amb immediatesa responem. Això ho fem a la nostra comarca, com bé esmentes i et confirmo, però també a el que seria el Tarragonès. Nosaltres som primera sortida o primera resposta a el que seria Roda de Barà, Creixell, Torredembarra també persiguem nosaltres, Pobla de Montornès, és a dir, és un territori també molt densificat a nivell humà i també cal tenir-ho en compte. I a més tenim un pessic de territori de la metropolitana sud que sense considerar-nos primera sortida sí que Castellet i la Gornal, ja coneixeu el territori, la tenim a 4 quilòmetres d'aquí, Castellet i la Gornal i els seus municipis i poblacions, doncs és un territori que també d'alguna manera en requereix doncs, certes demandes i certes activacions per donar resposta al que convingui. Tot això que ens porta, que aquestes 2.000 i escaig sortides fan que siguin moltes sortides diàries per un parc de bombers que té les dimensions que té. I el hàndicap principal ara mateix del parc és créixer en recursos humans, perquè a nivell de recursos materials diríem que estem molt ben dotats, tenim equips moderns, vehicles moderns, tenim una bona dotació de lo que seria recursos materials, però ens faltaria el múscul humà, més personal per poder ser més capaços, treballar amb més seguretat i més eficiència, i després garantir el que jo sempre anomeno, no? Una estructura de comandament que sigui garantista al llarg de tot l'any. És una cosa que d'alguna manera jo com a responsable del parc o com a cap de parc intento traslladar a la meva organització, no? El que hi hagi sempre comandament garantit i que els equips treballin sota el paraigua jeràrquic que toca i tenir uns recursos humans que puguin respondre a tot el que d'alguna manera se'ns sol·licita.
4: Parlaves de la densitat de població i hi ha dues dades que poden cridar l'atenció d'aquestes sortides que de balanç de l'any passat parlem, i és que on més incendis de vegetació hi va haver l'any 2025 va ser al Vendrell i a Calafell, no pas en municipis que a priori a nosaltres ens pot semblar que tenen doncs, més boscos, més massa forestal. Al Vendrell 39, a Calafell 18. I això doncs, deixa també clar que la mà de l'home, la mà humana, i té molt a veure.
5: Clarament. Al final l'home o les accions de l'home, sigui infortunis, despistes, també hi ha component de negligència, de no fer bé les coses, això no cal dir-ho, que és així, comportaments que no són els adequats, són els provocadors en gran mesura del que seria els incendis de vegetació. Quan parlem d'incendis de vegetació no parlem només d'incendi forestal on hi ha massa arbrada, també estem parlant de zones rústiques, zones o conreus que d'alguna manera s'han abandonats, que són capaços de propagar incendis de forma ràpida, d'impactar contra zones humanitzades, vivendes, masies o zones que, en què ja no només està en risc l'entorn forestal sinó les persones o les vies de comunicació o els béns. I és una evidència, on hi ha més gent, doncs hi ha més emergències, i aquesta regla de tres d'alguna manera és proporcional també a l'incendi de vegetació. Què pot passar si tenim una incidència a la zona de Montmell o al massís de Bonastre? Doncs que l'abordatge sigui més lent, perquè són territoris que responem per distància una mica més lluny, i que tinguin capacitat de fer-se més grans. Aquí ja sabem que l'abordatge de l'emergència, que la fell, en aquest cas, com més ventes i el vendrell, serà molt ràpida, perquè en principi, si estem a parc, arribarem de forma molt immediata i molt contundent, però són n'hi ha més, sí, són n'hi ha més. Intentem que no creixin i que no entrin a massa forestal, tornem al mateix, no? Intentar que no vagin a més per tot el dany que això pot acabar produint, que és molt elevat, és molt elevat.
4: Parlem d'un altre tipus d'incendis, ja nuclis urbans, i que ens criden l'atenció, ens estan cridant l'atenció bastant darrerament, que són els incendis en contenidors, i s'hi ha detectat que hi hagi hagut un increment.
5: Sí, hem notat al llarg d'aquest primer semestre de l'any que hi ha un increment d'actuacions pel que fa als incendis de contenidor. Dir que és una tipologia, nosaltres anomenem aquests incendis d'incendis urbans, no? Entre de la tipologia d'incendi urbà hi ha molts, des de mobiliari urbà, a vehicles que cremen en via pública, el contenidor és un clàssic de la comarca, malauradament és una emergència que hem de respondre amb certa recurrència, probablement per diverses raons, per accidentabilitat, també comportaments a vegades que no són els adequats, perquè la gent llença coses a segons quins contenidors que no ha de llançar, o passen coses que són accidentals, i després hi ha l'aspecte que entenem que és el vandàlic, que aquest també hi és innegable, que existeix la mà de l'home al darrere, la mà i la mala fe, per dir-ho d'alguna manera, perquè és molt estrany que en un mateix carrer cremin 5 contenidors a la vegada. Això vol dir que algú està fent alguna acció que no tocaria. Sí, és així. Aquest any tenim un increment. No sé si respon a algun tipus de reivindicació, algun tipus d'acció relacionada amb alguna queixa, o algú que té motivacions que no són les apropiades, però és així. Sí, sí.
4: Tenint en compte que la mà de l'ésser humà està darrere de molts dels incendis, quines imprudències són les que detecteu que es donen més habitualment, i sobretot quin missatge voldríeu transmetre per prevenir incendis, especialment també durant aquestes setmanes de calor més intensa?
5: Podríem parlar de que bé, hi ha algunes qüestions que són de sentit comú que hauríem de mirar d'integrar tots, no? Doncs no fer foc al bosc, no encendre cap mena d'element que generi cuspir o flama en un entorn forestal, detalls com ara que si faig una barbacoa no l'aboqui encara que em sembli que estigui apagada les cendres o les brases, que jo entengui que poder estan apagades però poder no, llançar-les en un lloc on hi hagi massa vegetal, tot el que seria l'ús de pirotècnia propers a masses forestals o dins de masses forestals, bé, tot comportaments que d'alguna manera són de sentit comú i són d'aspecte cívic que hauríem de limitar al màxim. Jo si fumo i llanço una borilla, sé que allò pot ser una font d'ignició, doncs intentar doncs no llançar-la, apagar-la bé, guardar-la dintre d'una capseta o alguna cosa i prendre-me-la cap a casa i llançar-la a la brossa, que és el que tocaria. Bàsicament això, sobretot accions que moltes vegades són de comportament bàsic, però que sí que hem de recordar i insistir.
4: Comentaves ara un tema important que ens trobem sobretot a l'estiu amb les festes, que és l'ús de pirotècnia. També consells, ja ho has dit, en determinades zones no fer ús d'aquesta pirotècnia pel risc d'incendi que pot comportar, però també autoprotecció, no?
5: Evidentment. Sí,
4: quines
5: sí.
4: coses bàsiques s'ha de tenir en compte?
5: Bé, tornem una mica a apel·lar al sentit comú. La idea és que l'ús de petards, coets o pirotècnia es limiti a ser utilitzat en llocs que d'alguna manera no tinguin impacte en massa vegetal. Això seria una recomanació general. Moltes vegades els propis ajuntaments, quan celebren festes majors o algun tipus de festivitat, doncs ja habiliten zones perquè es puguin llençar els petards. Això d'alguna manera ja s'entén que és una zona segura, una que no té impacte sobre massa vegetal, mal i que pugui iniciar d'hora d'un incendi. Després està el tema de que l'ús doncs, respecti que les edats de les persones que llancin els coets siguin, diríem, adequades al producte que tenen entre mans, que no les fiquin en recipients tancats, que d'alguna manera no es llancin pirotècnia els uns als altres. Bueno, a vegades aquestes coses poden acabar provocant accidents i fer que ja no només iniciem un incendi, sinó que també prenguem mal. El fet de llançar-se un petard un a l'altre o ficar dintre una ampolla de vidre, com a vegades s'ha vist, doncs pot acabar fent que allò exploti, que hi hagi un impacte de fragments sobre persones que hi ha al voltant, etc. Això és una cosa que entenc jo que és de sentit comú.
4: Joan, viviu setmanes ara de molta intensitat laboral, probablement de més sortides, pel que dèiem, augment de població per els incendis que es produeixen també en zones forestals amb més freqüència a l'estiu. Teniu dificultats per cobrir places o per captar nous professionals? En quin moment es troba la professió?
5: La professió es troba en un moment de creixement i expansió a nivell de recursos humans. Ja portem uns quants anys que des de l'organització de bombers s'estan promovent convocatòries. Això està molt, molt encarrilat. Estem augmentant la massa social d'efectius. Això és una molt bona notícia perquè veníem d'un període molt aprimat a nivell de recursos humans i, mica en mica, anem guanyant efectius. Això és molt positiu. Que si em preguntes què trobes a faltar com a cap de parc, ja ho he dit, no? Aquí fa falta més recursos humans, i una cosa que m'agradaria a mi és que hi haguessin recursos humans i gent que provingués de la pròpia comarca, no? Que hi hagués jovent d'aquí del territori que s'animés a opositar a bomber, que estiguessin motivats i tinguessin doncs, aquesta força i energia per encara una oposició tan potent com aquesta, però que a la vegada doncs, és doncs, un ofici tan enriquidor i tan maco que bé, que el recomanaria a tothom qui tingui aquesta motivació o aspiració. Ens falta gent de la comarca i això és una cosa que hauríem de revertir.
4: Doncs queda dit. Si no teniu prou feina, encara trobeu temps per participar en moltes iniciatives solidàries. En veiem unes quantes en cooperació amb l'Hospital de Sant Joan de Déu, també amb el Banc de Sang i de Teixits, amb aquesta donació de sang que va tenir tant d'èxit a la Rambla. Els bombers sempre esteu, no?, al costat d'aquestes iniciatives.
5: Bé, sí, nosaltres, i he de parlar per, en aquest cas, la massa social que integra el Parc de Bombers del Vendrell, però la podíem exportar a molts altres llocs. Tenim sempre aquesta inquietud per d'alguna manera revertir en la societat. Nosaltres, al final, sempre ho dic, no? Treballem en un marc laboral en què tractem qüestions moltes vegades crítiques, tristes, perquè tenim accidents, tenim focs d'habitatge, tenim incendis que poden haver afectat entorns naturals que poder en són molt apreciats, i sempre d'alguna manera estem resolent qüestions dintre d'un marc de duresa, de duresa emocional també, no? I el fet de poder obrir el meló de sortir al carrer, de tractar amb la gent de tu a tu, d'alguna manera acostar-nos de forma més simpàtica i agraïda, doncs en aquest cas la campanya de venda i col·laboració que fem amb el Sant Joan de Déu, de venda del calendari solidari, doncs és una cosa que ens obre al carrer, que la gent del parc està molt animada per sortir i col·laborar amb això, perquè també ens dona aquesta visibilitat tan maca i serena, no?, que dic jo. Doncs això n'és una, i l'altra, que va anar molt bé i esperem replicar-la l'any vinent, seria la campanya de donació de sang, que va ser molt exitosa. He de dir també i felicitar el meu equip també, perquè es van abocar massivament, tant en la campanya de donació com en la venda de calendari. La gent s'hi aboca, ho fa de forma altruista i voluntària, sortim al carrer, muntem una festa, per dir-ho d'alguna manera, i si això reverteix en més donacions de sang o reverteix en diners per la causa solidària del calendari, que seria doncs, la infància en risc i atendre els infants amb malalties que moltes vegades són molt crítiques i molt greus, doncs ens omple d'orgull, la veritat. I voldríem fer-ne més, però bé, les capacitats que tenim són les que són.
4: Doncs estarem ben pendents de totes les activitats que realitzeu i també fer una crida a la prudència perquè no us donin molta feina, només de la necessària, aquesta temporada. Moltes gràcies, Joan Borràs, cap del Parc de Bombers del Vendrell, per haver vingut aquesta setmana al nostre programa.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen s'ha desentès la Conselleria de Salut. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. De fet, la diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president, i per tant a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
1: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril sentit Girona, a banda també diversos accidents, per una banda a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27 a Villalonga del Camp i un tercer a la B23 a Molins de Rei.
0: Notícies en xarxa.

0: Casino El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, com ja és habitual, a cada hora en punt. En principi, les notícies de la xarxa de comunicació local i que, de fet, també ja ens ajuda a saltar cap a una altra part del programa, una altra hora. En aquest cas, i quan ja passem 4 minuts a les 10, la segona part, la segona hora de Calaixera. Avui dimecres, 17 de juny, programa número 3.993. Gràcies per fer-ho possible, de veritat, sempre un plaer acompanyar-vos i sempre amb intenció i amb ganes d'això, d'apropar-vos a aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I amb això, i amb aquest objectiu, de fet, tenim secció habitual que ens acompanyen un cop cada mes. Volem donar veu a Alcohòlics Anònims, conèixer doncs, què fan, com ho fan i, sobretot, de quina manera poden ajudar a les persones que ho puguin necessitar. Doncs avui tornem a fer aquesta conversa i conèixer què s'hi cou des d'Alcohòlics Anònims. No s'ho perdeu. A banda, també presentarem un llibre que arriba i que es presenta justament oficialment aquest proper dilluns, dia 22, que és sobre el foc i les bèsties de foc que podem trobar al Vendrell. La seva autora és la vendrellenca Mar Vives, que ens acompanyarà per poder explicar-ho. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última hora amb més coses, parlant de més llibres i també participació i trucades. Així que va, molta cosa a fer, continuem.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
1: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica, àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
1: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica, àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
4: Doncs va, seguim, continuem en directe, per suposat, 2:05 d'11, de ple ja en tota aquesta segona part d'avui dimecres. I bé, volem parlar-vos d'un tema prou xulo, ara que ja arriba Sant Joan i que ben aviat, ja us ho dic jo, a banda de barris també arribarà ja la Festa Major. I un fet important és com podem explicar als més petits aquesta passió que tenim aquí al Vendrell pel foc, amb els diables i les bèsties que formen part de la identitat del municipi, a més com a capital del foc. Que és això, Doncs aquesta és la pregunta que ha inspirat aquest llibre, El foc, la nostra il·lusió, diables i bèsties del Vendrell, una publicació que combina el relat, la divulgació i que això vol acostar la cultura popular local als més joves. I de fet tenim, jo crec que la màxima representació d'aquesta publicació, que justament es publica aquest proper dilluns dia 22. Les seves autores, en certa manera, qui s'ha encarregat del text, intueixo, i de la idea inicial, que és la Mar Vives. Mar, molt bon dia.
5: Bon dia, Pere, què tal?
4: Com estàs?
5: Bé.
4: Sí,
5: superbé. Contenta.
4: Molt bé.
5: I contenta d'estar aquí, tornar-te a veure persona.
4: És veritat, Mar.
5: Sí.
4: Clar, és que mai t'he entrevistat amb tu, no, Mar? Vull dir, mai has passat... Jo sol dir...
5: Allò, que s'entengui bé per les meves mans. Des de que no treballo a la tele, crec que no.
4: No?
5: O sigui, des de que no treballo, no. Suposo que quan estava així, perquè també vam fer un traspàs de temps lliure...
4: Sí, fèiem coses i alguna tertúlia sí que havíem fet, etcètera.
5: Però des de que no estic aquí, crec que no.
4: Ostres, doncs mira... Mira,
5: allò... ens retrobem.
4: Exacte, allò ja, check, no?
5: Això, exacte. Sí,
4: fantàstic. A més, ara parlarem, que és un llibre molt xul, a més, amb aquesta passió vandrellenca que tens tu per la cultura popular, Marc, ara acabarem de conèixer. I al teu costat és qui s'ha encarregat de fer les il·lustracions, la maquetació de tot aquest llibre, que és l'Helena Ribas Domènech.
6: Sí, exacte. Bon dia.
4: Com estàs?
6: Bé.
4: Sí?
6: Sí, sí, sí. Ha fet una feinada increïble,
4: sí?
6: Increïble. Sí, sí. La Mar és exigent amb els plaços d'entrega.
4: Clar, és que la Mar, ho podem dir-ho, no? Clar, professionalment, i després de treballar en aquesta casa, sí, a través d'aquest projecte personal que és Eureka Kids,
6: sí,
4: a més, dins Eureka Kids, tu has agafat com un pes important dins d'aquesta empresa, sí, que és la literatura... literatura infantil.
6: Sí, especialitzar-me en literatura infantil i tenir un espai que a la comarca no hi ha una llibreria infantil com a tal. O sigui, n'hi ha de generalistes i que estan la mar de bé.
4: Sí.
6: Però especialitzar-se té el seu què, perquè pots tenir editorials molt específiques, molt concretes, de molta qualitat, perquè actualment és un món molt ampli i super interessant, que quan t'hi endinses, si t'agrada, doncs és un món molt bonic.
4: Clar.
6: I a partir d'aquí, doncs, vas veient, vas veient cosetes i vas veient buits. I també a nivell local, no?
4: Sí.
6: I aquí ha sortit una mica el granet d'aquest llibre.
4: Clar, és això, no? Aquest punt de trobada, del que fa literatura, o aquest món que tu descobreixes molt bé i que ja domines a la perfecció, i justament el que deies, no? Aquest forat, perquè no s'ha explicat mai així, D'aquesta manera no s'ha explicat mai el que és el foc o la relació del foc amb el Vendrell.
6: No. O sigui, un llibre com a tal no hi és, val? I clar, és que som capital del foc.
4: Clar.
6: Vull dir, llavors, com pot ser que 13 grups de foc no estiguin tots junts en un llibre, saps? Doncs, bé, aquí està.
4: Així
6: l'hem volgut fer i bueno, som vendrellenques, totes dues som mares, totes dues tenim nens involucrats als grups de foc infantils, en aquest cas del Vendrell, i veiem, respirem aquesta il·lusió i que no tenen un material bibliogràfic per seguir consultant-lo a casa o a l'escola, doncs es diuen la classe del caramot, però després no poden tenir a casa un llibre que vegin la foto del caramot, drac més gran d'Europa i res. Doncs clar, aquí està.
4: Clar. I això converteix aquest llibre en aquesta barreja, no, de que és un conte, una història, però també hi ha divulgació, s'explica, hi ha unes fitxes també al final del llibre que una mica fan això, no? La fitxa bibliogràfica de cada element de foc.
6: Sí.
4: És molt complet.
6: És molt complet i aquí està també la gran feina de maquetació de l'Helena, de que se separi la part narrativa, que és la historieta planeta, senzilla, d'una nena, que comença a la revetlla de Sant Joan i va evolucionant, diguéssim, vivint al Vendrell i vivint tot el que passen durant aquestes 5 setmanes fins al dia 26 a la nit, que és l'esclat de la cercavila de foc, i llançar el campanar. Llavors, aquesta part narrativa, més de ficció, dolceta de la nena i aquest sentiment de, ai, quina il·lusió tot plegat, s'acompanya amb una part informativa.
7: Una part important de la meva feina també va ser intentar tallar la Mar, perquè no sé què us passa als periodistes, que jo li deia a Mar, és que hi ha molt de text, escolta, que hi ha molt... Perquè em deia, el projecte va sorgir una mica... Bé, em va caure una mica sobre aquest projecte, perquè em va contactar a l'abril, aquest abril, vull dir...
4: Aquest abril d'aquest any.
7: Ostres. Vaig rebre un missatge que em deia, ostres, a veure si pots passar per la botiga i tal. I jo soc dissenyadora, o sigui, jo treballo com a dissenyadora gràfica i vaig pensar que era algú referent a la imatge de la botiga, que volia fer algun canvi i tal. I vaig aparèixer allà i em diu, segurament estàs intrigada. I jo vaig pensar, serà algú de disseny. I em diu, no, un llibre que he detectat que hi ha un buit, perquè no hi ha llibres que parlin de bèsties de foc d'aquí al Vendrell, i jo pensava, què diu ara d'un llibre? Saps? No m'ho esperava gens. I llavors sí que ella em va comentar, bueno, a mi m'agradaria que fos com molt fàcil de llegir a nivell de lletra grossa, que es veiés bé, que quedés ampli i tal. Clar, i després la Mar s'animava i em començava a posar textos i fitxes de divulgació i aquí hem de parlar de les falles de Pavaneit i, ostres, però també hem de parlar de tal i pensava, dic, bueno, anem encabint els versos dels diables i vinga tot allí dintre, però al final crec que ha quedat una cosa prou quadrada
6: per lo que et deia, perquè ella té molt de gust I el que jo vaig pensar inicialment com un conte infantil ha acabat sent... Ella té un estil que no és ben bé infantil.
4: Ja.
6: Saps? O sigui, tu veus aquest, tu el veus i dius... Bé, doncs pot agradar un nen de 3 anyets, però també un nen de 10. Perquè no és... Tu agafes un llibre infantil de cartoner musical i té uns dibuixos basiquíssims.
4: Val, sí.
6: Aquell llibre no. Però té dibuixos basiquíssims.
4: Clar, havies il·lustrat mai, Helena, tu, o no? A banda de, com a dissenyadora,
7: sí, alguna il·lustració havia fet, un llibre no l'havia fet mai, però una cosa tan... Vull dir que també ha sigut un repte molt ràpid, o sigui, és com... T'hi fiques, no t'hi fiques, m'ho penso... Vinga, Mar, vale, saps, endavant. Perquè ho vaig consultar amb un parell de... amb la meva parella i això, dic que no sé què fer... Home, sí, no? Dic, ostres, és que és com molta responsabilitat, perquè a part és una cosa pel poble.
4: Clar.
7: Que jo li deia, mare, aquest any sortiràs a Falles.
6: Saps? Esperem que no. O almenys no, per
7: home,
6: bé, no?
4: Bueno, sempre és un orgull sortir a Falles, no?
7: Sí,
4: jo crec
7: alguna
4: que
7: cosa és fet si surts a Falles.
4: Però això, l'important és que en parlin,
7: sí,
4: no?
7: Sí, exacte. Llavors és una mica la cosa aquesta de la por, aquesta de fer alguna cosa pel poble, de que sempre hi ha... O sigui, jo he treballat molt, però com per fora, jo què sé, quan fas alguna cosa per Vilafranca, o per Vilanova, o pel Prat de Llobregat, doncs, bueno, jo allí no em coneix massa ningú, però aquí de cop és com sí, saps? A part, dient-me Helena Ribas, hi ha sempre la cosa aquesta de Ribas no arribes, o sigui, saps? En el sentit de que hi havia l'alcaldessa que era Helena Ribas,
4: sí.
7: I moltes vegades quan reservava taula en algun restaurant o així, arribaves allà i s'esperaven a l'altre.
6: A veure, si es pensaran que vindrà l'exalcaldessa a fer les il·lustracions allà en directe o algo.
7: Si vol venir.
4: Bueno, mira, no sé, ni desconeixem si té traça o no dibuixant, però
6: no,
4: mira,
6: exacte.
4: Potser descobrirem alguna cosa.
6: Exacte.
4: Helena, mira, farem una cosa que m'agrada molt per ràdio, que és aquest exercici d'intentar explicar una cosa que és molt visual, i a més això, no?, una mica com respiren aquests dibuixos, com... Hem vist la portada, clar, nosaltres hem vist la portada que s'ha publicat,
7: sí, crec,
4: no?
7: Crec
4: portada
7: que...
4: o una mica o aquesta...
7: Mira, crec que la portada genera moltes expectatives perquè crec que, ostres, jo la veia i pensava, hola, tia, ostres, ha quedat com una cosa molt lluenta, saps? I després a dintre potser no serà ben bé igual, però jo el que sí que quan em ho va plantejar i vaig veure la història, vaig veure que hi havia parts que passaven de dia i parts que passaven de nit o a les fosques. Llavors vaig establir com un codi de colors. Hi ha al fons de la pàgina, quan és de dia, és de color beix, quan és de nit o és fosc, és d'un color blau fosc, però no del tot perquè es puguin veure els dibuixos. Llavors, a partir d'aquí, és com... Tu vas passant les pàgines i vas veient les coses que passen de dia, com quan la nena doncs, està pensant en les festes del barri, quan va als casals, quan pensa en, no sé, en ostres, que anirem a veure les bèsties, i llavors tota la part, quan estan a dintre de la casa de, on te dormen les bèsties, entre cometes, faig així, però veig que no, que estic a la ràdio i no es veurà.
4: Bueno, una cosa es veu, sí que hi ha aquest format televisat en ràdio,
6: que
4: una cosa sí que es veu.
6: Que està veient televisió,
4: que sí que...
6: ara ens pot estar veient.
7: Sí. Perfecte.
4: El llenguatge radiofònic, sempre ho dic. El llenguatge radiofònic, la tele és una més a més.
7: Doncs això, i llavors una mica... Doncs tu veus, hi ha com la pàgina del dia de Santa Anna, amb la plaça Vella, on hi ha, així de manera molt subtil, apareixen castells, apareixen els gegants, o sigui, he intentat representar una mica la varietat. Tots és impossible, és impossible. Llavors, tu pels colors ja intueixes en quin moment estàs, i sí, la Mar deia allò de l'estil, sí que és veritat que... Primer, quan vam parlar, ella em va treure uns quants llibres amb un estil molt senzill i jo li vaig dir, mira, és que jo aquest estil crec que no el sé fer. Llavors, dic, abans de decidir-me, et faré un parell de propostes de pàgina i a partir d'aquí jo et dic si ho puc fer i tu em dius si t'interessa que ho faci.
4: Clar.
7: I la cosa va encaixar i em tira endavant. Llavors, a nivell de narrativa, sí que és veritat, visual, que jo li deia amb ella que jo quan explicava contes, encara ara, a la meva canalla, a mi m'agradaven aquests llibres que tenien diferents nivells, a nivell de il·lustració, que a part de la pròpia història que tu estàs llegint, amb el dibuix tu dius, ai, mira, aquí hi ha, jo què sé, faig un petit, jo he posat un gat, i he posat un gat per allí que va corrent, que és el gat de la nena.
4: Que doncs... és anar buscant aquests personatges.
7: Bueno, sí, exacte, no et diuen lloc que l'hagis de buscar, però
4: clar,
7: va apareixent.
4: Però és un bon recurs.
7: Saps com els ratolinets de les tres bessones,
4: sí,
7: que de cop
4: tu
7: trobaves comptant ratolins? Doncs és una mica el mateix.
4: Ah, que bé, és un bon recurs.
7: Bueno,
6: sí. I jo no sabia. I de cop dic, i el gat? Perquè a sobre ens uneix ara que tenim un gat les dues. I dic, això del gat? I diu,
5: És un capritxo meu, dic,
7: sí,
5: endavant.
7: Sí, colat, digues, i que estava fent els dibuixos, tenia el gat allí dormint, perquè es passa el dia dormint, i vaig pensar, doncs ara pringaràs, i vaig posar el gat. I llavors, no sé, hi ha com diferents, et diria, clocades d'ull, per exemple, la protagonista, la Laia, tota la roba que porta sempre li ha ficat com una sobreposició d'estampat de flors. Uh-huh. I llavors, si t'hi vas fixant, doncs en totes les il·lustracions on surt aquesta nena, la roba que porta sempre a sobre hi ha trames de flors. O sigui, uh-huh, són detalls. Molt són bé. Detalls que fan que quan tu estàs explicant un conte a casa teva amb el teu fill, a part de llegir la història, doncs... Bueno, sí, i també vaig tenir molt de compte, ara ho puc dir, de que totes les bèsties apareguessin exactament al mateix nombre de vegades.
8: Ah, oh, ben vist,
5: és que...
8: ben vist,
5: sí,
8: ben
5: curós,
8: vist.
5: Que
7: sapigueu sí, que si n'hi ha alguna que apareix més vegades és... perquè m'he colat, però que la intenció era que totes sortissin
8: sí,
7: exactament del mateix
8: nombre. I que també t'ho volia preguntar, clar, en aquest cas, quan parlem d'aquests elements, són elements reals, són elements físics, mm-hmm, clar, suposo que tot i triar un disseny determinat, clar, suposo que tampoc no et permet massa, no?, que
7: no, clar,
8: modificar hagut... aquests elements.
7: No, a més, hi ha hagut com bastanta... O sigui, hi ha una part de la feina, de l'encàrrec, que jo no havia contemplat, que és tota la part de documentació que jo vaig haver de fer per veure com eren les bèsties.
8: Clar.
7: Per exemple, ja ho puc dir, que la que em costa més de dibuixar és el tallot. Uh-huh. O sigui, és complicadíssim, perquè és rara d'anar,
8: sí,
7: perquè, clar, perquè és una bèstia que te l'has de mirar moltes vegades per veure com està feta. Sí. O sigui, el bou, tu el veus dues vegades i dius, perfecte, el bou, pues, morro, tal, però el tallot, és que depèn de com te'l miris, té
8: és
7: un aspecte, en té un
8: sí,
7: altre.
5: Clar, no són dibuixos abstractes, els nens, les famílies han de reconèixer el
8: clar,
5: drac.
8: Per això, per qui anava,
7: sí,
8: clar, és...
7: Sí. En principi es poden reconèixer.
5: Quan sempre penso que la feina dels il·lustradors en un conte, jo sempre hi he donat molt de valor.
8: No, i tant.
5: Per l'aprenentatge que he anat fent, quan llegeixo un àlbum il·lustrat amb un fill que seguim també llegint cada dia, sempre, i la cultura visual que han anat ell agafant, sí, i jo també a la vegada, uh-huh, és com, dona valor això, has vist aquesta ombra, has vist no sé què, és que és preciosa la feina dels il·lustradors actualment infantils.
8: Està clar.
5: I això abans no passava.
8: No.
5: Tu agafes un conte del teu i pràcticament no miraves els dibuixos.
7: Aquí podríem parlar de diferents publicacions infantils, que ja s'han fet coses molt bones al llarg del temps.
8: Hi ha una mica de tot.
5: Però no ho valoràvem tant. No,
8: o potser hi havia la tendència també una mica, no suposo que una mica a desprestigiar, no?, la literatura infantil, juvenil...
5: Total,
8: era com un
5: era una segona
8: subgènere,
5: gama.
8: Exacte.
7: Sí. Bueno, a part, tampoc no hi havia, jo crec... Ara hi ha molta, molta producció editorial. Llavors hi ha moltíssima varietat, hi ha moltíssima gent dedicant-se a fer coses que estan superbé, d'altres que són més comercials i d'altres pues, que no valen la pena, però està tot al mercat, saps? Llavors,
8: clar,
7: jo crec que nosaltres, quan érem més petites... O sigui, no hi havia
5: ni
8: molt menys publicacions en proximitat.
7: No.
8: És a dir, quan érem
7: no,
8: petits teníem el Teo,
7: sí,
8: teníem també llibres il·lustrats a la Pilarín Vallès, que també
7: sí,
8: està molt en boca de tothom, però no tenies la possibilitat de conèixer aquestes històries o personatges o elements que tinguessis al teu entorn.
7: Exacte.
8: Ara, per sort, això ha canviat. També per interès i per intenció, com ara la vostra, que tu també ho deies, Marc, no és un encàrrec, això? És a dir,
7: no
8: ha sigut
7: un encàrrec
8: de l'Ajuntament...
7: Ni
8: de res, sinó que ha sigut iniciativa pròpia per la inquietud,
5: clar,
8: la festa.
5: Vull dir, no ens va venir a buscar la regidora, ni al contrari.
7: És al revés.
5: La vam anar a buscar nosaltres i li vam dir, mira, nosaltres farem això.
8: Clar.
5: O sigui, simplement vull el teu vistiplau.
8: Uh-huh.
5: Vistiplau com a... Bueno, perquè farem servir material...
8: Clar.
5: Que és del Vendrell, saps? Uh-huh. I, bueno, com a regidora de l'àrea en concret... preferim tenir el teu suport i al final també hi ha hagut una part d'implicació, no? Doncs que també ajuda perquè són els costos doncs són elevats, clar, evidentment.
8: Sí.
5: Però la idea va ser nostra.
8: Molt bé. A nivell editorial com funciona? I això és curiositat personal, uh-huh, és a dir, es fa a través d'una editorial,
5: clar,
8: a través d'Eureka Kids...
5: No, en aquest cas no, o sigui, uh-huh, és nosaltres, com que ho hem volgut fer tot en clau local,
8: val,
5: doncs és Impremta Ramon qui
8: d'acord,
5: ha dit el llibre.
8: Ostres.
5: Llavors es fa aquí Vendrell, amb les característiques que ell ens ha pogut oferir, doncs jo puc fer això, doncs nosaltres ens adaptem a aquestes característiques perquè es pugui imprimir aquí en clau local. A més, l'Helena havia treballat allà molts anys,
7: vaig
5: això també ha facilitat.
7: Cinc anys treballant a l'Impremta Ramon i...
5: Això ho facilita, també.
7: I sí que és veritat, que la mare, al principi, quan vam començar a parlar del projecte, és que a més sembla que faci molt de temps, però
5: sí,
7: fa dos mesos.
5: Sí.
7: El tema és que em va presentar el format que que doncs, ho havíem parlat amb el Jaume, i era un format amb tapa dura, que era el que està passant amb el món editorial, bueno, d'impremtes i producció, és que ja no queden enquadernadors, i tot el que és producció de llibres i això, o hi han quatre que ho fan, o ho has de portar a imprimir a la Xina, això és així. Llavors, com que ho volia fer amb clau local, van a parlar amb el Jaume, llavors el Jaume això ho produïa ell, però l'enquadernació es portava a Barcelona. Llavors, què passa? Que tots els plaços d'entrega se'ns allargaven molt, perquè, clar, era molt més temps arribar a tenir el llibre. I un dia parlant amb la Mar, li vaig dir, però Mar, i si ho fem amb tapes toves, mira, hi ha aquestes publicacions, i això el Jaume ho pot fer a l'impremta, ah, no ho sé. I vaig anar a parlar amb el Jaume, vam anar un dia a les dues, de fet, vam estar parlant amb ell, ens vam posar d'acord. Clar, de cop, jo tenia dues setmanes més per treballar, perquè el podíem entregar el llibre més tard, i mira, de fet, jo crec que ara mateix el deuen estar enquadernant. O sigui, la cosa està...
5: S'està fluint. A part d'això que explicava ella, que l'enquadernació s'havia de fer a Barcelona, els costos eren molt més elevats.
8: Clar,
5: per nosaltres, des del punt de vista inversió, com per la gent que llavors, conseqüentment, hauria de pagar molt més pel llibre.
8: Sí, està clar. I jo intueixo que no hi ha un afany recaptatori aquí al darrere, no neix com una idea
5: de
8: negoci,
5: per això ho dic. De moment tot són gastos, o sigui, al final,
7: són moltes hores.
5: Són moltes hores.
8: No, això
5: quan,
8: és impagable,
5: quan un escriptor fa un llibre i l'edita, evidentment, és la seva feina. Però llavors ja es distribueix a nivell editorial, cada vegada,
8: doncs,
5: clar, ell cobra cada vegada que no sé què. Nosaltres, com que no passem per cap editorial, és tot a nivell local, doncs bé, de moment amb les vendes doncs intentarem recuperar la inversió.
8: Encara que sigui recuperar-la,
5: Clar,
8: està bé.
5: Al final és que els costos de tot és molt elevat.
8: Sí. I tot i que el temps ha sigut justet, sí que arribareu a temps, i de fet també la intenció era fer la presentació abans de Sant Joan, perquè la història parteix del dia de Sant Joan i fins al dia de Santa Anna, fins al 26 de juliol, ho heu aconseguit, i el llibre es presenta aquest dilluns 22. Fem aquest part aquesta part de falca, de promoció. Dilluns 22, a la tarda, a la...
5: A 6:45, al portal del Parc, no?
8: Molt bé.
5: A més, tindrem alguna sorpreseta que ens van dir ahir la nit, no?, d'algunes entitats que s'han ofert per fer alguna miqueta de cosa, i, o sigui, no ens ho esperàvem.
7: Ha sigut una sorpresa.
5: No ens ho esperàvem. Ha sigut ells que ens han dit, ens fa molta il·lusió poder-hi ser, volem fer això, genial.
7: I tot això veient només la portada, i una nota de premsa.
5: Imagina't.
8: Home, és que és un tema atraient.
5: A veure, tu també t'agrada, perquè també ja estàs vinculat al teu poble, i la gent que ens agrada, doncs... ho volem tenir,
8: jo crec que sí, és un recurs molt xulo per tenir a casa, si tenim canall encara més, perquè és la manera d'explicar-ho, de compartir-ho.
5: Sí, però al final també diem que no és un llibre només per petits, perquè al final hi ha tota la part informativa. També hi ha gent de Vendrell que m'està dient, jo el vull comprar, perquè és que el Vendrell, el foc, és setmana sí, setmana també.
8: Llavors, temporada,
5: si no t'agrada, doncs potser el foc diràs, però és que aquí el Vendrell quasi t'ha d'agradar el foc,
8: Està clar, capital del foc, jo crec. És una mica una capital autonomenada, però jo crec que la podem defensar.
5: Amb dignitat i amb unes xifres, perquè...
8: Clar, quantes bèsties som ara mateix?
5: Hi ha 13 grups.
8: Clar, 13 grups.
5: Comptant els diables. 11 bèsties i dos grups de diables, diablons.
8: Sí.
5: És clar, per nombre d'habitants, és que està clar que ho som, perquè, clar, Barcelona, òbviament, cada barri té una, però tot i així els guanyem.
8: Sí.
5: Llavors...
8: Capital del foc, Vendrell, capital del foc, sí senyor. Sí. Que encara vindran altres capitals properes i s'ho faran seu.
5: No.
8: Hem d'anar amb compte amb això.
5: Sí.
8: Hem d'anar amb compte.
5: Sí.
8: Doncs bé, ens ha agradat molt de debò conèixer el projecte, conèixer-vos una mica més a vosaltres, en aquest sentit literat, dissenyadora, il·lustradora.
5: Nosaltres estem com supercontentes, i jo estic superagraïda a la feina que ha fet l'Helena. Crec que hem treballat conjuntament, sense haver treballat mai juntes. Jo hi he estat molt a gust.
8: Molt bé.
5: I ha sigut un descobriment, també.
8: Que bé. I tu acosta amb ella, no? Helena?
5: Sí. Que m'apretava molt,
7: No, bé. La veritat és que... Vull dir que poc hem parlat per lo
5: que ha sortit, no?
7: Sí, perquè recordo que teníem un dels primers passos d'entrega que teníem fins que vam fer el canvi de format. Recordo que la Mar va dir, aquesta setmana hem de parlar cada dia, I no, però els dies ni ella ni jo no vèiem res a pensar. Dic, bueno, hi vaig fent, Aquí no.
5: Bueno, perquè tenim clar les nostres feines.
8: Clar, cada un té el seu dia a dia, que ja és prou absurdent.
5: Se'ns menjava una mica.
7: Però bueno, anem sortint.
8: Exacte, la qüestió és que tot ha sortit bé, i a més, els grans projectes una mica van així,
5: Sí.
8: Una mica surten d'aquesta manera. manera.
5: Si t'hi penses molt, jo li, el diumenge a la nit li estava enviant canvis. I jo pensava,
7: mira, aquí, matant, aquí no em vas caure gaire bé.
5: No, jo ho sé, diumenge i nit em dirà, què fas?
7: Diumenge a la nit, clar, diumenge a la nit, quan sí. El divendres ja li havia enviat el Jaume de la impremta, ja li havia enviat la final, saps? I dic, ostres, Mar, dic, que l'haig de tornar a contactar,
8: que ja està.
7: I no, cap problema, que li vaig enviar a les 7 del matí el dilluns i ho tenia tot a puesto.
8: Però... Bé. M'ha agradat també conèixer aquestes beceroles, de com és l'edició d'un llibre en aquest cas. I és un llibre com aquest. Espera, que tinc el títol per aquí. El títol sí que és una mica llarguet, eh?
5: Perquè té subtítol.
8: Val,
5: perquè era una mica com explicar, perquè si només posàvem el foc, la nostra il·lusió, no quedava...
7: Un altre dia t'explicarem els títols que...
8: Sí, el brainstorming dels
7: títols. Sí, perquè anàvem fent el llibre, però el llibre no tenia títol. Ja. O sigui, va ser, crec que la darrera cosa que vam decidir va ser el títol.
5: A part, jo sempre dic, és un projecte literari, perquè al final, doncs, un projecte també implica que farem una activitat, que pot anar... creixent.
8: Sí, és veritat.
7: Clar, moment fals, que farem un taller també...
5: El 22 de juliol.
7: El 22 de juliol fem un taller previ a la Festa Major.
5: Sí, al final intentarem que vagi una miqueta més enllà del llibre.
8: Clar.
5: I ens sumem també als actes previs a la Festa Major.
8: Clar, dèiem, quan és un bon recurs també ho és en aquest aspecte, de divulgació i d'activitats i d'una mica fer arribar la cultura popular del foc en tots aquests àmbits. Que xulo, de veritat.
5: Sí.
8: El foc, la nostra il·lusió, diables i bèsties del Vendrell.
7: Sí. Perfecte.
8: En seguirem parlant, doncs.
5: Vinga. Gràcies, Pere.
8: Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
9: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
10: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Les notícies de la xarxa de comunicació local, sempre aquests butlletins previstos en principi a cada hora en punt. I quan ja recuperem altra vegada la proximitat del 107.1 de l'FM, això, ens endinsem cap a la tercera i última part del programa, ara mateix les 11:04. I amb ganes de seguir amb vosaltres i encara explicar-vos moltes coses en aquesta estona de ràdio. Això sí, és senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que hi puguem posar. Avui és dimecres 17 de juny, programa número 3.993. I, de fet, ara la tercera part seguim parlant de llibres, perquè ja és una secció habitual. Cada setmana, els dimecres, ens acompanyen des de Coma-ruga Literària. Bé, ens acompanyen, sobretot, els escriptors i les escriptores que en formen part, que és una excel·lent manera de conèixer, doncs, això, les seves històries literàries, les seves publicacions i una mica les seves vivències, això, sempre, sempre literàries. Avui serà el cas de la Judit Perich. Sembla que en una altra ocasió ja hem parlat amb ella. Però bé, acabarem de completar aquella conversa inicial, si fa falta. I després ja ens quedarà una estona per la participació i per les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Com dèiem, secció habitual cada setmana des de Coma-ruga Literària. I avui tornem a conversar, tornem a conèixer una mica tona més a la Judit Perich, que ja ens acompanya telefònicament. Judit, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Estic al carrer ara mateix.
0: Molt bé. Sí. Em deies que estàs assentada en un banc al carrer, la mar de tranquil·la, la mar de bé, eh?
1: Sí.
0: Fantàstic. Doncs gràcies per acompanyar-nos una vegada més. De fet, això, eh? Ara recordava que ja ens vas acompanyar el desembre de l'any passat, crec, aproximadament, eh? I del qual ja et vam conèixer una...

0: Sempre escrius en pseudònim, tu, per això, Judit? Recordo?
1: Sí. Cogide.
0: Cogide.
1: Cogide su.
0: Molt bé. Perfecte. I és, encara publiques amb aquest pseudònim?
1: Sí, sempre ho faré.
0: Vale, sempre, eh? D'acord. Molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic. Doncs que la gent sempre literàriament et busqui per aquest pseudònim. Això, ajuda'ns a conèixer-te. Judit, una mica... Què fas? Com escrius? Quins gèneres t'agraden?
1: Doncs, a veure, a mi m'agrada molt la fantasia, tot el que té a veure amb la fantasia, i, bueno, en menor mesura la novel·la negra, però llegeix una mica de tot.
0: Val.
1: I m'agrada, doncs, que a les meves obres sempre hi hagi algun element fantàstic. Per exemple, a la Medium, doncs, surten fantasmes.
0: Val.
1: Sí.
0: La fantasia sempre és un bon recurs literari, eh? Jo crec que no, us ajuda molt a fer córrer la imaginació, em fa l'efecte.
1: Sí.
0: És el teu cas, també.
1: Sí.
0: Quantes publicacions tens actualment? Més o menys, Judit?
1: Doncs, a veure, tinc 3 llibres publicats, però he fet moltes més col·laboracions.
0: Val.
1: I antologies literàries, he participat en un munt.
0: Val. Clar, de fet, vas començar a escriure el 2019.
1: Sí, si no recordo malament, sí.
0: Allò, com a manera oficial, sí que sé que, a més, la teva biografia ho explica, que ja de ben petita tenies una mica allò d'interès per l'escriptura i tot plegat.
1: Sí.
0: Sí que la primera publicació així oficial va arribar al 2019.
1: Sí.
0: Amb Nieve i Polen, no? I tinc apuntat per aquí.
1: Sí. Nieve i Polen va formar part d'un llibre de me mare. I era la primera vegada que ella escrivia un llibre que estava format per històries i no era una única història tota seguida.
0: Val.
1: I jo me'l vaig llegint i vaig dir, escolta, deixa'm escriure una tercera història i si t'agrada l'afegeixes al teu llibre. I em va dir que vale, i vaig escriure Nieve i Polen.
0: Val.
1: I Nieve i Polen va sortir en el seu llibre i les primeres crítiques que li van començar a arribar deien, ay, tu nuevo libro está muy bien, pero el tercer relato, el de Nieve y Polen, me encanta, es mi favorito. I em va pujar moltíssim a l'ego.
0: Ostres, que bé. I després d'això neix el detective Baldomero, no? Baldomero San Martín.
1: Bueno, ja havia nascut abans.
0: Sí?
1: Jo, el detectiu Baldomero, el vaig treure de protagonista a Nieve i Polen perquè era el protagonista detectiu de les novel·les de me mare i el vaig fer servir de protagonista de Nieve i Polen. Però després, quan vaig començar a escriure jo pel meu compte els meus propis llibres, aleshores vaig crear la meva pròpia protagonista.
0: Val.
1: Per no fer servir el protagonista de me mare, que és teu.
0: D'acord, molt bé. Després d'això va arribar aquesta trilogia de la Medium, que ja ens has explicat,
1: Sí.
0: Aquests universos i aquests detalls, aquestes històries fantàstiques. I també com aquesta novel·la, una de les últimes novel·les, que és Seda para Carmina.
1: Sí. Seda para Carmina no forma part de la Medium, sinó que és un llibre
0: sí,
1: a part.
0: Sí, un altre llibre, sí.
1: I, bueno, és perquè simplement em va donar el punt de que volia escriure alguna cosa diferent i vaig escriure aquesta petita novel·la històrica. Novel·leta històrica. Se'n diu ficció històrica.
0: Ficció
1: del seu
0: històrica.
1: Gènere.
0: Val.
1: Sí.
0: Val, perquè és un... Perquè potser és ficció, no? Entenc, no? Suposo que la història,
1: sí,
0: tot i que té, no, aquest rerefons històric, doncs és inventiva, no? Entenc.
1: Sí, exacte.
0: Val.
1: Es desenvolupa a la Valladolid de just després de la Guerra de Successió. El transpòs històric és aquest, però la protagonista, la Carmina, doncs no existeix
0: a
1: la vida real.
0: D'acord.
1: Sinó que la inventació.
0: Sí,
1: perquè segur que a l'època hi havia moltes dones com ella.
0: Segur, seguríssim. Silenciades i amagades, però segur que hi eren, estic convençut. I això, anem a les novetats, aquestes dos propers llibres que estàs a punt de presentar i d'estrenar. Anem per què? Què ens expliques? Què són aquestes novetats? Avança una mica, sisplau.
1: Doncs, a veure, estic a punt d'acabar un llibre, el qual serà el meu primer llibre, que no serà novel·la, sinó que serà un llibre de tècniques d'estudi molt enfocat en oposicions.
0: Uau!
1: En com poder estudiar bé unes oposicions.
0: Ostres.
1: I, bueno, i simultàniament estic traient un llibre que serà un llibre de relats curts.
0: Val.
1: Tindrà uns quants i estarà il·lustrat.
0: Uau, molt, molt. Ostres, m'has deixat parat, amb aquest manual, és a dir, amb això, amb aquesta temàtica i la fantasia que sempre tens al darrere, que ja et coneixíem d'altra vegada que vam parlar.

0: parlar amb tu, i que surtis amb un manual d'estudi, tal qual.
1: Sí, aquest serà l'única obra, segurament, que no la traurem al meu pseudònim perquè no serà novel·la, sinó que la traurem al meu nom real.
0: D'acord.
1: I és perquè, bueno, després d'aprovar les oposicions, jo tenia ganes d'ajudar altres persones a que també ho fessin.
0: D'acord, d'acord. Ja m'ho imaginava, que una mica és allò, vivència personal, d'estudiar unes oposicions.
1: Sí. Bueno, intento no tocar tant les vivències personals, les faig servir d'exemple, però intento enfocar-ho més en plan de... Mira, jo per estudiar això vaig fer això, tu podries fer-ho, o també podries fer això altre, o això altre, o això altre... O sigui, intento enfocar-ho més aviat així.
0: Val, perfecte.
1: Que sigui una veritable ajuda, no
0: sí, parlar sobre
1: mi.
0: No, d'acord. Però dic això, no?, que una mica... basat en una mica, no?, a l'assaig-error que tu has experimentat en primera persona, perquè justament això, has estudiat unes oposicions amb èxit. I pel que fa al llibre de relats, relats curts, seguint amb la teva temàtica habitual, la fantasia també?
1: Sí, la majoria de relats són fantàstics o tenen elements fantàstics, però he rescatat alguns relats que eren més realistes i quan els vaig escriure al seu moment em van agradar i dic, mira, doncs els podria afegir en el llibre de relats perquè no quedarien pas malament.
0: Val, mira, molt bé. I tens dates per a aquestes publicacions?
1: A veure, el llibre de relats estem dient amb l'editorial de treure'l durant l'estiu. Segurament més tirant cap a finals que cap a principi, que és ara el principi.
0: Val.
1: Però... o sigui, ens hem d'espavilar una mica per treure'l a temps, però jo crec que ho aconseguirem.
0: Doncs vinga.
1: I el de les oposicions està a punt d'acabar-se, però després requerirà doncs la seva correcció i tot, i no té data fixa, però jo crec que aquest any sortirà.
0: Val. Parlaves d'editorial. Vol dir que publiques a través d'editorial, tu?
1: Sí. Mega Ediciones, és la meva editorial.
0: Mega Ediciones.
1: Sí.
0: Molt bé. Així doncs, a través d'aquesta editorial, no sé si ets present a xarxes, crec que sí, no? Una mica les maneres de que la gent pugui acabar d'aprofundir, conèixer i si vol, doncs comprar els teus llibres.
1: Sí, a través d'Instagram és on més activa soc.
0: Val, a través del pseudònim, no? De Cogideso?
1: Sí. Bueno, Cogi Escritora.
0: Vale, Cogi Escritora.
1: Cogideso, tinc una compte que es diu així, però és la meva compte personal, no li faig gens de promo, la faig servir jo com a àlbum de fotos i ja està.
0: Val.
1: On em promociono com a escriptora és Cogi Escritora.
0: Cogi Escritora, aquesta, diguem, amb una H sonora, que és Coi, en entendre'ns, perquè la gent ho pugui trobar bé si ho escriu, tot i que aquesta H és aspirada i per això és aquest Cogi Escritora. Molt bé.
1: Sí, exacte.
0: Fantàstic. Que bé. Doncs, com sempre, contents de poder conèixer-te una mica més literàriament parlant, Judit, de veritat. Que vagin molt bé aquestes properes publicacions. I no hi ha dos sense tres. Així que segur que un altre dia encara parlarem.
1: D'acord. Moltíssimes gràcies per convidar-me un altre cop.
0: Gràcies. De res, amb tu. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Igualment.
0: Adéu.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Jordi, ¿qué está pasando?
5: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
4: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
5: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
4: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Radio Al Vendrell, al 107.1 de la frecuencia modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Estem a la tercera part de Calaixera avui dimecres. En res d'aquí una estona anirem ja cap a la participació, les trucades i segurament també una bona combinació musical, almenys és el que intentem. Peticions musicals que ens demaneu vosaltres i així fem una llista allò a la carta, al gust. I si no, doncs sempre tirant d'aquestes novetats discogràfiques o també una mica la música més contemporània, que també està bé. O la combinació de les dues coses, jo crec que és la fórmula d'èxit. Però abans d'això, sempre pendents de l'actualitat i de les moltes coses que han d'arribar aquest cap de setmana, perquè, de fet, comença l'estiu de forma oficial al Vendrell, a través del Turismar, una nova edició del Turismar 2026, a Coma-ruga i com a punt neuràlgic la plaça Germans Trilles. Moltes activitats en paral·lel que intentarem anar explicant. Per exemple, al llarg de tots els dies del Turismar podeu trobar jornades de portes obertes a la visita al Museu del Tabaris i als diferents espais per conèixer la reserva de Masia Blanca amb una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual. Com dèiem, això es farà al llarg de tots aquests dies del Turismar, que tindrà lloc el 19, el 20 i el 21 de juny. Però va ja des de divendres, des de les 5 de la tarda al passeig marítim davant del riuet hi haurà una exhibició dels Amics de les Catifes de Bellvei per descobrir l'art efímer de les catifes florals de la mà d'aquesta entitat, una proposta artística i tradicional que omplirà d'art i color l'entorn del riuet. També el divendres, a les 6 de la tarda, a la pista esportiva de la platja de Coma-ruga, partidet entre els Orange Star i l'equip inclusiu del bàsquet Vendrell, de l'AB Vendrell. I també al llarg de tots aquests dies trobareu a la plaça Germans Trilles la gastronomia de quilòmetre zero, que és aquesta mostra de productes, de restauradors, d'elaboradors, i que us permetrà degustar in situ doncs, propostes gastronòmiques de primer ordre. En aquest primer dia, de fet, tot això començarà a partir de les 6 de la tarda i s'allargarà fins la mitjanit. També trobareu una jaima a la plaça del Tabaris a càrrec de l'Associació Cultural de Joves. I el divendres, a partir de les 7, hi haurà una visita guiada a càrrec d'artistes del grup d'art polièdric a l'exposició Art i Natura. Aquesta proposta multidisciplinària posa el diàleg en la creació contemporània amb els paisatges naturals de la zona humida de les Madrigueres. I també el divendres a la tarda es farà la inauguració oficial del Coma-ruga Market, que en aquest cas això es mantindrà durant tot l'estiu. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial del Parc de la Música, que s'ha fet a tocar del Tabaris. I també després d'això hi haurà la inauguració oficial d'aquest Turismar 2026. A 8:00 PM del divendres, a la plaça Germans Trilles, actuació amb el grup Magaré. I a 11:00 PM, a l'escenari de la platja, ball amb l'orquestra Girasol. L'activitat, com dèiem, evidentment serà àmplia al llarg de tot aquest cap de setmana. I ja de cara al dissabte seguiran les activitats previstes, jornades de portes obertes, però també dissabte al matí, ben matiners, a partir de les 8, des de l'oficina de turisme, l'avinguda Balneari número 3, sortirà la ruta saludable de Coma-ruga fins al Roc de Sant Gaietà. Són places limitades, és important fer inscripció prèvia en aquest cas. És una ruta d'uns 8 quilòmetres aproximadament, més planera, és fàcil. I també hi haurà més activitat que es manté durant tot l'estiu, com per exemple a Zumba, que es fa a la platja de Coma-ruga, a la zona del riuet, a 8:45 del matí, o també la de Pilates, activitat de Pilates, en aquest cas a 9:15 del matí, en el mateix punt. En les dues activitats cal portar tovallola i aigua. El dissabte al matí, a partir de les 11, al passeig marítim, hi haurà fira literària que organitza l'associació Coma-ruga Literària. A partir de les 11 del matí també es farà una nova exhibició dels Amics de les Catifes de Bellvei. I a les 11 també del dissabte, des de l'aparcament de l'Escola Bressol del Riuet, sortirà tota la comitiva per fer una visita a la colònia ferroviària, la colònia ferroviària i els orígens de Coma-ruga. Són places limitades i també és important fer reserva prèvia i podeu fer-ho a través del correu electrònic de la pròpia entitat, coloniaferroviaria@gmail.com. A la tarda trobareu també aquesta gastronomia de quilòmetre zero. I també a la tarda, a les 6, activitat de vòlei platja a la platja de Coma-ruga. I al Museu Tavares, a partir de les 6, hi haurà un taller familiar. Coneix la vida marina de la Reserva Marina de Masia Blanca. Hi ha places limitades i és una activitat per als infants i per les seves famílies a partir dels 8 anys. També des de 6:45 i fins al vespre, l'accés a les madrigueres pel camí de Vilanova. Hi haurà una activitat infantil, també això per explorar les madrigueres. És una activitat dirigida també per nens, nenes, les seves famílies, i en aquest cas a partir dels 5 anys. Les places també són limitades. En tot això, sempre és important fer reserva prèvia. El dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça Germans Trilles, Conta Contes, a càrrec de l'associació Coma-ruga Literària. A les 7, a l'escenari de la platja, exhibició de Mugendo, a càrrec de Mugendo al Vendrell, és l'escola d'arts marcials, on no només podràs aprendre tècniques de kickboxing i defensa personal, sinó també per poder entrenar el cos i millorar el to muscular. Seguim parlant del dissabte, que és prou intens. A les 9 del vespre, a la plaça Germans Trilles, l'actuació amb el grup M de Marta Duet. I a partir de les 11, a l'escenari de la platja, amb concert amb el grup de versions Veneno en la piel. A partir d'aquí ja saltem cap al diumenge 21 de juny. Seguiran les jornades de portes obertes, la gastronomia de cara a la tarda. Això, com hem dit, serà durant tots aquests dies. Però això, diumenge, a partir de les 11 del matí, hi haurà una exhibició de country a la sala dels mosaics del Tavares, a càrrec de l'associació Country Style del Vendrell. Així que si teniu ganes de conèixer aquest ball, si teniu ganes de ballar, sobretot, aquest country line dance, no us ho podeu perdre i no us quedeu a casa i veniu a donar canya a les botes, com diuen ells mateixos. També hi haurà o continuarà la fira literària que organitza l'associació Coma-ruga Literària. I també una activitat molt xula que es desenvoluparà diumenge a la tarda a partir de les 5 a la sala dels mosaics de Tavares. Hi haurà un planetari. I és que ja comença l'estiu del gran eclipsi. És apropar l'astronomia i la ciència als infants, als joves i a les seves famílies a través d'un planetari digital immersiu. És un planetari portàtil que transformarà el Tavares en una finestra a l'univers. Una experiència visual interactiva que és única i que desperta curiositat científica i que fomenta vocacions des de ben petits. Són 6 sessions en total, que això començaran a partir de les 5 de la tarda. Són sessions que duren uns 25 minuts aproximadament i també és això, places limitades i és important fer reserva prèvia. A les 6 de la tarda del diumenge també hi haurà contacontes a càrrec de l'associació Coma-ruga Literària. I a les 6 de la tarda al Museu del Tavares hi haurà una visita guiada altra vegada a aquesta exposició d'art i natura a càrrec dels artistes del grup d'art polièdric. El diumenge a les 7, a l'escenari de la platja, gala, concert, aire nuevo. A les 7 de la tarda, a la pista del Tavares, inauguració de la pista esportiva Eduard Manchón. A les 9 del vespre, a la plaça dels Germans Trilles, actuació amb el duet Sonia Linares. I a 10:45 de la nit, a l'escenari de la platja, Havaneres i rom cremat, atenció amb el grup Les Anxovetes. Poca broma, que les hem escoltat ja moltes ocasions, de fet, aquí en aquest programa. Doncs bé, Les Anxovetes al Vendrell, el diumenge 21 a 10:45 de la nit a l'escenari de la platja. A banda, com ja sabeu, estem a tocar també de la celebració de Sant Joan, així que també hi ha actes una mica lligats a tot això, en tota aquesta programació, perquè, de fet, el dimarts 23, que és el dia de revetlla de Sant Joan, a les 12 de la nit hi haurà tradicional castell de focs a càrrec del drac de foc al Cabrot. Turismar 2026, que arriba en força, que torna després de la seva renovació ara fa ja uns quants anys i que continua això donant una mica el tret de sortida a la temporada estival i, per què no dir-ho, també de visitants que sempre tenim al municipi i sobretot concentrats en aquests espais marítims que passen des de Sant Salvador, Comarruga o també el Francàs.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada i a www.rtvalvendrell.cat.
2: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
3: Sentir de Andalucía.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: Avui per començar, i en aquesta primera cançó del torn de participació, que seria la segona cançó del programa d'avui, són les anxovetes, que estaran al Vendrell, bé, a Comarruga, en aquest Turismar, com acabem d'explicar el diumenge a la nit. Podíem trobar tantíssimes cançons de les anxovetes, però aquesta ens agrada especialment. És La Canya Dulce. I amb això, en certa manera, ja obrim participació i trucades, eh? 977 15 70 69. Trucades, 977 15 70 69. O missatge de WhatsApp al 686 101 109.

0: al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Potser així és una mica més oficial, no? Sintonia de participació, trucades 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 109. Pendents de tot això, d'una bona combinació musical, que no falti, i també diferents punts d'agenda, encara punts d'informació de servei, a punts culturals que també anirem fent en la recta final de la Calaixera d'avui dimecres. Jo crec que hi ha una mica de temps per tot, no? Però primordialment, i en primer terme, això, sempre pendents de les trucades i les connexions, al 977 15 70 69, no ens cansarem de repetir-ho, i missatges de WhatsApp al 686 101 109.

Va, aprofitarem per posar una mica més de ritme i de seguida anirem cap a això, cap a aquestes altres informacions d'informació de servei, de cultura, mentre esperem trucades i participació. Però per això, per acabar de desengreixar-ho tot una mica, per seguir agafant ritme i per anar enfocant aquesta recta final de programa, cançons d'estiu, ara ja la majoria de cançons, no, majoria, no, totes les cançons que es van publicar estan plenament orientades de cada l'estiu, com és aquesta cançó d'en Joan Dausà. És novetat, és res, acabada d'estrenar. Joan Dausà i Mama Duixa. Papi, posa'l al disc.

0: Enric Matisteu, Joan Dausà i Mamaduixa, papi, posa'l al disc. Amb això comencem ja a recollir una primera trucada, almenys 977 15 70 69. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola. Què dius, Montserrat, com estàs?
1: Miqueta més bé.
0: Sí, veus? Ai, aquests encostipats d'estiu són els pitjors.
1: Això és dolentíssim.
0: Sí, per això dic, aquests encostipats fora de temps són els pitjors.
1: Sí.
0: Bueno, t'has de cuidar, Montserrat, t'has de cuidar.
1: Mira, ja ho fan, ja me cuiden.
0: Ja ho sé, ja. Molt bé.
1: Ja cuiden molt.
0: Ja ho crec, ja ho crec. Bueno, no ho poso en dubte. Bueno, molt bé.
1: Una cançó que fa temps que no he sentit, del Duo Dinàmico.
0: Vinga.
1: Que
0: la que jo vulgui, sí, qualsevol d'elles, sí. Vinga.
1: Sí.
0: Doncs buscaré alguna de ben xula, doncs.
1: Vale, d'acord.
0: Fantàstic, querido. Gràcies. Vale. Adéu, adéu, Montserrat, adéu.
2: Elegància, fuig d'accessos, saballó.
0: Ara anem a buscar la cançó, qualsevol cançó xula del Duo Dinàmico, mentre escoltem aquesta cançó d'Obeses, un didalet.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I per la Montserrat, que ens acaba de trucar i ens ha demanat qualsevol cançó del duo Dinàmico, he triat aquesta, m'ha sortit per aquí. Dic, mira, aquesta és xula. Besos, ojitos negros. Per la Montserrat.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Poc més de dos minuts i ja estem a tres quarts de dotze. Mica en mica anem esgarrapant, tota la Calaixera d'avui dimecres, en directe, per suposat, sempre en directe. Hi ha més trucades, hi ha més participació. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Pere. Hola, què tal, Hola. Carme? Com Mira, estàs?
2: Bé. Ja, si no entrem en detalls, bé.
1: Vinga, doncs, no
2: si
1: cal
2: no
1: entrar-hi.
2: En detalls, bé.
1: Exacte, no cal entrar-hi tampoc, doncs.
2: No, va, és broma.
1: Sí, home, sí, tant i tant.
2: Què anava a dir? Que em pots posar una de la Marina Rossell?
1: Sí.
2: La que vulguis.
1: La que jo vulgui, sí.
2: Bé.
1: Vinga,
2: val. Què anava a dir? Se la dedico un tot a la Calaixera.
1: Fantàstic. Doncs la busco de seguida i ara la propera cançó serà aquesta.
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu, Carme.

amb aquests grans artistes una mica sempre ens passa això, que podríem posar tantíssimes cançons d'ells, que en tenen moltíssimes de bones, i a vegades fins i tot ens costa una mica de poder trobar-ne així alguna de representativa, alguna de xula, però mira, jo crec que hem fet una bona tria i anirem cap a una de les cançons xules de la Marina Rossell, que l'acabo de perdre, la tenia per aquí a punt i sembla que l'he perdut. No, la tinc aquí i la poso de seguida. És la versió d'una de les cançons, jo crec que prou conegudes per tots plegats, com és La Migrant. Però això, en veu de la Marina Rossell, com ens ha demanat ara mateix la

0: quant de sentiment amb aquesta cançó, eh? I quin sentiment que hi posa la Marina Rossell, a l'emigrant. A petició de la Carme Bargalló, que ens demanava qualsevol cançó de Marina Rossell, hem triat aquesta. La mantenim de fons, almenys els darrers compassos, perquè tenim una nova trucada, una nova connexió, i li volem donar pas. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: La cosina de la Carme.
0: Vinga, l'altra cosina.
1: Casualitat.
0: Com estàs, fina? Com va això?
1: Una cançó preciosa.
0: És molt maca,
1: i a més, sí. A més, cantada per la Marina, bueno, una meravella.
0: Sí, tant que
1: sí. L'encertat del tot, de veritat.
0: Que bé.
1: Preciosa d'escoltar.
0: Genial. Molt bé, què t'expliques, fines? Què dius?
1: Calor, bé.
0: Ai, sí, bé, no?
1: Ara, però bueno.
0: Bueno, tot just acaba de començar.
1: Això, comença l'estiu aquesta setmana.
0: Correcte, per això, per això.
1: Vull dir que no podem dir res.
0: Exacte, tal qual.
1: Ara sí que no podem dir res.
0: Sí.
1: Com que he sentit el duo dinàmico, que sempre han sigut els meus, bueno, enamorats.
0: Sí.
1: De sempre, de jove, de sempre. Sí. Doncs mira, el resistiré.
0: El resistiré, vinga. Doncs
1: aquesta vegada n'hi ha perquè resistirem la calor, no?
0: Vinga, crec que per resistir la calorada.
1: Aquesta vegada serà per resistir la calor.
0: Molt bé, doncs vinga, la busco de seguida i la poso ara de seguida. D'acord?
1: Bon dia a tots.
0: Gràcies, bon dia, bon dia, que vagi bé. Adéu, fina.

0: Enfilem ja recta final, res, 10 minuts i escaig perquè siguin les 12 per arribar al migdia, com ja sabeu, cada dia de dilluns a divendres de les 9 i fins les 12, buscant això en aquests termes finals, participació i trucades. Com també la cançó que ens acaba de demanar ara mateix la Fina Bargalló, aquest Resistiré, de Duo Dinámico, que avui tornem a escoltar, avui doble ració de Duo Dinámico. Iman, molt bon dia.
1: Pere, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí. Tu què tal?
0: Arriba a participació i arribes tu.
1: Sí, a l'hora, no? Sempre a l'hora.
0: A l'hora.
1: Sempre a punt.
0: Tu la coneixies, aquesta cançó?
1: Sí.
0: Perquè ara la cantaves. Bueno, va ser la cançó del Covid.
1: Canvien.
0: No, va ser la cançó del Covid.
1: Sí, total. Bé. I bueno, mons pares...
0: Clar.
1: Tota sí. Aquesta època de gent.
0: Duo dinàmico.
1: Tu i jo som un duo dinàmico, eh?
0: Sí, un duo una mica especial, sí que és cert, sí. Va, escoltem la cançó i després ja gairebé ens acomiadarem, ja, eh? A veure si hi ha alguna trucada més o expliquem alguna cosa més.
1: Vale.

0: Temazo, ¿eh? Temazo del dúo dinámico.
1: Totalmente.
0: ¿No? Es, bueno, poner les piles.
1: Sí.
0: Resistiré. Sí. Tinc un missatge, també, a més a més.
1: Total.
0: Escolta'm, aquests dies que has anat venint per aquí, no t'he aconseguit arrencar mai cap cançó.
1: Ui.
0: Sempre que t'ho demano dius, men, que no, que no, ets molt, no escoltes molta música.
1: No, sí, escolto molta música, el que sí? passa que música que no, no és urbana, dir, no és comercial.
0: Dir, bueno, no, el que sigui, no, no sé, què vol dir això? Tota la música és vàlida.
1: Sí, total.
0: Per això, i a més aquí no tenim, no som racistes aquí amb la música, eh? No.
1: Racistes, diu.
0: Vull dir, no, temes musicals, aquí posem tot, eh? No, no pateixis.
1: Bueno, mira, pues qualsevol cosa comercial...
0: Vinga, que, però sí que m'has ajudat, que jo el comercial no, que no, no el domino massa.
1: Mira, abans a baix estàvem parlant de l'Aitana, pues.
0: Aitana, vinga, la busco en directe. I amb això acabarem ja, de fet, que ja és l'hora, ja. Aitana, espera't, que a veure que em surt per aquí. Aitana, anem cap a les últimes, no?
1: Sí,
0: o
1: mateix.
0: No? Sí, mira, Sencillos i EPs. Ui, això no està actualitzat. Em surt Anoche. Però en té d'altres de més noves, no? No, d'Aitana, sí.
1: Pots posar Superestrella.
0: Però anava a dir, que raro.
1: Aquesta, que tothom coneix i ha fet el boom.
0: No sé per què, no s'ha fet alguna cosa raro, això.
1: Mira, no sé si el Pol ens estarà escoltant o no, però mira, Pol, te la dediquem, perquè sabem que a tu l'Aitana t'agrada molt.
0: Molt bé, el Pol, que havia fet també...
1: Correcte, que havia fet pràctiques amb nosaltres.
0: Amb nosaltres, a la tele, en aquest cas. Bueno, tu també fas tele i has vingut a la ràdio. El Pol només es va quedar a la tele. I li agradava molt l'Aitana, és veritat.
1: Mira, li dediquem aquesta.
0: Doncs vinga, a veure si ens escolta.
1: Per tu, Pol.
0: I si algú el coneix, que li digui que l'hem nombrat i que li posem aquesta cançó. Superestrella. Això ja no podem superar-ho, ja.
1: No.
0: Així que ho deixem aquí.
1: Perfecte.
0: Iman, gràcies.
1: A tu i a totes les persones que ens estan escoltant. Que tingueu molt bon dia.
0: A part teva. Gràcies. I això, marxem, ho deixem aquí. Gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. No hi falteu. Adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
3: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de control, volíem dir al govern, que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa. Ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: Es el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'Obama, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
1: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
4: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
4: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
3: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
4: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
2: Sentí de Andalucía.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
7: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
9: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 al vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
10: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
11: Jordi, ¿qué está pasando?
12: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
11: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
12: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
11: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale.

0: The Rock.
1: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts a la quarta hora, amb l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Molt bon matí, bona jornada, espero i desitjo que esteu tenint amb aquestes hores i amb aquesta calor que es fa present amb aquests minuts ara mateix. Fa una temperatura elevada i, de fet, es preveu que diumenge entri doncs una situació de temperatures altes que marcaran molt els propers dies. Però mentrestant anem a basar-nos en el que tenim i amb el que tenim entre mans. Avui és aquest dimecres, dia 17 de juny. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació de la Sequera. Es va proclamar oficialment per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1994 i existeix per conscienciar la població mundial sobre la importància de conservar el sòl fèrtil, combatre la degradació de les terres i gestionar de manera sostenible recursos hídrics. En l'àmbit d'actuació es promou la cooperació internacional per donar suport als països afectats per sequeres greus, amb un èmfasi especial en les regions vulnerables per al continent Àfrica. Avui és el santoral que marca i és que commemora la festivitat de Santa Teresa de Portugal, infanta portuguesa, reina consort de Lleó i, posteriorment, monja cisternenca. També és una jornada molt destacada per la celebració de Sant Albert Chmerlovski, religiós polonès, conegut pels seus serveis als necessitats, i Sant Rainer de Pisa, patró d'aquesta ciutat italiana. I avui també doncs, us recordem que aquesta data és una data amb fets històrics rellevants a Catalunya, una pinzellada del que marca aquesta jornada. El 1313, la Vall d'Aran s'integra formalment a la Corona d'Aragó sota el regnat de Jaume el Just, respectant els seus privilegis i lleis pròpies recollides en la querimònia. I el 1991, després de 150 anys suprimits, la Vall d'Aran va recuperar oficialment el seu govern autònom amb la constitució del Consell General d'Aran. Per aquest motiu, avui es celebra la Festa d'Aran, una festa molt destacada. I el 2002 es va publicar a Barcelona la Gramàtica del Català Contemporani, una obra acadèmica de referència monumental dirigida per el lingüista Joan Solà. I avui, doncs, mirem cap al temps. S'espera una jornada totalment assolellada, molt calorosa i sense gens de pluja, amb una temperatura prevista cap als 29 graus i una mínima de 21. La calor augmentarà una mica més durant les hores centrals i la jornada pot arribar fins als 32 o 33 graus. Així que molta precaució, perquè avui és una jornada calorosa que ja comença a treure potència.

que segons la previsió arribarà el diumenge. Bueno, i avui, doncs, com sempre, abraçant aquesta jornada, us recordem que en aquesta quarta hora doncs arribarem amb la primera aturada, que serà amb el que avui ens despertem, amb el que has de saber. Aquest apunt, com sempre, amb les notícies locals de comarca, una mirada cap a les notícies nacionals i també internacionals i d'última hora. El nostre WhatsApp de participació, el 686-1101, està permanentment durant la nostra hora perquè ens pugueu demanar un tema musical, perquè ens podeu fer doncs una petició amb dedicatòria. En definitiva, oberta sempre cap a vosaltres en aquests minuts fins al punt de la una. Ja sabeu que mirarem cap al nostre tema retro. Aquí som molt musicals també i, com sempre, amb l'agenda. I amb això arribarem fins a arribar gairebé al punt de la una del migdia. Gràcies per acompanyar-nos. Benvinguts, salutacions de Marga Márquez. Amb música ja en format estiuenc, amb aquest temàs de cascada i el tema Run, avui arrenquem obrint les portes. Benvinguts a la quarta hora. Live and let the fire burn. Welcome to the point of no return.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Com sempre, és moment d'obrir el nostre punt d'informació en el que ens aturem amb notícies que ens ocupen de la nostra ciutat. Antonio Villanueva recrea obres de Diego Velázquez amb les mateixes tècniques del mestre Sevilla, una exposició que arriba al Centre Cultural Andalusia García Lorca, que acull fins al 5 de juliol una exposició amb rèpliques de quadres del pintor Diego de Velázquez. Les pintures són obra d'Antonio Villanueva, també pintor que sent passió per l'artista. L'autor de l'exposició explica que el treball dels quadres amb les tècniques que els va treballar Velázquez formen part de la seva vida. La mostra es va inaugurar el passat divendres a la sala Benvinguts Osies amb una notable afluència de públic. Una exposició que estarà fins al 5 de juliol al Centre Cultural Andaluz García Lorca. I Unitat Vendrellenca creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell. Unitat Vendrellenca demana canvis dràstics del govern local en matèria de seguretat ciutadana. El grup considera que l'executiu local fa una lectura triomfalista de les dades de delictes del Ministeri d'Interior que no respon a la realitat. El grup explica que segons les dades ministerials actuals comparades amb les del 2019, creixen els robatoris de vehicles, el tràfic de drogues, les agressions sexuals i els robatoris en general. Això no obstant, entre el darrer trimestre del 25 i el primer del 26, els delictes de robatori, tràfic de drogues han baixat. A més, Unitat Vendrellenca assenyala el altres circumstàncies que neguiteguen la ciutadania. Per tot plegat, proposen un pla d'actuació amb tres eixos principals. La formació creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell. I també arriba una presentació des de la llibreria Eurokids del Vendrell, que ha presentat aquest cap de setmana la col·lecció de contes Si fa sol. És una iniciativa ideada per recuperar i reivindicar el cançoner popular de tradició oral. Es tracta d'un seguit de llibres que pretén fomentar l'hàbit de la lectura entre els més petits, especialment en una època en el que contacta amb les pantalles cada cop és més matiner. Peces cantades i narrades de tota la vida. Potenciar l'amor pels llibres de ben petits, i amb aquesta finalitat la llibreria ha presentat aquest cap de setmana aquesta col·lecció de contes Si fa sol. És una iniciativa que recupera el cançoner de tradició oral i moltes d'elles en perill d'extinció. La presentació ha tingut lloc dissabte passat a la Biblioteca Terra Baixa de la mà de contacontes Sílvia Palazón, un cançoner de la tradició oral per compartir amb els més petits ben asseguts a la falda d'algú per estimar. I la xarxa de televisions locals Ràdio Televisió Espanyola i TV3 han seleccionat per segon any consecutiu una proposta del documental de Ràdio Televisió al Vendrell. Si l'any passat va ser la relacionada amb els 100 anys dels nens del Vendrell, aquest any es tracta del treball audiovisual dedicat als 40 anys de trajectòria dels Laxa Busto. La banda del Vendrell enguany celebra el seu 40è aniversari i per celebrar-ho la banda dona una gira, com ja sabeu, arreu del país. Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió, la productora Solucions Audiovisuals, han impulsat un documental on es repassen les 4 dècades de vida de la formació i ho fan, a més, amb un format innovador i diferent per donar el pes del contingut als mateixos músics. El documental està escrit per Antoni Roig, d'Arrels Vendrellenques, i un dels responsables del treball és sobre Àngel Guimerà i el Premi Nobel, dirigit per Carles Castelló, qui es posa al capdavant d'un equip de 7 persones, entre les que també es figura el nostre company Edgar Toldrà. Una proposta que abraça l'Alt i el Baix Penedès i que ha estat seleccionada en la categoria d'Històries de Proximitat per la convocatòria de documentals televisius que impulsen conjuntament la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i TV3. I després de fer una ullada, com sempre, al nostre punt d'informació més a prop, ara és moment de fer una ullada a les notícies que arriben una mica més lluny. Les notícies pel que fa d'àmbit nacional, internacional i del món. Les últimes notícies ens diu que Marlaska dona suport a la declaració de la directora de la Guàrdia Civil i Tellado l'acusa de cometre delictes per tapar delictes. La subdirecció d'urgències de Navarra llança el xupinazo dels Sanfermins 2026 després de guanyar la votació popular. Zapatero contesta només la seva defensa i el jutge Calama que l'ha ordenat a retirar els mòbils per evitar filtracions. Sánchez evita parlar de Zapatero i Feijó l'acusa d'emmordassar al Congrés per impedir un avançament electoral. La declaració de Zapatero i última hora política avui és el que més copsa els titulars. I pel que fa a les últimes notícies del món, el desgast de Bibi al MAC, l'acord entre Iran i Trump trenca l'embruix de Netanyahu. La propera audiència davant del jutge de Nicolás Maduro i la seva dona queda posposada fins al 22 de juliol. I altres notícies ens diu que Repsol signa un acord amb Venezuela per explotar la nova zona prolífera al país. Els empresaris demanen que la Seguretat Social assumeixi el cost de les baixes per malaltia des del primer dia. I ens diu que, altres notícies, Javier Bardem deixa les seves empremtes al ciment del teatre xinès de Hollywood. I pel que fa a les notícies que, com sempre, arriben a casa nostra, ens anem cap a Catalunya. Les notícies ens diu que Junts demana per escrit eleccions a Sánchez. El govern aprova la creació del consorci per la gigafactoria d'IA a Móra la Nova. També ens diu que Comissions Obreres denuncia l'explotació de les treballadores de llar internes. UGT de Catalunya alerta que l'odi de l'extrema dreta perjudica les persones treballadores. També ens diu que superació als CIMS, pacients reumàtics conquereixen un 3.000 amb Araceli Segarra. El Col·legi d'Economistes proposa establir criteris de seleccions als migrants. I ja està també altres notícies parlant de la calor intensa que s'estén en més comarques aquest dimecres. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber aquí, com sempre, a la quarta hora.

Aquesta sintonia que com sempre ens acompanya per fer una olla del nostre tema retro i avui doncs en busca de la protagonista, perquè és protagonista. Avui ens quedem amb Maria Isabel Llau de Santiago, una de les cantants i actrius més estimades de la història de la música, del pop i yeye d'Espanya. Ella va néixer a Jaén el 1945 i es va convertir en una autèntic icona cultural durant les dècades 60 i 70. Estem parlant de Karina. El seu hit internacional més recordat va passar el 3 d'abril del 71 quan va representar Espanya en el Festival d'Eurovisió amb aquell tema En un mundo nuevo, que va aconseguir un brillant segon lloc quedant a molt pocs punts de la victòria, que la va consolidar el seu estatus d'estrella i la va portar a protagonitzar una pel·lícula homònima l'any següent. Al llarg de la seva carrera, l'artista ha acumulat nombrosos números 1 en les llistes d'èxits importants del país. I té temes tan destacats com El baúl de los recuerdos, Les fletxes de l'amor, Romeo i Julieta, un dels seus grans èxits a finals dels 60. O aquell O Carol i el concert per enamorados, una cançó amb milions de reproduccions. I en els darrers anys, Karina ha sabut i ha hagut de reinventar-se amb gran èxit. S'ha convertit en una figura molt entranyable de les plataformes, com per exemple Instagram, compartint el seu dia a dia amb humor i, sobretot, molt propera. I va participar en el concurs de Gran Hermano, encara que recentment ha superat amb èxit una delicada operació que acaba de patir fa poc temps i que té ara mateix 40 anys. Ella es manté activa i amb molta vitalitat. És una persona entranyable, molt propera i de la qual tothom li té doncs, molt de carinyo, es fa estima. Avui ella és la nostra protagonista i certament, amb tots els èxits que té, doncs segurament que tots els coneixeràs. Ens quedem amb el seu El baúl de los recuerdos.

0: quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

doncs vinga, anem a obrir, com sempre, la nostra agenda, que ve carregada de cosetes per aquests propers dies. Avui som a dimecres. Avancem una miqueta en la setmana, això sí, eh? Doncs anem a recordar-vos coses que arriben fixes cada setmana, com són els mercats setmanals. Avui és dimecres, hi ha mercat a la Bisbal del Penedès, i divendres us recordem que podeu anar de mercat, grans mercats, al del Vendrell, i també a prop del port de Segur de Calafell i el passeig marítim entre els carrers Ring i Po, és on podeu disfrutar també d'aquest mercat de Segur de Calafell. Hi ha una exposició que no us podeu perdre i que arribava aquest cap de setmana i que estarà disponible fins al 5 de juliol a la sala d'exposicions Benvinguts Ocias, de la sala d'exposicions del Centro Cultural Andaluz García Lorca. És una exposició homenatge al pintor Don Diego Velázquez, de la mà de l'artista Antonio Villanueva Martín, amb horari de 5 a 8 del vespre. Avui dimecres, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, hi ha la cita de músiques per al Sol i la Lluna, a càrrec de Maria Montes, arribarà a 6:45 de la tarda. A la Bisbal del Penedès, a les 7 de la tarda, a càrrec de Joan de Boer, hi ha el Club de Lectura amb una lectura sorpresa. A la Bisbal del Penedès, a les 7 de la tarda. Demà és dijous, sí, ja comencem mirant cap al fi de la setmana. Cunit acull l'espai cuina per a joves a 6:45 de la tarda a l'espai jove. I a la Bisbal del Penedès, demà dijous a les 6 de la tarda davant de la biblioteca, hi ha taller familiar de Sant Joan, Fes la teva vareta màgica. A la Bisbal del Penedès, a 7:45 del vespre, al Centre Municipal de Cultura, hi ha debat per seleccionar les 10 propostes que passaran a la votació final dels pressupostos participatius. I divendres, a Llorenç del Penedès, a l'Escola Les Cometes, a 9:15 del matí, hi ha comiat de fi de curs amb l'espectacle de l'alumnat batejant junts amb un viatge cap a la pau. A Calafell, a les 10 del matí, hi ha el 4è Congrés Internacional de Carlos Barral i el boom de les escriptores. Les sessions de tarda són a les 4 de la tarda i estaran obertes al públic en general, al Centre Cívic Cinema Iris. A Cunit, a 6 de la tarda, hi ha torneig de billar per a joves. A l'Espai Jove, a Cunit, a 6:45, recordeu. La Bisbal del Penedès, a les 6 de la tarda, a l'Escola Ull de Vent, fa homenatge als 20 anys de l'Escola Mèrit Escolar a la fi de curs. I a la Bisbal del Penedès, a 6:45, a l'Escola Ull de Vent, hi ha lliurament dels premis Graffiti Kids a la festa del fi de curs. I també fan un homenatge als alumnes de 6è de la festa del fi de curs a l'Escola Ull de Vent. I també us recordem més coses que arriben divendres. A Cunit hi ha ioga a la platja al caure ja de la tarda al passeig marítim davant de l'oficina de turisme. I a Llorenç del Penedès, a les 8 del vespre, la comprativa Teatre enmig del mar, a càrrec del grup de teatre jove de la comprativa, dirigit per Rosa Andreu. A Llorenç del Penedès, a les 8 del vespre, hi ha el show del podcast Els Safareig, a la commemoració local del Dia de l'Orgull LGTBI+. Als Jardins d'Oriol Martorell, a les 8 del vespre, a càrrec del grup Teatre Joves La Comprativa, dirigit per Rosa Andreu, i a continuació vaig preig amb Laia Motos DJ. La Bisbal del Penedès, a 8:45 del vespre, a l'Escola Ull de Vent, farà el sopar a càrrec de l'AFA en el fi de curs, i també a partir de les 9 de la nit a la Bisbal del Penedès hi ha DJ amb servei de barra amb aquesta festa del fi de curs. Coses que ens han ocupat fins divendres. Com avui dijous us recordem la programació, dimecres, a la programació de Ràdio El Vendrell. A 2:45 del migdia arriba l'informatiu amb la seva edició migdia. A les 2 del migdia, la connexió amb xarxa, i després, a les 3 i fins a les 5, el programa Tarda en Estèreo. Avui, a partir de les 7, arriba el programa des de l'Associació Cultural Andalucía Andaluz García Lorca, al programa de Norte a Sur. A les 8 del vespre, l'informatiu, després el cafè literari, i després més música amb la música de la nova era. La programació de Ràdio El Vendrell dona pas a la programació de Televisió El Vendrell. Avui dimecres, a les 2 del migdia, puntualment arriben les notícies, i després la primera edició de la setmana amb el programa Mosaics amb Pere Sallet.
Doncs amb aquests apunts ens enfilem una miqueta més ja cap al punt de la una del migdia amb aquest Can't Stop Thinking About You de la mà de Casilda i Calum, donant-li color així que ens doni aires frescos, que tenim avui una temperatura tela, ara mateix ens marca, ja tenim 30 graus al vent.

0: Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días! Escoltes Ràdio El Vendrell. I ens acomiadem, doncs, més d'un segurament que agafa la seva bossa per anar-se a la platja, a la piscina, per combatre aquesta caloreta. Amb aquest tema de Pemi Fortuny i Toni Xuclà des de l'any 2016, dia de platja, o el que tu vulguis. Demà estarem aquí, així que el pintarem i el farem de nou. Gràcies per acompanyar-nos i fins demà, més quarta hora. Ciao.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraban i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteigs i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificarà les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un govern propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Oye, chiquillo.

0: tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada, jornada dimecres, dia 17 de juny de 2026, i la temperatura, mica en mica, pujant graons, i diuen que encara n'ha de pujar més. En parlem amb en Marc Rodero a la recta final d'aquest informatiu, que abans haurà servit per parlar de la crònica esportiva amb en Jordi Garell, i abans la redacció al complet del Vendrell Comunicació ha preparat tot un seguit de temes que avui són actualitat a la nostra vila, el Vendrell, que alhora és la capital d'una comarca, el Baix Penedès. Tot plegat conduït, com sempre, per la destresa tècnica de la Marga Márquez i, d'altra banda, davant dels micròfons, que us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Un minut pel sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb discapacitat. La voluntat, cobrir una necessitat que hi havia durant la setmana de transició entre que acaba el curs i comencen les activitats de lleure d'estiu. En parlem avui només obrir, dient que també es dona a conèixer que el Vendrell posa en marxa un servei d'orientació i acompanyament de les famílies amb l'objectiu de promoure el benestar emocional i relacional. Temps també per parlar dels quatre alumnes de l'Escola Municipal de Música que han rebut aquest dimarts la beca QI Grau, que reconeix l'excel·lència de joves alumnes. Un informatiu que també, parlant de joves, ha de servir per parlar de l'Auditori Pau Casals, que va acollir el passat dissabte el concert final del concurs de joves solistes de la URB. Martí Pérez, Abril Casanovas i Carla Andreu de l'Institut Mediterrani es proclamen guanyadors del concurs radiofònic Picalletres. Aquest dilluns també s'han lliurat els premis del concurs de dibuix d'aigües del Vendrell i el jove vendrellenc Arnau Alfaro exposa al Museu Pau Casals de Sant Salvador. Tot plegat també amb una altra exposició, en aquest cas dedicada a Velázquez, al Centre Cultural García Lorca. Comencem informatiu i ho fem parlant de l'Ajuntament del Vendrell, que oferirà un casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb discapacitat. La voluntat, cobrir una necessitat que hi havia durant la setmana de transició entre que acaba el curs i comencen les activitats de lleure d'estiu. Les activitats es faran a la mateixa Escola d'Educació Especial Garbí, sota el nom de Espai de Respir.
3: L'Espai Respir és una prova pilot pionera al Baix Penedès que tindrà lloc del 22 al 26 de juny. De moment comença amb 8 places i 3 hores diàries d'activitat amb vetlladora. La iniciativa sorgeix de les regidories d'educació, feminismes i altres capacitats.
4: El que hem fet és posar l'ull en les famílies cuidadores dels nens i de les nenes i dels joves que aquí al Vendrell doncs, tenen alguna discapacitat. I hem pogut veure que aquestes mares, si es caracteritzen per alguna cosa, és perquè han de renunciar. Han passat pràcticament tota la seva vida, des del moment en el que són mares i tenen un diagnòstic, han hagut de renunciar. Han hagut de renunciar a l'àmbit laboral, han hagut de renunciar a l'àmbit professional, també a la família, han hagut de fer moltes renúncies. I si hi ha una de les coses que també han de renunciar dia a dia és el seu benestar emocional i a la càrrega mental que aquestes dones suporten.
3: El casal, que compta amb el suport de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Garbí, respon a un doble objectiu.
4: Saltar barreres i trencar aquestes desigualtats. Fer que tothom visqui amb igualtat d'oportunitats i també no només els infants, sinó principalment les mares. Amb dues finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que el trencament de la rutina els afecta negativament, no només pels infants, sinó també les famílies, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
3: Les professionals amb qui tractaran els alumnes seran les mateixes que durant tot el curs.
5: I és aquesta miqueta de respir que els hi podrà donar a les famílies també, perquè sí que som conscients que aquestes setmanes que queden aquí, doncs que per nosaltres són tres horetes i per les famílies, doncs, escolta, doncs és un respir, un bon respir.
3: La iniciativa probablement es repetirà al setembre abans de començar el curs escolar.
1: Repassa la crònica política perquè Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat una bateria de preguntes sobre el tancament de la bocana del riuet de Coma-ruga. La senadora d'Esquerra, Laura Castel, ha registrat al Senat una bateria de preguntes escrites dirigides al govern espanyol per aclarir les actuacions que han comportat el tancament de la bocana del riuet de Coma-ruga i conèixer quina ha estat la participació dels organismes de l'Estat en aquest procés. La iniciativa respon a la preocupació expressada durant els darrers mesos per veïns, entitats socials i diversos col·lectius ciutadans de Coma-ruga que han manifestat dubtes sobre els criteris tècnics i administratius que han motivat aquesta actuació en el marc dels treballs de naturalització de l'espai. El text registrat al Senat, Castel recorda que el riuet de Coma-ruga és un element singular del litoral tarragoní, estretament vinculat a la identitat de la nostra vila i a la seva activitat turística, especialment per la presència d'aigües mineromedicinals que històricament han format part dels principals atractius naturals del municipi. La senadora reclama transparència sobre una actuació que afecta un espai d'interès ambiental, turístic i social. En aquest sentit, pregunta al govern si el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la Direcció General de Costes i el Mar o la Demarcació de Costes a Catalunya han participat en l'autorització, supervisió, validació o execució de les actuacions que han comportat el tancament de la bocana. A més, demana conèixer quins informes tècnics, ambientals, hidràulics o jurídics justifiquen aquesta decisió i si el govern té previst fer-los públics. També pregunta si s'han estudiat alternatives que permetessin compatibilitzar la naturalització de l'entorn amb el manteniment o la recuperació de la bocana del riuet. Entre les qüestions plantejades, Castel també demana informació sobre possibles efectes de l'actuació en la dinàmica litoral, l'activitat turística, l'entorn natural i les característiques mineromedicinals associades històricament al riuet de Coma-ruga. Finalment, la senadora pregunta si el govern preveu revisar l'actuació o estudiar alternatives que permetin donar resposta a les demandes expressades per una part significativa de la ciutadania i del teixit associatiu local. Cal conèixer amb total transparència quins criteris han motivat aquesta decisió, quins organismes hi han participat i quins impactes pot tenir sobre un espai tan emblemàtic per a Coma-ruga i el conjunt del municipi, ha assenyalat Laura Castel. El Vendrell posa en marxa un servei d'orientació i acompanyament a les famílies amb l'objectiu de promoure el benestar emocional i relacional. És un servei gratuït adreçat a totes les famílies empadronades al municipi.
6: L'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa el SOAF, que és un servei d'orientació i acompanyament a les famílies, independentment del tipus de família que es tracti i que té l'objectiu de promoure el benestar emocional i de relació.
4: I és un servei universal i preventiu, i integral en el sistema català de serveis socials. I ofereix un suport emocional i un acompanyament professional a les famílies.
6: El servei és una iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials, que també ofereix tallers de criança i treball comunitari en coordinació amb altres serveis.
4: Va adreçat a famílies amb infants o adolescents que abarca de 0 a 18 anys, que estan empadronades al municipi de Vendrell i amb independència de la seva estructura i composició o situació socioeconòmica, és una orientació a les famílies que presenten dificultats relacionals, educatives o emocionals.
6: El SOAF disposa d'horari d'atenció entre dilluns i divendres, tots els matins i 3 tardes a la setmana, a l'edifici del Camí Reial 13-17 del Vendrell. Les primeres atencions a les famílies es podran fer abans que acabi aquest mes de juny.
1: Actualitat musical i cultural que ens fa parlar dels 4 alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals que han rebut aquest dimarts la beca Cuigrau, que reconeix l'excel·lència de joves alumnes. Oriol Borrell, Ferran Herrero, Ingrid Merino i Alexander Reimer han estat els beneficiaris d'aquesta beca impulsada pel músic i pedagog vendrellenc l'any 2005.
3: Nascut al Vendrell el 1921, Agustí Cuigrau va ser un gran compositor, director de diferents agrupacions corals i creador d'una pedagogia especial per facilitar l'aprenentatge de la música. Tot i que la família Cuigrau es va establir a Barcelona, el músic sempre va mantenir una estreta relació amb la seva vila nadiua. L'any 2005 va impulsar una beca anual per a l'alumnat destacat de l'Escola de Música Pau Casals. Després de la seva mort, el 2012, la família va decidir continuar el mecenatge.
7: I volia, sobretot, fer dues coses. Una és, sobretot, reconèixer l'excel·lència en la música, no? Ell deia, hi havia sempre quatre grans eixos per treballadors, no? Que són, basant el sentit de propòsit, què vols fer? L'altre, l'actitud, saber, vull dir, en cada moment, la positivitat en l'aprenentatge. L'altre, la disciplina, i per últim, que en deia ella, el ser músic, no? Que el ser músic, en el fons, és la capacitat de commoure. I doncs vull dir que sempre el que pretenem és que el claustre de professors ens faci propostes d'alumnes que compleixen amb aquests criteris d'excel·lència, no?
3: Aquest any la beca ha estat per a 4 alumnes, 3 de piano i una de viola. Joves que han destacat per la seva excel·lència al llarg d'una dècada d'estudis al centre.
8: És un reconeixement per tots els anys aquí a l'Escola de Música, totes les hores invertides i també haver participat en diferents esdeveniments del poble, i crec que tant per mi com pels meus companys, doncs, és un orgull poder rebre aquest coneixement després de tota la feina feta.
9: Ho valoro molt positivament. He estat aquí un munt de temps venint a audicions. Fa 2 anys vaig tocar al Festival Internacional Pau Casals aquí com a alumne amb l'Alexander a 4 mans. L'any passat vaig tocar amb l'Ingrid al Festival Pau Casals també, i vaig fer posar-li hores i això, i això és una recompensa pel treball que vaig fer.
10: Doncs té un gran valor per mi, perquè significa que aquesta escola on he estat tants anys ha volgut pensar en mi i m'ha volgut donar aquest reconeixement com que he sigut alumne, doncs, des de fa ja tant de temps.
3: També ha estat beneficiari de la beca l'alumne de piano Alexander Reimer, que no va poder ser present a l'acte. El fill d'Agustí Cuigrau va voler destacar l'interès que sempre va tenir el seu pare en apropar i fer estimar la música als infants i joves.
7: I de ben a la seva vida no s'entén sense la gent jove. Però sobretot, vull dir, ell va ser, em sembla, un gran promotor, vull dir, de l'excel·lència amb la gent jove. Ell va ser més de 50 anys director de l'Orquestra Simfònica Estela, que és l'única orquestra simfònica amateur que hi ha hagut a Espanya, no? I sempre era un punt de trobada i sobretot de donar oportunitats als músics joves per poder, doncs, experimentar, doncs, amb el seu instrument. I aquesta és la característica d'aquest sentit de la propensió cap a la gent jove i el donar-los oportunitats.
9: És una cosa que m'acompanyarà durant molt de temps i no vull deixar-ho del tot, però vull continuar fent alguna classe així. Però no dedicar-m'hi molt professionalment, sinó tenir-ho més com un hobby, un passatemps, per gaudir moments que tingui sense fer res.
8: Potser en algun moment, doncs, m'encaminaré per la música, ja sigui per la part de neurociència, que m'agrada molt, neurociència i música, com per la música en general.
3: Després d'anys de dedicació, els guanyadors de la beca tenen clar que la música, d'una manera o d'una altra, sempre els acompanyarà.
8: Aquest llenguatge que al final t'ajuda a evadir-te de tot el que és la teva vida en general, que és aquest moment que saps que tens només per tu.
10: Una eina per escapar de l'estrès o de la realitat en si mateixa.
9: La música representa una manera d'evadir-se del dia a dia i de centrar-te només en allò que està fent en aquell moment.
3: El públic va poder escoltar-los dalt l'escenari en l'acte de lliurament de la beca.

0: I continuem el repàs a la crònica informativa parlant d'altres qüestions, perquè el sindicat SPLCME ha denunciat públicament el retard acumulat en el pagament de les hores extraordinàries dels agents de la policia local del Vendrell, una situació que asseguren s'arrossega des de l'octubre del 2025 i que ja supera els 8 mesos. Segons l'organització sindical, encara hi ha serveis pendents de cobrament, una circumstància que qualifiquen d'insostenible i que arriba a un moment especialment delicat, a les portes de la temporada d'estiu, quan augmenten els actes, festes i esdeveniments que requereixen reforços policials. El retard en els pagaments ha provocat, segons el sindicat, que molts agents hagin deixat de fer hores extraordinàries de manera voluntària davant de la incertesa sobre quan cobraran. Aquesta situació ha derivat en convocatòries que queden desertes i en dificultats per cobrir els serveis. El sindicat assegura que aquesta problemàtica ha estat traslladada reiteradament a l'alcaldia i a la regidoria corresponent en reunions mantingudes els darrers mesos sense que s'hagin adoptat solucions efectives fins ara. El sindicat considera més que la solució passa per adequar la partida pressupostària d'hores extraordinàries a la despesa real, però denuncia que enguany els pressupostos s'han reduït fins a 100.000 euros, una quantitat que, segons el sindicat, es va esgotar a principis d'any. També apunten que l'elevat volum d'hores extres respon a una manca de planificació i organització dels efectius policials, tot i que la policia local del Vendrell compta amb prop d'un centenar d'agents. En paral·lel, el sindicat alerta també de la manca de cobertura de places vacants, que xifren aproximadament una quinzena d'agents, fet que incrementa la càrrega de treball i la dependència de les hores extraordinàries. També denuncien que la plaça d'inspector en cap continua vacant des que l'anterior responsable va marxar a l'Ajuntament de Sitges. Actualment les funcions de direcció del cos són assumides de manera interina per un sotinspector. El sindicat recorda, a més, que la normativa de policies locals estableix que la direcció del cos ha de correspondre a un inspector i reclama que la plaça es convoqui i es cobreixi amb urgència. Per tot plegat, insten el govern municipal a adoptar mesures urgents per regularitzar els pagaments, cobrir les vacants i millorar la gestió dels recursos humans, amb l'objectiu de garantir tant el correcte funcionament del servei com les condicions laborals dels agents i la seguretat ciutadana. Més coses. La Federació Xarxa Vendrellenca ha anunciat que no participarà en la sessió de treball convocada per l'Ajuntament del Vendrell per recollir aportacions d'entitats i agents socials sobre l'avanç del nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal i el Pla de Barris del Centre. L'entitat justifica la seva absència per discrepàncies tant amb el calendari escollit per impulsar el planejament com amb el model de participació que atribueix al govern municipal. Segons ha exposat en una nota pública, la Federació considera que iniciar la redacció del nou POM durant l'últim any del mandat municipal és una decisió que arriba tard i que condiciona el marge d'actuació del futur executiu local que surti de les pròximes eleccions. L'entitat argumenta que el POM és una eina estratègica que defineix el model territorial, urbanístic i de desenvolupament del municipi durant els pròxims 15 anys i defensa que un procés d'aquesta transcendència hauria d'haver començat a l'inici del mandat per garantir temps suficient per al debat ciutadà i el consens polític i social. En el comunicat, la Federació Xarxa Vendrellenca també expressa escepticisme sobre l'efectivitat dels processos participatius impulsats fins ara per l'Ajuntament. Segons sosté, durant els darrers anys han presentat diverses propostes en diferents àmbits municipals que assegura no han estat incorporades ni valorades pel govern. Entre els exemples que exposa, l'entitat afirma que se li va denegar la participació en el Consell Assessor dels Mitjans de Comunicació Públics i també la incorporació al Consell Municipal de Turisme, malgrat haver-ne fet la sol·licitud formal. Per aquest motiu, considera contradictori que ara es reclami la participació de les entitats en un procés que defineix com a clau per al futur del municipi. La Federació sosté que la participació ciutadana només és útil quan existeix una voluntat real d'incorporar aportacions i evitar que els processos queden limitats a mecanismes consultius sense incidència efectiva en la presa de decisions. Continuem endavant amb d'altres qüestions, perquè l'Auditori Pau Casals va acollir el passat dissabte el concert final del concurs de joves solistes de la URB. A aquest certamen, els participants aspiraven a tenir un paper determinant a l'Orquestra Simfònica de la Universitat.
1: El passat dissabte 13 de juny es va celebrar la fase final de l'edició 2026 del concurs de joves solistes convocat per l'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta d'una fase decisiva, ja que com a premi optaran a ser el o la solista acompanyat de l'Orquestra Simfònica de la URB durant la temporada 2026-2027 en la programació de l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. Músics de gran prestigi han fet de jurat durant el concurs acompanyats pel responsable de programació de l'Auditori Josep Carreras i pel director musical i artístic de l'Orquestra Simfònica de la URB. El concert de Sant Salvador va ser un acte obert al públic, organitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell i l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. L'objectiu principal d'aquest esdeveniment és promoure els talents dels joves i concedir-los oportunitats pel perfeccionament de la seva tècnica.
0: Martí Pérez, Abril Casanovas i Carla Andreu de l'Institut Mediterrani del Vendrell s'han proclamat guanyadors del concurs radiofònic Picalletres. Han estat els millors entre els 120 alumnes de segon d'ESO procedent de 40 instituts de tot Catalunya en ortografia, vocabulari i pronunciació i expressió oral en català.
2: L'equip de l'Institut Mediterrani, format per Martí Pérez, Abril Casanovas i Carla Andreu, ha guanyat el concurs lingüístic Picalletres, que impulsa la xarxa de televisions locals. Aquest és el moment.
3: I enhorabona a l'Institut Mediterrani. Quina gran final del Picalletres que us heu marcat. Us acabeu de proclamar campions d'aquest Picalletres 2026. Felicitats.
2: La final s'ha celebrat a Barcelona i els baixpenedesencs han superat l'equip de l'Institut Martí Lomà de Montblanc. Han pres part del concurs 31 emissores de ràdio, entre elles Ràdio El Vendrell, i 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya. La victòria al concurs radiofònic és un èxit dels alumnes i dels docents de l'Institut Vendrellenc, en especial de la seva professora de llengua, Montserrat Lluc.
0: I no deixem de banda els concursos, perquè aquest dilluns s'han lliurat els premis del concurs de dibuix Aigües del Vendrell. La guanyadora d'aquesta edició ha estat Triana Sánchez, alumna del Col·legi Carmelites.
2: La sala Tobies de l'Ajuntament s'ha omplert de públic aquest dilluns per assistir a l'acte de lliurament de premis del concurs de dibuix d'Aigües del Vendrell. Hi estaven citats els finalistes de la convocatòria. La guanyadora del concurs d'enguany ha estat Triana Sánchez, del Col·legi Carmelites. El seu premi ha estat una tauleta digital. La resta de finalistes ha rebut com a premi un rellotge intel·ligent. El concurs és un clàssic de cada final de curs escolar al Vendrell. L'encarregat de lliurar els premis ha estat el regidor d'Aigües del Vendrell, Alfons Herrera.
0: El jove vendrellenc Arnau Alfaro exposa al Museu Pau Casals de Sant Salvador la seva obra A través de l'exili 2026, en què fa una retrospectiva temàtica a partir de la vida del violoncel·lista. Es podrà visitar fins a principis de juliol.
2: El Centre Cultural Andalucía García Lorca acull fins al 5 de juliol una exposició amb rèpliques de quadres del pintor

0: Antonio Villanueva recrea obres de Diego de Velázquez amb les mateixes tècniques del mestre Sevillà. Les seves rèpliques es poden veure fins al 5 de juliol al Centro Cultural Andalucía García Lorca del Vendrell.
1: El Centre Cultural Andalucía García Lorca acull fins al 5 de juliol una exposició amb rèpliques de quadres del pintor Diego de Velázquez. Les pintures són obres d'Antonio Villanueva, també pintor, que sent passió per Velázquez.
2: Ha sigut sempre el meu referent en la pintura. I, com veuràs, pinto en altres coses, no? Però Velázquez és el referent. Sempre... I m'ha ensenyat molt, he après molt de Velázquez i encara continuo aprenent.
1: L'autor de l'exposició explica que treballa els quadres amb les tècniques que els va treballar Diego de Velázquez.
2: Jo procuro fer servir les mateixes tècniques. Treballo amb una paleta molt curta, molt petita, i oli de llinassa i aigua ras i ja està. I pincels i a pintar. I si t'equivoques, doncs ho tornes a fer i fins que ho trobes. Costa molt, eh? I a vegades tinc quadres aparcats que no, me costa molt d'arribar al final, perquè és un pintor bastant complicat de seguir.
1: La mostra es va inaugurar el passat divendres a la sala Benvinguts Socies, amb una notable afluència de públic.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. Aquest dissabte s'ha posat el punt final al 28è torneig Pau Casals, organitzat per la Unió Esportiva Tancat a les instal·lacions del Camí de Roda. Més de 40 equips de la zona han participat en una 28a edició que ha conclòs amb la categoria cadet sub-15, on s'ha proclamat campió el Salou, i han completat el podi la Riera i el Costa Daurada de Salou. Escoltem el coordinador de la Unió Esportiva Tancat, José Miguel Reyes.
5: Ha sido un éxito. Tengo que dar las gracias a todos los colaboradores que han participado, a todos los equipos, coordinadores, a la propia federación, al ayuntamiento que también nos ha ayudado mucho, a la regidoría de Sports, y la verdad que estoy muy contento, muy agradecido por el trabajo que hemos realizado.
4: L'edició d'enguany ha tingut la particularitat que s'ha repartit en 3 caps de setmana diferents, en comptes de concentrar-ho tot en un mateix com és habitual. Primer el torneig arrencava a finals de maig amb les categories Babies, sub-10, sub-12, sub-8 i sub-11, mentre que la setmana següent es donava pas a les categories infantils sub-13 i sub-14, i en aquesta última es duia a terme la cloenda ja només en dissabte amb la cadet sub-15. Escoltem de nou José Miguel Reyes.
5: Es algo muy positivo, no solo para el club, porque al final puedes invitar a hacer más partícipe a diferentes clubs del territorio, también es muy positivo para el pueblo, porque son muchos clubs, son más de 500 personas cada día que tienes aquí durante 3 fines de semana, que al final no solo hacen negocio aquí en el club, sino que son gente que han pasado la noche en los campings de aquí del pueblo, han pasado noche en el pueblo, han hecho negocio porque han estado en las tiendas, en los supermercados, restaurantes, y al final, pues bueno, así ha sido un éxito, no solo para el club, sino para el pueblo, para darnos a conocer de que el Tancat está muy vivo, el fútbol está de moda y que todos juntos de la mano llegaremos a un buen puerto.
4: Després de la clausura del torneig Pau Casals, la Unió Esportiva Tancat ha estat reconeguda aquest dilluns a la nit dels campions de la Federació Catalana de Futbol gràcies al campionat aconseguit aquesta temporada per l'Alavi sub-12. Les instal·lacions del Club d'Esports Vendrell han acollit aquest dissabte una jornada d'entrenadors formatius d'hoquei patins. Organitzat per la International Skating Academy a Camp Joliu, 27 entrenadors han participat en un seminari que tenia com a objectiu generar un espai de trobada i aprenentatge per poder compartir experiències sobre el desenvolupament de jugadors de base. Escoltem la responsable de la International Skating Academy, Dolors Ferrer.
6: La formació dintre del món del hockey és important i amb els clubs col·laboradors una de les coses que nosaltres, ells també ens demanaven, poder fer formació i tenint l'estructura que tenim, doncs hem considerat molt positiu fer. I molt contents per ser la primera, ja que tenim 27 inscrits, per nosaltres és tot un èxit, i la idea és que la temporada que ve continuen fent formacions amb persones del nivell, com és el cas d'Alejandro Domínguez.
4: La jornada ha anat a càrrec de dos tècnics prestigiosos del món de l'hoquei patins, com Quim Pauls i Alejandro Domínguez, i era gratuïta per als entrenadors que formen part dels 8 clubs de la zona que compten amb un conveni amb International Skating Academy, entre els quals hi ha el Club d'Esports Vendrell. Escoltem el director de la International Skating Academy, Quim Pauls.
7: Es tractaria de que el jugador tingui una base tècnica important, perquè el hockey és un esport molt tècnic i si no domines el patinatge, la conducció, doncs és molt difícil poder jugar a hockey amb una mica de qualitat. I llavors també seria la tàctica individual. Això és el que penso que és més important.
4: I escoltem també l'entrenador d'hoquei patins, Alejandro Domínguez.
8: El deporte es una escuela de vida y dentro de la metodología tiene que haber otras cosas que no tienen que ver con la técnica y con la táctica y que son valores vinculados al deporte y que el encargado de impartir los contenidos, que es el entrenador, también es el encargado de educar, y eso es un aspecto muy importante.
4: Després de la reunió inicial per intercanviar coneixements i inquietuds, els participants es dirigien al pavelló Quim Tomàs per així poder posar en pràctica alguns conceptes amb exercicis a pista. El pavelló municipal ha acollit aquest dissabte el tradicional festival de fi de curs del Club Rítmic al Vendrell. Com és habitual, la cita ha servit per tancar la temporada i ha comptat amb la participació de les 120 gimnastes del club, a més del grup sènior de mares esportistes. En aquesta ocasió, el festival portava el nom Dins de mi, que servia per reflectir l'estat d'ànim del club després d'un curs ple d'emocions. Escoltem la directora tècnica del Club Rítmic al Vendrell, Daniel Monsalvo.
9: Hoy son las emociones y creo que en nuestro deporte y en toda la temporada pasamos por todas esas emociones. Por la tristeza, por la alegría, por el miedo, por la ansiedad, por todos. Entonces nuestro festival un poco resume toda nuestra temporada y donde no haya emociones no hay amor ni cariño. Así que creo que nuestro festival resume nuestro club.
4: Així doncs, el Club Rítmic al Vendrell posa el punt final a una altra gran temporada, on novament ha assolit diversos èxits en competicions d'àmbit català i on també ha participat al Campionat d'Espanya.
10: El temps amb Marc Rodero.
0: Ja fa setmanes que les temperatures marquen valors més aviat per sobre la mitjana, amb pocs dies de treva, tot i això fins ara encara no hem tingut cap situació que es catalogués com onada de calor. Però això canviarà a partir del cap de setmana. Marc Rodero.
11: Molt bona tarda, Víctor.
0: Bona tarda.
11: Bona tarda a tothom. Probablement sí que canviarà. De fet, ja avui ens han arribat els primers avisos per calor, una calor que avui ja estem notant, perquè hem arribat als 35 graus a l'Observatori del Montmell, i de cara a aquest cap de setmana encara es podien enfilar una miqueta més les temperatures. De moment, avui una jornada marcada per l'estabilitat, el sol domina amb força, també ho farà al final de la segona part del dia, volem dir durant la tarda. Per demà, la mateixa llei de temps, estabilitat, temps tranquil, estable, dominat pel sol, falca anticiclònica, que s'encarrega d'estabilitzar per tot l'atmosfera, i amb unes temperatures que demà de moment quedarien sense canvis. Seria a partir de divendres, en especial dissabte i diumenge, quan tindríem el pic més alt de les temperatures. Pic que el tindríem diumenge, però que també es mantindrien altes durant bona part de la setmana vinent, si més no durant el seu inici. Per tant, atenció, perquè tindrem la primera calorada de primera categoria. Veurem si acabem sent una onada de calor o pic de calor, ho haurem d'anar seguint, però sí que les temperatures tenen tendència a pujar de forma destacable, sobretot durant el cap de setmana, Víctor.
0: Bona manera de donar la benvinguda a l'estiu. Marc, com sempre, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Doncs sintonia que denota que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies. Ens trobem en properes ocasions en aquesta mateixa sintonia. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en vez.
0: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
4: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
4: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
4: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
0: Esports, Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
0: I molt pendents de la calor que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui, a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bell, bon dia.
8: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024, l'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines d'amacatació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Hazte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més, un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
8: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
0: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
4: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
9: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede.

0: esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
1: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
2: És el millor president del govern que ha tingut a Espanya. Movem més, diu l'OEMA, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi
0: a
2: això.
0: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
3: Notícies en xarxa.
4: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
5: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
6: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
7: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
6: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant. S'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
4: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
8: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
9: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent. No ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
8: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
4: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
11: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut...

0: aquesta notificació, com el Sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
1: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
2: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
3: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
4: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
3: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
5: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
6: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
5: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
8: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
9: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
8: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
3: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
10: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
11: el dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si no pot ser, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
10: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte estigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
12: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
3: Dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
12: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
3: És moment per a la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
14: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
13: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
3: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
15: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
16: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
15: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
3: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
17: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
18: Un dia especial, porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como es que recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positivo, es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol, el segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del mundial, que nunca es fácil jugar.
17: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
19: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
17: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar dues vegades al resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i als penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
20: Encima tengo una grandísima suerte de tener a Adidas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que hoy los penaltis lo ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me he acordado de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
17: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien dues temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
3: Gràcies, Joan Barbarà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: El diccionari Termcat.
22: 40 anys, 40 paraules.
23: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
7: Marta Sabater.
24: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019.
0: Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
7: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
3: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
12: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
3: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
12: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que esclaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apela al president de la Generalitat.
6: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
3: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
12: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
3: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
12: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
3: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
17: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
3: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de feta, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
25: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Alega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
3: Carina, el mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
8: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
3: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat un altre cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
12: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
12: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
5: Notícies en xarxa.
3: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
9: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
10: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
11: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
10: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
3: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
13: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
14: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina, doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
13: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
3: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
26: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
16: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
27: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
16: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
3: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
28: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
0: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti, doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder a més canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu, un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
28: Niubó ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
3: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
28: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
3: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
15: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
28: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
3: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
18: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
19: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir, doncs, que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
18: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
3: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
28: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
20: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
28: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
3: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
18: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
3: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
1: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
6: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
1: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas amb detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
3: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
17: Mirant el cel estrellat una nit, amb aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
7: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
3: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero. Ona la Torre, Josep Sánchez.
21: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
22: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
21: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
3: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
28: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clark Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal. I el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
3: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
2: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
4: Un dia especial perquè la primera vegada ha fet 3 gols en un Mundial, así que contento. Sí, com dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positivo, es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros. Y bueno, fue difícil, por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del mundial, que nunca es fácil jugar.
2: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
8: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente, tanto con mis compañeras como Adri, que han entrenado de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
9: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho, mister, no te preocupes, que hoy los penaltis lo ganamos. Y cuando hemos fallado los primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
2: 1-0, està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. Zapatero ha defensat la seva innocència davant del jutge i ha negat haver actuat de mediador a canvi de comissions. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores davant de l'Audiència Nacional pel cas de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha estat motiu d'atenció avui entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: I el Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita de diferents associacions afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. I Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta i mantindrà la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga aquest matí ha estat del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el sindicat. I el Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'estiu. Avui dimecres s'ha presentat el cartell que inclou actuacions de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero i Son de l'Havana. La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes d'aquest festival. 4 concerts, com us deien, que tindran lloc entre el 17 de juliol i el proper 21 d'agost. I acabem amb els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols a l'estrena de l'Argentina. La Copa del Món triomf per 3-0 davant d'Algèria amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys seguint fent coses molt especials.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
8: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
9: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
10: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to feel my dream.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
12: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Jordi, ¿qué está pasando?
13: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
4: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
13: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
4: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
14: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música

Què tal, com esteu? Salutacions cordials i ben trobats a una nova tarda. Avui estrenem la tarda de dimecres. Estem una mica emparadets. Bueno, doncs anem a centrar-nos, que tenim per endavant dues hores plenes d'actualitat musical. Avui fa caloreta, i més que en farà els propers dies, eh? La cosa comença de valent. Avui som a dia 17 i estem en directe, ara passant gairebé ja 10 minuts del punt de les 3. Salutacions de Marga Márquez. Agafem amb ritme, amb força, de la mà de Farruko, Gracie i Esteve Aoki, amb aquest Ja pa què. Tots aquí benvinguts, sentim bona música. Bona tarda, benvinguts.

0: tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Bueno, ja sabeu que després de la visita del Papa, León, ara tothom té els ulls ficats en el Mundial. I, bueno, els que som futboleros, nosaltres, bueno, a mi personalment és que el futbol no m'agrada, no m'agrada mai. I ja sabeu que la música també va molt lligada a aquesta cita esportiva. Shakira i Burna Boy van posar ritme estrenant en el Mundial aquest 2026. Van estar, de fet, com a convidats en l'estó inaugural amb l'estadi Ciutat de Mèxic a ritme d'aquest Dai Dai. Ara arriba una versió en Clan Bandit una miqueta més de pista de ball.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs això acaba de començar i a poc i bona lletra i en aquestes hores els esforços els mínims, que fa una caloreta d'aquella de... Bueno, està ben refrigerat. Anna Mena i Lola Indigo arriben juntes, col·laboren amb aquesta cançó, que per cert em costa entendre una miqueta què diu l'Anna Mena. Això es diu Petito A.

0: Bueno, no us podeu queixar perquè tenim un inici de programa ben potent ara amb Robin Schulz i Barf amb aquest tema Bitter's Times. Som en hores que necessitem el cos estar ben distret. El que no pugui arreglar un cafè, doncs que el pugui arreglar un bon tema.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Nosaltres, doncs, això sí que us ho podem oferir. Aquesta Caigo i el cantant nord-americà Dan Liminsky, que units llancen aquest tema que es diu Heaven of Your Mind. El single, com ja sabeu, és un homenatge emotiu al so del gran Avicii. Aquí fusionen la producció de la house, música tropical de Caigo, amb aquesta veu country inconfusible de Timinsky. Recordeu sempre, o sempre tenim molt present, que és la veu d'aquell Hey Brother.

per al públic que li agradi la música de Bad Gyal & Company. Aquí està Ryan Castro, Kiba i Toboy TGR. Aquí arriba aquest tema que es diu CLB. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Hem passat per 3:45, passen 5 minuts i ara ens aturem amb els Nothing But Daves, amb el seu darrer treball que es diu Evolution.

Aquí està Manuel Carrasco, que l'estem escoltant amb un dels temes que formen part del So de Realbo. I com ja sabeu, Sevilla està sent un focus important perquè l'artista ofereix 3 concerts. Ja ha ofert 2 i l'artista està sent tot un bany de masses per ell. Una sèrie de concerts en els que l'autor, com de No deixes de soñar, està oferint la seva faceta amb més energia del seu tour Salvaje des de la raïs i està interpretant els seus majors èxits envoltant-se de grans artistes i d'amics. Per exemple, en la segona cita que oferia aquest dia 14, doncs ha comptat amb amics com Pastora Soler, Vanessa Martín o l'altra part més rockera amb la col·laboració de Siloé, Dani Fernández o Álvaro de Luna. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. I ara ens quedem amb més cosetes que tenim per aquí. Després sentirem a Joan Miquel Oliver, però ara us vull deixar aquest tema de Joan Dausà i Mamaduixa, que publiquen la col·laboració de Papi. Posa-li un disc, una de les cançons més destacades de l'estiu. Ja l'estrenàvem fa uns dies, una nova col·laboració que es perfila com un dels temes més destacats d'aquestes temperatures, que no cal que arribi oficialment ja l'estiu, perquè ja hi som.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Acabat d'estrenar el nou tema de Ricky Martin i Luan Santana. Ara ens posem en aquest bon rotllet que tot just acabem de passar per les 4, les 4 i 5.

Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a

0: presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la Ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to feel on my dream.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
8: Anem a avançar una miqueta més, agafats de la mà de Weezer amb Whitney's Day, que, bueno, temazo, que ve així, ja sona així, amb aquest The Way Might As Well Be Strangers. T'ha d'agradar la música de Weezer, eh? I a més amb Whitney's Day, la fórmula és genial.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: I després d'escoltar Alfred García i el seu nou single, anem a quedar-nos amb aquest tema, que ja fa temps que el sentim, però és que la veritat ens agrada, i molt Sebastián Yatra i Jay Cavala, ho direm bé, amb el tema Cucaracheo.
2: Manual para el cucaracheo, parte 1. Cae la labia.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs ara ens quedem acompanyats de la mà de Ella Langley, l'artista que ens deixa aquest so dolç de country. La nord-americana ens regala nou single que es diu d'aquesta manera. Just

0: compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Escoltes Tarda en Estèreo.

0: Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Torna, perdó.
2: Doncs vinga, anem amb més coses, que arriba per aquí la música del Paule amb el seu nou treball. Un artista que es diu Les Galetes, perdó, que presenta un àlbum que es diu Les Galetes quan s'estoven les coses que vaig dir-me. Nous artistes i fan una ullada a la música en català.

0: els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Doncs un altre tema que en aquest cas apareix de la mà de Santana, formarà part del darrer treball del mexicà nord-americà, i que en Becky G doncs recull una vegada més la història del que pateixen moltes famílies als Estats Units, famílies llatines, que coneixen de prop el problema i el que està comportant aquestes polítiques migratòries. Anem en busca de Teddy Swims, un artista elegant que tanques els ulls i et porta al cel amb temes com aquest, Mr. Snow It Ball.

0: marxem agafats de la mà de Sara Larsson i amb això que sents que es diu Midnight Sun. Demà estarem aquí, no faltis, perquè l'actualitat musical continua a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Que passeu molt bona tarda i fins demà.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a 3W.radioelvendrell.cat.
2: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
3: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
3: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: alegría.
1: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
0: Sentir de Andalucía.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada, jornada dimecres, dia 17 de juny de 2026, i la temperatura, mica en mica, pujant graons, i diuen que encara n'ha de pujar més. En parlarem amb en Marc Rodero a la recta final d'aquest informatiu, que abans haurà servit per parlar de la crònica esportiva amb en Jordi Garell, i abans la redacció al complet del Vendrell Comunicació ha preparat tot un seguit de temes que avui són actualitat a la nostra vila, el Vendrell, que alhora és la capital d'una comarca, el Baix Penedès. Tot plegat conduït, com sempre, per la destresa tècnica de la Marga Márquez i, d'altra banda, davant dels micròfons, que us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Un minut pel sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb discapacitat. La voluntat cobrir una necessitat que hi havia durant la setmana de transició entre que acaba el curs i comencen les activitats de lleure d'estiu. En parlem avui només obrir, dient que també es dona a conèixer que el Vendrell posa en marxa un servei d'orientació i acompanyament de les famílies amb l'objectiu de promoure el benestar emocional i relacional. Temps també per parlar dels quatre alumnes de l'Escola Municipal de Música que han rebut aquest dimarts la beca QI Grau, que reconeix l'excel·lència de joves alumnes. Un informatiu que també, parlant de joves, ha de servir per parlar de l'Auditori Pau Casals, que va acollir el passat dissabte el concert final del concurs de joves solistes de la URB. Martí Pérez, Abril Casanovas i Carl Andreu de l'Institut Mediterrani es proclamen guanyadors del concurs radiofònic Picalletres. Aquest dilluns també s'han lliurat els premis de concurs de dibuix d'aigües del Vendrell i el jove vendrellenc Arnau Alfaro exposa al Museu Pau Casals de Sant Salvador. Tot plegat també amb una altra exposició, en aquest cas dedicada a Velázquez, al Centre Cultural García Lorca. Comencem informatiu i ho fem parlant de l'Ajuntament del Vendrell, que oferirà un casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb discapacitat. La voluntat, cobrir una necessitat que hi havia durant la setmana de transició entre que acaba el curs i comencen les activitats de lleure d'estiu. Les activitats es faran a la mateixa Escola d'Educació Especial Garbí, sota el nom de Espai de Respir.
3: L'Espai Respir és una prova pilot pionera al Baix Penedès que tindrà lloc del 22 al 26 de juny. De moment comença amb 8 places i 3 hores diàries d'activitat amb vetlladora. La iniciativa sorgeix de les regidories d'educació, feminismes i altres capacitats.
4: El que hem fet és posar l'ull en les famílies cuidadores dels nens i de les nenes i dels joves que aquí al Vendrell doncs tenen alguna discapacitat. I hem pogut veure que aquestes mares, si es caracteritzen per alguna cosa, és perquè han de renunciar. Han passat pràcticament tota la seva vida, des del moment en el que són mares i tenen un diagnòstic, han hagut de renunciar. Han hagut de renunciar a l'àmbit laboral, han hagut de renunciar a l'àmbit professional, també a la família, han hagut de fer moltes renúncies. I si hi ha una de les coses que també han de renunciar dia a dia és el seu benestar emocional i a la càrrega mental que aquestes dones suporten.
3: El casal, que compta amb el suport de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Garbí, respon a un doble objectiu.
4: Saltar barreres i trencar aquestes desigualtats. Fer que tothom visqui amb igualtat d'oportunitats, i també no només els infants, sinó principalment les mares. Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que el trencament de la rutina els afecta negativament, no només pels infants, sinó també les famílies, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
3: Les professionals amb qui tractaran els alumnes seran les mateixes que durant tot el curs.
5: I és aquesta miqueta de respir que se'ls podrà donar a les famílies també, perquè sí que som conscients que aquestes setmanes tan que queden aquí, doncs que per nosaltres són tres horetes, i per les famílies, doncs, escolta, doncs és un respir, un bon respir.
3: La iniciativa probablement es repetirà al setembre abans de començar el curs escolar.
1: Repàs a la crònica política, perquè Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat una bateria de preguntes sobre el tancament de la bocana del riuet de Coma-ruga. La senadora d'Esquerra, Laura Castel, ha registrat al Senat una bateria de preguntes escrites dirigides al govern espanyol per aclarir les actuacions que han comportat el tancament de la bocana del riuet de Coma-ruga i conèixer quina ha estat la participació dels organismes de l'Estat en aquest procés. La iniciativa respon a la preocupació expressada durant els darrers mesos per veïns, entitats socials i diversos col·lectius ciutadans de Coma-ruga que han manifestat dubtes sobre els criteris tècnics tècnics i administratius que han motivat aquesta actuació en el marc dels treballs de naturalització de l'espai. El text registrat al Senat, Castel recorda que el riuet de Coma-ruga és un element singular del litoral tarragoní, estretament vinculat a la identitat de la nostra vila i a la seva activitat turística, especialment per la presència d'aigües mineromedicinals que històricament han format part dels principals atractius naturals del municipi. La senadora reclama transparència sobre una actuació que afecta un espai d'interès ambiental, turístic i social. En aquest sentit, pregunta el govern si el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la Direcció General de Costes i el Mar o la Demarcació de Costes a Catalunya han participat en l'autorització, supervisió, validació o execució de les actuacions que han comportat el tancament de la bocana. A més, demana conèixer quins informes tècnics, ambientals, hidràulics o jurídics justifiquen aquesta decisió i si el govern té previst fer-los públics. També pregunta si s'han estudiat alternatives que permetessin compatibilitzar la naturalització de l'entorn amb el manteniment o la recuperació de la bocana del riuet. Entre les qüestions plantejades, Castel també demana informació sobre possibles efectes de l'actuació en la dinàmica litoral, l'activitat turística, l'entorn natural i les característiques mineromedicinals associades històricament al riuet de Coma-ruga. Finalment, la senadora pregunta si el govern preveu revisar l'actuació o estudiar alternatives que permetin donar resposta a les demandes expressades per una part significativa de la ciutadania i del teixit associatiu local. Cal conèixer amb total transparència quins criteris han motivat aquesta decisió, quins organismes hi han participat i quins impactes pot tenir sobre un espai tan emblemàtic per a Coma-ruga i el conjunt del municipi, ha assenyalat Laura Castel. El Vendrell posa en marxa un servei d'orientació i acompanyament a les famílies amb l'objectiu de promoure el benestar emocional i relacional. És un servei gratuït adreçat a totes les famílies empadronades al municipi.
6: L'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa el SOAF, que és un servei d'orientació i acompanyament a les famílies, independentment del tipus de família que es tracti i que té l'objectiu de promoure el benestar emocional i de relació.
4: I és un servei universal i preventiu i integral en el sistema català de serveis socials i ofereix un suport emocional i un acompanyament professional a les famílies.
6: El servei és una iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials que també ofereix tallers de criança i treball comunitari en coordinació amb altres serveis.
4: Va adreçat a famílies amb infants o adolescents que abarca de 0 a 18 anys, que estan empadronades al municipi de Vendrell i amb independència de la seva estructura i composició o situació socioeconòmica, és una orientació a les famílies que presenten dificultats relacionals, educatives o emocionals.
6: El SOAF disposa d'horari d'atenció entre dilluns i divendres, tots els matins i 3 tardes a la setmana, a l'edifici del Camí Reial 13-17 del Vendrell. Les primeres atencions a les famílies es podran fer abans que acabi aquest mes de juny.
1: Actualitat musical i cultural que ens fa parlar dels 4 alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals que han rebut aquest dimarts la beca Cui Grau, que reconeix l'excel·lència de joves alumnes. Oriol Borrell, Ferran Herrero, Ingrid Merino i Alexander Reimer han estat els beneficiaris d'aquesta beca impulsada pel músic i pedagog vendrellenc l'any 2005.
3: Nascut al Vendrell el 1921, Agustí Cui Grau va ser un gran compositor, director de diferents agrupacions corals i creador d'una pedagogia especial per facilitar l'aprenentatge de la música. Tot i que la família Cui Grau es va establir a Barcelona, el músic sempre va mantenir una estreta relació amb la seva vila nadiua. L'any 2005 va impulsar una beca anual per a l'alumnat destacat de l'Escola de Música Pau Casals. Després de la seva mort, el 2012, la família va decidir continuar el mecenatge.
7: I volia, sobretot, fer dues coses. Una és, sobretot, reconèixer l'excel·lència en la música, no? Ell deia, hi havia sempre 4 grans eixos per treballadors, no? Que són, basant el sentit de propòsit, què vols fer? L'altre, l'actitud, saber, vull dir, en cada moment, la positivitat en l'aprenentatge. L'altre, la disciplina. i per últim, que en deia ella, el ser músic, no? Que el ser músic, en el fons, és la capacitat de commoure. Jo ens vull dir que sempre el que pretenem és que el claustre de professors ens faci propostes d'alumnes que compleixen amb aquests criteris d'excel·lència, no?
3: Aquest any la beca ha estat per a 4 alumnes, 3 de piano i una de viola. Joves que han destacat per la seva excel·lència al llarg d'una dècada d'estudis al centre.
8: És un reconeixement per tots els anys aquí a l'Escola de Música, totes les hores invertides i també haver participat en diferents esdeveniments del poble, i crec que tant per mi com pels meus companys, doncs és un orgull poder rebre aquest coneixement després de tota la feina feta.
9: Ho valoro molt positivament. He estat aquí un munt de temps, venint a audicions. Fa 2 anys vaig tocar al Festival Internacional Pau Casals aquí, com a alumne, amb l'Alexander, a 4 mans. L'any passat vaig tocar amb l'Ingrid, al Festival Pau Casals també, i vaig fer posar-li hores i això, i això és una recompensa pel treball que vaig fer.
10: Doncs té un gran valor per mi, perquè significa que aquesta escola on he estat tants anys ha volgut pensar en mi i m'ha volgut donar aquest reconeixement com que he sigut alumne doncs, des de fa ja tant de temps.
3: També ha estat beneficiari de la beca l'alumne de piano Alexander Reimer, que no va poder ser present a l'acte. El fill d'Agustí Cuigrau va voler destacar l'interès que sempre va tenir el seu pare en apropar i fer estimar la música als infants i joves.
7: I evidentment la seva vida no s'entén sense la gent jove, però sobretot, vull dir, ell va ser, em sembla, un gran promotor, vull dir, de l'excel·lència amb la gent jove. Ell va ser més de 50 anys director de l'Orquestra Simfònica Estela, que és l'única orquestra simfònica amateur que hi ha hagut a Espanya, no? I sempre era un punt de trobada i sobretot de donar oportunitats als músics joves per poder doncs, experimentar doncs, amb el seu instrument. I aquesta és la característica d'aquest sentit de la propensió cap a la gent jove i el donar-los oportunitats.
9: És algo que m'acompanyarà durant molt de temps i no vull deixar-ho del tot, però vull continuar fent alguna classe així, però no dedicar-m'hi molt professionalment, sinó tenir-ho més com un hobby, un passatemps, per gaudir moments que tingui sense fer res.
8: Potser en algun moment, doncs,

0: barista del dia a dia i de centrar-te només en allò que estàs fent en aquell moment.
1: El públic va poder escoltar-los de l'escenari en l'acte de lliurament de la beca.
2: I continuem el repàs a la crònica informativa parlant d'altres qüestions, perquè el sindicat SPLCME ha denunciat públicament el retard acumulat en el pagament de les hores extraordinàries dels agents de la policia local del Vendrell, una situació que asseguren s'arrossega des de l'octubre del 2025 i que ja supera els 8 mesos. Segons l'organització sindical, encara hi ha serveis pendents de cobrament, una circumstància que qualifiquen d'insostenible i que arriba a un moment especialment delicat, a les portes de la temporada d'estiu, quan augmenten els actes, festes i esdeveniments que requereixen reforços policials. El retard en els pagaments ha provocat, segons el sindicat, que molts agents hagin deixat de fer hores extraordinàries de manera voluntària davant de la incertesa sobre quan cobraran. Aquesta situació ha derivat en convocatòries que queden desertes i en dificultats per cobrir els serveis. El sindicat assegura que aquesta problemàtica ha estat traslladada reiteradament a l'alcaldia i a la regidoria corresponent en reunions mantingudes els darrers mesos sense que s'hagin adoptat solucions efectives fins ara. El sindicat considera més que la solució passa per adequar la partida pressupostària d'hores extraordinàries a la despesa real, però denuncia que enguany els pressupostos s'han reduït fins a 100.000 euros, una quantitat que, segons el sindicat, es va esgotar a principis d'any. També apunten que l'elevat volum d'hores extres respon a una manca de planificació i organització dels efectius policials, tot i que la policia local del Vendrell compta amb prop d'un centenar d'agents. En paral·lel, el sindicat alerta també de la manca de cobertura de places vacants, que xifren aproximadament una quinzena d'agents, fet que incrementa la càrrega de treball i la dependència de les hores extraordinàries. També denuncien que la plaça d'inspector en cap continua vacant des que l'anterior responsable va marxar a l'Ajuntament de Sitges. Actualment les funcions de direcció del cos són assumides de manera interina per un sotinspector. El sindicat recorda, a més, que la normativa de policies locals estableix que la direcció del cos ha de correspondre a un inspector i reclama que la plaça es convoqui i es cobreixi amb urgència. Per tot plegat, insten el govern municipal a adoptar mesures urgents per regularitzar els pagaments, cobrir les vacants i millorar la gestió dels recursos humans, amb l'objectiu de garantir tant el correcte funcionament del servei com les condicions laborals dels agents i la seguretat ciutadana. Més coses. La Federació Xarxa Vendrellenca ha anunciat que no participarà en la sessió de treball convocada per l'Ajuntament del Vendrell per recollir aportacions d'entitats i agents socials sobre l'avanç del nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal i el Pla de Barris del Centre. L'entitat justifica la seva absència per discrepàncies tant amb el calendari escollit per impulsar el planejament com amb el model de participació que atribueix al govern municipal. Segons ha exposat en una nota pública, la Federació considera que iniciar la redacció del nou POM durant l'últim any del mandat municipal és una decisió que arriba tard i que condiciona el marge d'actuació del futur executiu local que surti de les pròximes eleccions. L'entitat argumenta que el POM és una eina estratègica que defineix el model territorial, urbanístic i de desenvolupament del municipi durant els pròxims 15 anys i defensa que un procés d'aquesta transcendència hauria d'haver començat a l'inici del mandat per garantir temps suficient per al debat ciutadà i el consens polític i social. En el comunicat, la Federació Xarxa Vendrellenca també expressa escepticisme sobre l'efectivitat dels processos participatius impulsats fins ara per l'Ajuntament. Segons sosté, durant els darrers anys han presentat diverses propostes en diferents àmbits municipals que assegura no han estat incorporades ni valorades pel govern. Entre els exemples que exposa, l'entitat afirma que se li va denegar la participació en el Consell Assessor dels Mitjans de Comunicació Públics i també la incorporació al Consell Municipal de Turisme, malgrat haver-ne fet la sol·licitud formal. Per aquest motiu, considera contradictori que ara es reclami la participació de les entitats en un procés que defineix com a clau per al futur del municipi. La Federació sosté que la participació ciutadana només és útil quan existeix una voluntat real d'incorporar aportacions i evitar que els processos quedin limitats a mecanismes consultius sense incidència efectiva en la presa de decisions. Continuem endavant amb d'altres qüestions, perquè l'Auditori Pau Casals va acollir el passat dissabte el concert final del concurs de joves solistes de la URB. A aquest certamen, els participants aspiraven a tenir un paper determinant a l'Orquestra Simfònica de la Universitat.
3: El passat dissabte 13 de juny es va celebrar la fase final de l'edició 2026 del concurs de joves solistes convocat per l'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta d'una fase decisiva, ja que com a premi optaran a ser el o la solista acompanyat de l'Orquestra Simfònica de la URB durant la temporada 2026-2027 en la programació de l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca.

0: músics de gran prestigi han fet de jurat durant el concurs, acompanyats pel responsable de programació de l'Auditori, Josep Carreras, i pel director musical i artístic de l'Orquestra Simfònica de la URB. El concert de Sant Salvador va ser un acte obert al públic, organitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell i l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. L'objectiu principal d'aquest esdeveniment és promoure els talents dels joves i concedir-los oportunitats pel perfeccionament de la seva tècnica.
1: Martí Pérez, Abril Casanovas i Carla Andreu de l'Institut Mediterrani del Vendrell s'han proclamat guanyadors del concurs radiofònic Pica Lletres. Han estat els millors entre els 120 alumnes de segon d'ESO procedent de 40 instituts de tot Catalunya en ortografia, vocabulari i pronunciació i expressió oral en català.
2: L'equip de l'Institut Mediterrani, format per Martí Pérez, Abril Casanovas i Carla Andreu, ha guanyat el concurs lingüístic Pica Lletres, que impulsa la xarxa de televisions locals. Aquest és el moment.
3: I enhorabona a l'Institut Mediterrani. Quina gran final del Pica Lletres que us heu marcat. Us acabeu de proclamar campions d'aquest Pica Lletres 2026. Felicitats.
2: La final s'ha celebrat a Barcelona i els baixpenedesencs han superat l'equip de l'Institut Martí Lomà de Montblanc. Han pres part del concurs 31 emissores de ràdio, entre elles Ràdio El Vendrell, i 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya. La victòria al concurs radiofònic és un èxit dels alumnes i dels docents de l'Institut Vendrellenc, en especial de la seva professora de llengua, Montserrat Lluch.
1: I no deixem de banda els concursos, perquè aquest dilluns s'han lliurat els premis del concurs de dibuix Aigües del Vendrell. La guanyadora d'aquesta edició ha estat Triana Sánchez, alumna del Col·legi Carmelites.
2: La sala Tobies de l'Ajuntament s'ha omplert de públic aquest dilluns per assistir a l'acte de lliurament de premis del concurs de dibuix d'Aigües del Vendrell. Hi estaven citats els finalistes de la convocatòria. La guanyadora del concurs d'enguany ha estat Triana Sánchez, del Col·legi Carmelites. El seu premi ha estat una tauleta digital. La resta de finalistes ha rebut com a premi un rellotge intel·ligent. El concurs és un clàssic de cada final de curs escolar al Vendrell. L'encarregat de lliurar els premis ha estat el regidor d'Aigües del Vendrell, Alfons Herrera.
1: Antonio Villanueva recrea obres de Diego de Velázquez amb les mateixes tècniques del mestre Sevillà. Les seves rèpliques es poden veure fins al 5 de juliol al Centre Cultural Andalucía García Lorca del Vendrell.
2: El Centre Cultural Andalucía García Lorca acull fins al 5 de juliol una exposició amb rèpliques de quadres del pintor Diego de Velázquez. Les pintures són obres d'Antonio Villanueva, també pintor, que sent passió per Velázquez.
4: Ha sigut sempre el meu referent en la pintura. I com veuràs, pinto en altres coses, no? Però Velázquez és el referent. Sempre... I m'ha ensenyat molt. He après molt de Velázquez. I encara continuo aprenent.
2: L'autor de l'exposició explica que treballa els quadres amb les tècniques que els va treballar Diego de Velázquez.
4: Jo procuro fer servir les mateixes tècniques. Treballo amb una paleta molt curta, molt petita, i oli de llinassa i aigua ras i ja està. I pincels i a pintar. I si t'equivoques, doncs ho tornes a fer i fins que trobes. Costa molt, eh? I a vegades tinc quadres aparcats que no, me costa molt d'arribar al final, perquè és un pintor bastant complicat de seguir.
2: La mostra es va inaugurar el passat divendres a la sala Benvingut Socies, amb una notable afluència de públic.
5: Els esports en Jordi Graell.
6: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. Aquest dissabte s'ha posat al punt final el 28è torneig Pau Casals, organitzat per la Unió Esportiva Tancat a les instal·lacions del Camí de Roda. Més de 40 equips de la zona han participat en una 28a edició que ha conclòs amb la categoria cadet sub-15, on s'ha proclamat campió el Salou, i han completat el podi la Riera i el Costa Daurada de Salou. Escoltem el coordinador de l'Unió Esportiva Tancat, José Miguel Reyes.
7: Ha sido un éxito, tengo que dar las gracias a todos los colaboradores que han participado, a todos los equipos, coordinadores, a la propia federación, al ayuntamiento que también nos ha ayudado mucho, a la regidoría de Sports, y la verdad que estoy muy contento, muy agradecido por el trabajo que hemos realizado.
6: L'edició d'enguany ha tingut la particularitat que s'ha repartit en tres caps de setmana diferents, en comptes de concentrar-ho tot en un mateix com és habitual. Primer el torneig arrencava a finals de maig amb les categories Babies, Sub-10, Sub-12, Sub-8 i Sub-11, mentre que la setmana següent es donava pas a les categories infantils Sub-13 i Sub-14, i en aquesta última es duia a terme la cloenda ja només en dissabte amb la cadet Sub-15. Escoltem de nou José Miguel Reyes.
7: Es algo muy positivo, no solo para el club, porque al final puedes invitar a hacer más partícipe a diferentes clubs del territorio, también es muy positivo para el pueblo, porque son muchos clubs, son más de 500 personas cada día que tienes aquí durante tres fines de semana, que al final no solo hacen negocio aquí en el club, sino que son gente que han pasado la noche en los campings de aquí del pueblo, han pasado noche en el pueblo, han hecho negocio porque han estado en las tiendas, en los supermercados, restaurantes, y al final, pues bueno, así sido un éxito, no solo para el club, sino para el pueblo, para darnos a conocer de que el Tancat está muy vivo, el fútbol está de moda y que todos juntos de la mano llegaremos a un buen puerto.
6: Després de la clausura del torneig Pau Casals, la Unió Esportiva Tancat ha estat reconeguda aquest dilluns a la nit dels campions de la Federació Catalana de Futbol gràcies al campionat aconseguit aquesta temporada per l'Alavi Sub-12. Les instal·lacions del Club d'Esports Vendrell han acollit aquest dissabte una jornada d'entrenadors formatius d'hoquei patins. Organitzat per la International Skating Academy a Camp Joliu, 27 entrenadors han participat en un seminari que tenia com a objectiu generar un espai de trobada i aprenentatge per poder compartir experiències sobre el desenvolupament de jugadors de base. Escoltem la responsable de la International Skating Academy, Dolors Ferrer.
8: La formació dintre del món del hockey és important i amb els clubs col·laboradors una de les coses que nosaltres, ells també ens demanaven, poder fer formació i tenint l'estructura que tenim, doncs hem considerat molt positiu fer. I molt contents per ser la primera, ja que tenim 27 inscrits, per nosaltres és tot un èxit, i la idea és que la temporada que ve continuen fent formacions amb persones del nivell, com és el cas d'Alejandro Domínguez.
6: La jornada ha anat a càrrec de dos tècnics prestigiosos del món de l'hoquei patins, com Quim Pauls i Alejandro Domínguez, i era gratuïta per als entrenadors que formen part dels 8 clubs de la zona que compten amb un conveni amb International Skating Academy, entre els quals hi ha el Club d'Esports Vendrell. Escoltem el director de la International Skating Academy, Quim Pauls.
9: Es tractaria de que el jugador tingui una base tècnica important, perquè el hockey és un esport molt tècnic i si no domines el patinatge, la conducció, doncs és molt difícil poder jugar a hockey amb una mica de qualitat. I llavors tot això seria la tàctica individual. Això és el que penso que és més important.
6: I escoltem també l'entrenador d'hoquei patins, Alejandro Domínguez.
10: El deporte es una escuela de vida y dentro de la metodología tiene que haber otras cosas que no tienen que ver con la técnica y con la táctica y que son valores vinculados al deporte y que el encargado de impartir los contenidos, que es el entrenador, también es el encargado de educar y eso es un aspecto muy importante.
6: Després de la reunió inicial per intercanviar coneixements i inquietuds, els participants es dirigien al pavelló Quim Tomàs per així poder posar en pràctica alguns conceptes amb exercicis de pista. El pavelló municipal ha acollit aquest dissabte el tradicional festival de fi de curs del Club Rítmic al Vendrell. Com és habitual, la cita ha servit per tancar la temporada i ha comptat amb la participació de les 120 gimnastes del club, a més del grup sènior de mares esportistes. En aquesta ocasió, el festival portava el nom Dins de mi, que servia per reflectir l'estat d'ànim del club, després d'un curs ple d'emocions. Escoltem la directora tècnica del Club Rítmic al Vendrell, Daniel Monsalvo.
11: Hoy son las emociones y creo que en nuestro deporte y en toda la temporada pasamos por todas esas emociones, por la tristeza, por la alegría, por el miedo, por la ansiedad, por todos. Entonces nuestro festival un poco resume toda nuestra temporada y donde no haya emociones no hay amor ni cariño. Así que creo que nuestro festival resume nuestro club.
6: Així doncs, el Club Rítmic al Vendrell posa el punt final a una altra gran temporada, on novament ha assolit diversos èxits en competicions d'àmbit català i on també ha participat al Campionat d'Espanya.
12: El temps amb Marc Rodero.
1: Ja fa setmanes que les temperatures marquen valors més aviat per sobre la mitjana, amb pocs dies de treva, tot i això fins ara encara no hem tingut cap situació que es catalogués com onada de calor. Però això canviarà a partir del cap de setmana. Marc Rodero.
13: Molt bona tarda, Víctor.
1: Bona tarda.
13: Bona tarda a tothom. Probablement sí que canviarà. De fet, ja avui ens han arribat els primers avisos per calor, una calor que avui ja estem notant, perquè hem arribat als 35 graus a l'Observatori del Montmell, i de cara a aquest cap de setmana encara es podrien enfilar una miqueta més les temperatures. De moment, avui una jornada marcada per l'estabilitat, el sol domina amb força, també ho farà al final de la segona part del dia, volem dir durant la tarda. Per demà, la mateixa llei de temps, estabilitat, temps tranquil, estable, dominat pel sol, falca anticiclònica, que s'encarrega d'estabilitzar per tot l'atmosfera, i amb unes temperatures que demà de moment quedarien sense canvis. Seria a partir de divendres, en especial dissabte i diumenge, quan tindríem el pic més alt de les temperatures. Pic que el tindríem diumenge, però que també es mantindrien altes durant bona part de la setmana vinent, si més no durant el seu inici. Per tant, atenció, perquè tindrem la primera calorada de primera categoria. Veurem si acabem sent una onada de calor o pic de calor, ho haurem d'anar seguint, però sí que les temperatures tenen tendència a pujar de forma destacable, sobretot durant el cap de setmana, Víctor.
1: Bona manera de donar la benvinguda a l'estiu. Marc, com sempre, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Doncs sintonia que denota que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies. Ens trobem en properes ocasions en aquesta mateixa sintonia. Bona tarda.

0: el Cafè Literari amb Aron de Balaguer.
1: Avui de mercles 17 de juny encetem la darrera edició de darrer programa d'aquesta temporada. Entonces vull explicar-vos que avui entrevistarà amb Josep Lázaro. Dit això, sense amant del cafè, ets amant de la literatura, benvingut a una edició del Cafè Literari.

0: L'efemèride del dia.
1: Avui, 17 de juny de 2026, volem felicitar Marisol González i Felip, que és una poeta valenciana que va néixer el 17 de juny de 1962.

0: L'entrevista.
1: Doncs hola, moltes gràcies per acceptar l'entrevista, senyor Josep Lázaro. Qui és Josep Lázaro?
2: Josep Lázaro és un noi que és de Sant Sadurní, que fa un temps que té la sensibilitat per escriure i ja pues, he publicat un parell de poemaris amb Editorial Trípode.
1: El primer és Extravagància Boreal.
2: Exacte.
1: Un dels poemes acaba amb el vers que dona títol al llibre.
2: Sí.
1: No és l'únic motiu relacionat amb el Pol Nord, amb l'hemisferi nord.
2: Bueno, partim de la base que Extravagància Boreal, d'alguna manera, és un periple llarg i el fet del poemari acabar, diríem, en un lloc remot com la Lapònia, podrien ser la paradoxa d'un punt de fuga, de buscar un lloc remot per fer net, no? I aquesta podria ser l'utopia. Podem fugir de la vida, podem fer net, encara que trobem un lloc remot, la Lapònia. Aquesta seria la paradoxa, no? La pregunta.
1: És el segon llibre de poesia que publica, perquè abans la gent del Llamp va publicar L'oblit desballestat.
2: Sí, bé, això va ser... Agraeixo molt a la gent de l'Escola d'Escriptura a Tarragona i a la gent del Llamp, aquest col·lectiu cultural. Vaig fer un taller i em van donar l'oportunitat amb altres autors doncs, incloure aquesta obra. Va ser, al començament, una obra compartida amb altres autors, del qual doncs, agraeixo molt, però l'experiència de publicar en solitari doncs, és molt diferent, no? Però agraeixo molt i va ser un tastet, doncs, que això va ser el 2010, llavors vaig començar el grau de Llengua i Literatures Catalanes, d'acord? Perquè vaig pensar que allò ho vaig fer de forma, podríem dir, autodidacta, i vaig pensar que si volia continuar escrivint m'havia de formar, i va ser quan a través de la UOC vaig matricular de Llengua i Literatures Catalanes. Vull dir que ha sigut també un periple molt llarg del 2010 fins al 2023, que no havia publicat res més.
1: Com recorda aquella etapa?
2: En el meu cas, molt complicat, perquè has de treure el temps sota les pedres, treballant en família i traient les packs el cap de setmana, buscant bibliografia. Va ser molt complicat i en realitat molt estressant, però molt gratificant a l'hora d'adquirir coneixement, està clar, i d'estressa, no? Que la pots aplicar, evidentment, després amb l'escriptura.
1: Quins autors recorda que el van influir més en aquella època? Que van llegir més, que van impactar més?
2: A nivell de poesia?
1: Sí.
2: De poesia tinc uns llibres de capçalera que m'acompanyaran sempre, i sobretot autores, poetes, com la Gemma Gorga. Recordo un poemari preciós que es diu El desordre de les mans. Recordo El retrat en blanc de Susana Rafart. Recordo La immunitat de Montserrat Rodés. Després també El moviment quiet de Carles Camps Mundó, que per mi és el mestre de parlar de la transcendència, de la mort. Vinyoli, per descomptat, i segur que em deixo molts altres autors, però podríem dir que aquests serien una mica les autores, poetes o poetes de capçalera.
1: Dèiem abans de començar l'entrevista a micròfon tancat que vos comparteix classe a l'Intermunicipal amb Jordi Llavina.
2: Bueno, sí, vam ser companys que som del 68 i va ser, sí, va ser així, entre els companys que érem del Penedès i de la zona de Gelida, jo de Sant Sadurní, van coincidir el primer any a l'Inter, que van ser les antigues escoles nacionals.
1: I d'aquella etapa, quins professors recorda que el van impulsar a escriure poesia?
2: Home, sobretot l'amiga Anna Ruiz, que avui és crítica literària i participa o col·labora amb diferents mitjans de comunicació, com el 3 de 8, i fa ressenyes i amb l'Agrícol de Vilafranca. Sobretot l'Anna Ruiz, en aquest aspecte que t'esperona, no?, per escriure, llegir, en l'àmbit literari en general. És una persona, per mi, que ha estat molt influent i encara doncs, ho és en l'actualitat.
1: Centrant-nos en el llibre, Extravagància Boreal, a partir de quin moment decideix vestir un llibre de poema?
2: Bueno, com et vaig dir, un cop ja vaig acabar el grau de Llengua i Literatura Catalana, sempre he tingut el poquet de continuar escrivint, passa que en aquest període no tenia temps, i llavors vaig començar a gestar, doncs, suposo que si això es va publicar el 23, un parell d'anys abans, i la curiositat, crec que sempre m'ho han dit, és un registre molt diferent. No sé si t'has donat, és un aspecte, vull dir, per comentar o no, que està escrit en veu femenina.
1: Sí, hi ha un poema que...
2: Això, jo per mi, no té importància, sinó que jo sentia que ho havia d'escriure així. Per mi no és cap oportunitat, podríem dir, actual, de, ni diríem que sembla que sigui més interessant o buscar alguna part oportunista, sinó jo sentia que de mi, d'alguna forma, s'expressava una veu femenina.
1: Com, per exemple, Risc d'hivernar, que els primers versos són potser em pots esperar en mi la confusió i resto fònica i em falta oxigen, no tant dir-ho.
2: Bueno, ja et dic, el llibre està dividit en quatre parts i el primer, la primera part és una mica més, parla dels vestigis, de la història. La segona part, bueno, al final, aquesta persona que en realitat batega, no? Aquesta persona fictícia que batega aquí, Extravagància Boreal, va amb la brújula, va indicant a nord fins que arriba a la Lapònia i entremig passen moltes coses i es parlen de molts temes de l'actualitat, com pot ser el suïcidi, com poden ser les fosses comunes, com poden ser les relacions de parella, que al final és una mica el que tothom en el dia a dia doncs, ha escrit des d'un aspecte molt, molt terrenal i molt actual, considero. Quins molta poemes, part psicològica.
1: Sí. Per això, en segons quins poemes, trobem, diguéssim, personatges més coixos. Per exemple, aquí l'ull del llop borni.
2: Bueno, o... em semblava...
1: Hi ha d'altres que també... Un cos bicèfalo.
2: Bueno, sí, surten també un tal, bueno, en fi, sí, surten una sèrie de bestioles per aquí, sí.
1: Surten bestioles, però totes més o menys el que dèiem.
2: Bueno, alguna té un aspecte una mica irònic, com la del talp, no? Que el pot, com pots enterrar viu un talp, no? Vull dir, segur que...
1: És un llibre que parla de la mort, no?
2: En alguns aspectes, sí, sí. És un llibre bastant dur, considero, els vers el registre està... Hi ha bastant estil, tipus aforismes. Són versos curts, amb molt de missatge, directes. No m'agrada perdre'm en la lírica. Utilitzar un vocabulari cuidat, treballat, però no perdre'm en la lírica, sinó que arribi el missatge de forma directa i que al final doncs provocar en el lector aquest final del poema que, ostres, que et copsa, no? Intentar buscar aquest punt de provocació, si vols, no? Entre cometes.
1: La mort, la nit, també el... pas el temps perquè, per exemple, trobem en un dels primers poemes un vers del sol que entra a Escorpió, és a dir, que comença el novembre,
2: sí.
1: Octubre, finals d'octubre, principis de novembre.
2: Hi ha una part pictòrica també molt interessant, relacionada amb l'art, també hi ha algun tema també, quan una visita a Nàpols, hi ha una visita davant d'un quadre a Caravaggio, hi ha molts aspectes, vull dir, i sobretot quan et fan una ressenya hi ha gent que troba moltíssimes coses que tu mai trobaries, no? Que en realitat són les persones que poden copsar tot això i com tu com a autor no les trobaries mai, no?
1: Pel que hem comentat, Boreal és del nord. Per què Extravagància?
2: Bueno, tot està d'alguna manera lligat amb el sentit del vers que dona nom al títol, que diu així com quan em dius que marxo de mi em dius que és una extravagància boreal. Quan arribes a aquest vers, en realitat et piques en situació del context i dones sentit a tot el llibre. Quan marxo de mi em dius que és una extravagància boreal, que és el que et deia d'aquest punt de fuga que tots hem tingut, a vegades hem pensat, no?, en trobar aquest punt de fuga per trencar amb l'establert, amb la família, amb el sistema, sempre pensant en la paradoxa de l'utopia de trobar un lloc remot, que és la Lapònia en aquest cas, per fer net, no? Però, bueno, clar, això és una utopia, perquè per molt que trobis un lloc remot, hi ha una vida que sempre t'acompanya, no? Que és impossible fer net, perquè tenim sentiments, som humans, som persones.
1: Deies que també és un llibre escrit des de la terrenalitat. Precisament apareixen plantes com la trementina, com la licorella...
2: Sí, hi ha la part primera, que hi ha una part com molt... amb una, tenia com una necessitat de gratar la terra, no? I la relaciono... Bueno, en una part que sí, és una imatge del Priorat, clarament. Aquesta part de quan trobes la roca mare, és, la relaciono amb una analítica, podríem dir, amb una analítica de... No sé, no me'n recordo el final del vers. Amb una analítica, doncs, de sang, podríem dir, no?
1: Sí.
2: Bueno, o sigui, aquest compartir, no?, la sensació de la terra amb aspectes personals, no?
1: No és l'únic punt en què apareix la sang. Per exemple, quan entro en aquesta... flotada respong a les genives irritades i escupo la sang, que és el rastre per als llops que ho dolen encerclant la fèrula del bruixís. Però també veiem, per exemple, el que deies d'excavar la terra, la necessitat d'excavar-la, a la deu del temps. Avui hem mudat l'aigua per al saurí que es bateja, perquè creure és intuir el flux, excavar vetes abruptes amb les ungles dretes.
2: Em va causar molta curiositat la figura del saurí, la persona que troba l'aigua, que busca l'aigua amb la vareta i el pèndol, no? I vaig, aquí d'alguna manera vaig fer un poema com si fos el bateig d'un nou saurí, d'un saurí que començava, doncs, bueno...
1: I cites en aquest poema Joan Vigo.
2: Sí, perquè justament aquí ell destaca la figura del saurí.
1: Fet saurí, et busco l'aigua.
2: Sí, i aquí va ser com, dic, ostres, em fico a la pell d'un nou saurí. En realitat no sabia què significava un saurí, ho reconec. I a partir d'aquí em va cridar molt el nom, no, de la professió, molt interessant del saurí.
1: No és l'únic poema on esgarrapes, per exemple, sota el vermell corsecat de les ungles, que diuen tant de la persona, s'amaguen tantes runes esgarrapades.
2: Aquest poema una mica reflexa molt l'estil que he imprimit en aquest llibre. Poemes curts, tipus aforismes, amb molt de missatge, no? I aquest seria una imatge d'una visita a Pompeia.
1: De fet, hi ha un poema dedicat a Pompeia. Sí. L'abraçada va esdevenir etern i m'ho vaig emportar tot davant el cisell i la voluptuositat. Un sacre fet a mica.
2: Veus com faig una relació entre els elements, podríem dir, de vestigis o de natura, amb parts fisiològiques. És aquest joc que tu passes bé, no? Perquè, bueno, dona és, bueno, és un registre, podríem dir, diferent, no? En fi.
1: Però també en alguns apareix el mar.
2: Sí, hi ha el mite de Jonàs, no? Vols dir?
1: Sí, Jonàs. Ja fa temps que em bulls pel cap, de Maria Cabrera Callís.
2: Sí.
1: I és biografia oceànica.
2: Sí. Bueno, crida molt l'atenció que aquest home estigués uns dies dintre de la gola d'una balena, no? Com a càstig. Sí, és un poemari molt divers. Hi ha molts, molts, molts elements. No?
1: I fa poc temps que has publicat el rol.
2: Sí, va ser a final del 24. Novembre-desembre del 24. Llavors, clar, va quedar, com eren festes, ja va quedar parat fins a la de difusió, fins a partir ja del gener del 25.
1: Quines diferències trobaran els lectors entre el primer que estem parlant, Extravagància Boreal, i el segon?
2: El desig de la paraula es basa sobre la vida de la mítica Helena d'Esparta o de Troia. És un registre molt diferent. M'havia de basar una mica en el resum de la seva vida i m'ho he passat molt bé perquè es contrarresta, no? Vull dir que pots escriure un monòleg o la història, una gran història, també amb la poesia, no? Llavors, cada poema, vull dir, és el fil conductor de la seva vida, des de la seva infància fins que la tornen a Esparta després de la invasió ja, doncs, dels espartans, no?
1: Per tant, podem trobar-hi en aquest segon llibre poemes més llargs?
2: No, també són curts, són molt curts la majoria, perquè i és curiós perquè cada poema, ja et dic, és una etapa de la seva vida. Molt curts, molt condensats, però cronològicament, si segueixes la història o la coneixes una mica, per això recomano llegir el pròleg de la Meritxell Blai, que és professora de literatura clàssica a l'Institut de Tarragona, que et situa molt bé en l'època i en el personatge. Si tenim una mica rovellats el tema mitològic. Evidentment, clar, n'hi han detalls molt, saps? No pretenc que sigui una Ilíada, ni molt menys, no? Evidentment, està tot molt, molt resumit, però es veu clarament la seva trajectòria, la seva vida i tots els esdeveniments més importants que li van passar, no?
1: En el cas d'aquest, la pela que és de Rosina Ballester.
2: Sí.
1: Igual que en el segon.
2: No, en el segon és de la Meritxell Blai. Sí, el que sí que coincideix és que totes dues són, bueno, almenys tarragonines, són tarragonines, sí.
1: Tant la Meritxell Blai com la Rosina Ballester entenc que les ha conegut arran de la poesia, imagino.
2: Sí, sí. Jo reconec que sóc un neòfit en aquest apartat literari i vas coneixent gent mica en mica, vull dir, entenc que la meva trajectòria és molt curta i a poc a poc em vaig donant a conèixer, però evidentment, doncs, jo he caigut en aquest món literari fa molt poc temps.
1: 2023 és Extravagància Boreal, 2024...
2: Sí, podríem dir a finals, pràcticament 25, però sí.
1: És a dir, dos poemaris publicats en un any de diferència cadascun?
2: Són més, perquè primerament, quan entregues un poemari, jo, per, almenys per l'experiència que tinc, tu l'entregues 6 o 8 mesos abans. Vull dir, no l'entregues si te'l publiquen. Bueno, tu, si ja has publicat, ja saps també com va. Llavors, pot semblar que el període entre un i l'altre és més curt, però en realitat n'hi han 2 anys mínim entre cada un.
1: Què podem esperar en un futur proper del Josep Blanc?
2: Continuo escrivint. La veritat és que estic escrivint amb molt bon ritme i ja tinc preparat un tercer, que si l'editorial Trípode, en aquest cas, que és el que m'ha donat confiança des del principi, ho revisen i els agraden, doncs possiblement en uns mesos podria donar llum, no?
1: No ens avancis res, però serà un fil conductor? Trobarem nous motius? O...
2: Serà molt diferent. Serà molt diferent i per mi publicar aquest tercer és una gran responsabilitat, perquè considero que ha d'haver diríem, una millora important o una evolució, que en realitat el lector que m'ha anat seguint vegi que hi ha una progressió i una evolució en positiu. No volia publicar per publicar algú similar, amb tot el respecte, vull dir, no estic descontent de lo que he escrit fins ara, però sí que volia que fos una cosa en realitat que es veiés aquesta evolució.
1: També serà en format aforismes.
2: No, aquí primerament he deixat d'escriure en veu femenina, no em diguis per què, i són poemes molt més, podríem, molt més llargs, molt més, amb més lírica, doncs, podríem dir.
1: És a dir, els dos primers mantenen l'aforisme i el tercer serà més líric.
2: Sí, versos més llargs i amb més lírica, doncs, sí.
1: Perquè en el món de la poesia s'introdueix a ben jove els haikus, els llegeix, m'imagino, no?
2: Sí, bueno, i llegit haikus, sí, i hi ha un autor català que m'agrada molt, que és l'Abraham Moïno, i la Mònica Miró, que van guanyar el premi de Teixidor a Olot, per exemple, a part dels clàssics del Basso, i, no? Però sí, és un registre molt, molt interessant, també. Jo, de moment, no em crida l'atenció escriure haikus, però entenc que és un registre...
1: En algun d'aquests poemes en el llibre podríem trobar-ne alguns que recordarien el haiku.
2: Sí, hi ha el d'Àrtic, potser, que enceta l'última part.
1: Sí, que és tercera persona, per exemple.
2: Sí, o potser més el d'Àrtic és molt més breu. Aquest és dels més breus que crec que hi ha.
1: És a dir, versos breus, fins i tot en el tipus de mètrica és d'art menor, la majoria.
2: Jo no utilitzo una mètrica concreta, és vers lliure, però sí que ja et dic, el pensar amb poca lírica i versos directes, poemes directes, doncs fan que siguin... Ah, també hi ha el de mudança. El de mudança també és... I és aquest registre que et deia una mica que si algú ha dit que era una mica irònic.
1: Descendència, per exemple, que és el més breu d'aquest llibre. Tontava sutgen els mugrons per evitar la ventrada.
2: Bueno, aquest és potent, eh? Aquest és potent.
1: En aquest trobem un avortament, m'imagino.
2: Bueno, aquí podríem entrar... És que hi ha molt de missatge. Aquí podríem entrar amb la qüestió de tenir fills, de no tenir fills, de la família que t'apreta perquè no tens, allò que et diuen que se't passarà l'arròs, no? Una mica la societat, no?, que t'inculca els paràmetres, podríem dir, formals i en fi, i que si no, pues, si no combregues, sembla que ets una espècie estranya, no?
1: No és...
2: O pensen que tens algun motiu de salut que no pots tenir i aquestes coses, molt que al final són pesades.
1: No és l'únic poema que ens ha cridat l'atenció. Gossella dels Anys, per exemple, dèiem que el pas del temps és un dels motius d'aquest llibre. En aquest, si veu clarament, s'acceleren els anys, els agrada ensumar-se, com el fusti que replego del carrer i sentir de sobre, mancat d'efecte, envellit de sarna. Fins i tot els gossos els veiem, diguéssim... Sí, directament citarem l'últim vers, mancats d'efecte, envellits de sarna.
2: Sí.
1: Que el temps els hi ha passat, però d'una manera molt emotivament trista.
2: Sí.
1: Desolada.
2: Bueno, és una mica un element que em anava molt bé per descriure el pas del temps, una mica la solitud, no? De la gent gran, molta gent gran que està sola, que en realitat és molt trist veure'ls com van entrant en la decadència amb poc carinyo, no? I poc recolzament, per circumstàncies de la vida, poden ser molt.
1: Hi ha un últim poema que ens agradaria destacar del llibre, que és Badall per resoldre.
2: Sí.
1: Llep el segell en sentit figurat, perquè la bústia del destinatari és el badall d'una fosa comuna. Aquí jugues un altre cop amb el tema de la mort, del pas del temps, de la terra,
2: sí,
1: però també de el tema epistolari. I m'imagino també el tema de l'amor, perquè...
2: Bueno, en aquest aspecte, en aquest poema en concret, podríem trobar la part aquesta crítica, no? de tot el que hi ha darrere d'encara de la història, no? per resoldre. Sí, podríem dir que també és un poemari bastant crític a nivell social. N'hi ha molts aspectes, molt. Ara, cada lector ho pot traslladar des d'una perspectiva, no? molt lliure.
1: El dia de la marmota. És a dir, que aquest llibre, a partir d'aquest poema, podríem entendre que és un llibre que es va repetint i repetint i repetint com el dia de la marmota.
2: Bé, al final, si anem gratant sobre la qüestió social, moltes coses són atàviques, no? Es van repetint de forma cíclica, no? Sí, hi ha bastant de missatge, eh? No per res, però ara que m'ho has anat recordant, perquè no per res, però també em sap greu que quan treus un llibre nou, no? Sembla que l'anterior ja quedi desplaçat, com tantes coses a la vida, no? La vida líquida, no? I ostres, és un llibre que me l'estimo molt, però veus, ara que me l'has fet, diríem, recordar, doncs també ho mires des d'una altra perspectiva. I sí que és cert que n'hi ha molta càrrega social des de molts àmbits de la societat i de la vida.
1: Amb el Jordi Llavina m'imagino que continues tenint contacte.
2: Sí, no ens veiem, eh? No ens veiem perquè ell viu d'això, ell es dedica 100% a això, i jo tinc la meva vida professional, que és la del món dels vins, i això és totalment, podríem dir, de hobby, no? No m'apreta en absolut. Vull dir, vaig fent a la meva, no tinc cap pressió de cap mena, que això també és, aquesta llibertat també és interessant. Doncs el vaig seguint a els seus articles al 3 de 8, als seus articles a La Vanguardia, a la part de cultura, o a l'Ara, perdona. Sé que escriu amb molts mitjans i, evidentment, li tinc un respecte i un apreci, no?
1: Els primers temps, així de joves, m'imagino que us havíeu passat els vostres poemes i...
2: Jo en aquell moment no escrivia, ja et dic. En aquell moment no escrivia encara. I ja et dic, no estava massa per la labor dels estudis. Així és com ell ja... Inclús recordo una anècdota que em va cridar molt l'atenció, que sortíem a l'hora del pati, doncs, per dir alguna cosa, a jugar a futbol a jugar a futbol una estona. No sé què li vaig comentar, que li vaig dir, hòstia, Jordi, no sé què, tal, això és molt seriós. I em va dir, hòstia, Josep, dic, què passa? Dic, ostres, que has dit seriós. Dic, molt bé, dic, perquè és que el més normal és que m'haguessis dit serio. Això és molt serio. Vull dir que jo me'l vaig mirar com un marcià en l'aspecte de dir, li va cridar tant que digués la paraula exacta en un context que el més probable era dir serio, no? Castellanisme, això és molt serio, no? Que em va cridar molt l'atenció. I allà jo vaig veure amb aquell detall que ja apuntava molt amunt en l'aspecte literari, no? De passió i amor per la llengua catalana, està clar.
1: I la teva infantesa és relacionada amb el món del vi, però és curiós com en aquest llibre el vi no apareix.
2: És molt curiós i no ets la primera persona que m'ho diu. Si vols que et sigui franc, no em venia gens de gust parlar del tema. Només hi ha un poema que parla del sofre, que és un del sulfat que s'utilitza per l'oïdium, que és un fong del cep. I és l'únic, podríem dir. I després sí que hi ha, si em permets, hi ha imatges de Priorat, de les icorelles, de les arrels, de la terra, sí, però és veritat que...
1: No,
2: ho accepto i és així, perquè és que no em venia gens de gust relacionar aquest poemari amb la meva professió o amb el meu brincle, podríem dir, de treball. Per això, en aquest aspecte, també podria ser un punt de fuga. Un punt de fuga en l'aspecte que jo necessitava evadir-me de moltes coses.
1: En canvi, en el segon...
2: En el segon, crec que no, perquè la vida d'Helena no donava per gaires festes. És una vida molt marcada pels esdeveniments des de la seva infància i crec que no perquè no es donava la circumstància, crec jo.
1: Què recomanaries d'algun autor que comença tard com tu a escriure i publicar poesia?
2: Doncs bé, si és com en el meu cas, que no li apreta la situació econòmica per viure d'això i tal, que crec que ha de ser així perquè el que surti de nou i cregui que pot guanyar-se la vida o ràpidament tindrà una resposta per part dels crítics literaris i del món editorial brutal, doncs jo crec que és gaudir de l'escriptura, enriquir-se al final, no? La part bibliogràfica de lectura que evidentment no has de parar de fer per crear i poca cosa més, i que de mica en mica et vas donant a conèixer, no? Que és difícil, també, perquè moltes vegades, bueno, ja no de sempre, no? Els cercles, les podríem dir, la, no? Ja m'entens, vull dir, si ets un desconegut, doncs a vegades també et miren com un, no sé, com
1: un recel.
2: Sí, bueno, dius aquest, no? Veus que tu t'has d'anar guanyant una mica el joc, no? No sé si a tu també et passa aquest punt de bueno, però potser és normal perquè n'hi ha moltíssima gent que escriu amb molta més trajectòria i evidentment no és fàcil, ho accepto, vull dir que, però sí que sempre veus que tu has d'anar d'alguna manera pues, fent-te una mica d'allò.
1: I els joves que o no en llegeixen o si n'han llegit algun cop de poesia diuen, no, és que la poesia és molt difícil i no ens agrada llegir-la.
2: Sí, jo crec que en alguna ocasió he dit aquest respecte per la poesia, podríem dir que sembla que, ostres, no? que costa molt. No, jo la poesia no, però no sé què. Jo crec que alguna cosa s'ha fet malament perquè la gent tingui aquest concepte, no, del gènere. Penso que, no sé, no ho entenc, però hi ha molta gent que està, moltíssima gent, la gran majoria, està desconnectadíssima de la poesia. I moltes vegades hi ha gent que compra els llibres de poemes perquè et coneixen, perquè són amics, família, perquè saben que has tret un llibre, si tenen una pressa i tenen pues, el detall de comprar-te un llibre, però en si mateix, possiblement, ells no comprarien un llibre de poemes si no és per aquesta circumstància.
1: Una última pregunta, perquè ens ha cridat també l'atenció Alejandra Pizarro.
2: Sí.
1: Que l'esmenta. Mm.
2: Sí, a més amb el poema de la seva vida, el seu suïcidi, que és com si jo estigués en deute amb ella. I sí, no, és molt curiós, però va ser un poema que acaba justament amb uns versos com si jo em fiqués a la pell d'ella. I és molt curiós, però ja et dic, no em diguis el motiu, no? Veus, si em permets, diu, la conspiració contra ella, que sóc jo, perquè va tenir una infància, una joventut difícil, la seva família li va posar moltes traves, llegint la seva biografia, i per això parlo d'aquesta conspiració i em solidaritzo amb ella, i per això dic, la conspiració contra ella, que sóc jo. Bueno, evidentment és un personatge doncs, que dona molt de sí, no? I és un context que jo crec que estic molt content que estigui present dintre d'Extravagància Boreal. És com un petit homenatge. Però...
1: Doncs, si no et fa res, ens agradaria, si ens poguessis llegir, un dels últims poemes, en concret, Variació Segona.
2: O sigui, no la primera ni la tercera, És molt divertit perquè les variacions d'alguna manera tenen el seu sentit llegides les tres seguides, però entenc que el temps ens apreta. Variació segona. Els cortinatges es polsen i pesen memòria. Quan em vas parlar de la tundra, vaig pensar en l'instint de frontera i en les empremtes de la llunyania. Tot el que sostenies era mort pel nord boreal dels teus arbres i per l'expressió anònima que covava el groc dels sous de la papallona. La Lapònia dicta les engrunes del bany de bosc, el silenci nòmada, les estelles de l'escorça entre les dents. Ni el crit va entendre el cúmul de fulles seques, ni la poca traça dels braços. Lluny dels peixos gat, condemnats a assistir, com el teu passat, la llum era somorta i el nom de les coses estava sota cel.
1: Doncs moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Aaron, a vosaltres.
1: I amb aquesta entrevista tanquem la temporada del Cafè Literari de Ràdio Televisió al Vendrell. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta temporada. Buganet de Sant Joan, bon estiu, mos escoltam a HTM. El Cafè Literari
0: Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on...
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim programa de la temporada, l'última edició del programa de música de la nova era, el qual hem anat a la recerca de la bellesa a través de la música. Hem buscat, hem indagat, hem viatjat metafòricament a diversos paisatges, gràcies a la música, evidentment, i hem descobert alguns artistes de la New Age Music, hem redescobert i hem gaudit d'unes setmanes, crec jo humilment, boniques, amb cançons realment memorables. Avui posarem una cançó de cada artista, dels molts artistes i que hem escoltat aquí durant aquests mesos en aquest humil programa de ràdio, i evidentment que quedaran molts més al tinter, molts més en llista d'espera. Però començarem, això sí, amb un viatge irrepetible, que és a un lloc especial, la illa grega de Santorini, i també viatgem a l'Acròpolis d'Atenes, on es va fer aquell concert memorable del gran artista nord-americà d'origen grec, Yanni Krassomalis, i escoltarem per començar precisament l'homenatge que va fer Yanni a la illa de Santorini.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Estem en directe al programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell. Ens podeu escoltar els dimecres, ja és l'última setmana, els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes de la nit també d'11 a 12. I ens podeu escoltar també a través de l'aplicació, a través de la pàgina web www.rtvelvendrell.cat i podeu anar, si teniu curiositat, Ràdio a la Carta i podeu trobar els diferents programes guardats. Continuem a Ràdio El Vendrell i ara anem a per un altre geni com és Eniany Brownain, la cançó Less Than a Pearl. Ella és la gran princesa de la New Age, també coneguda com Enya.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Hem anat a la Verda Irlanda, on ens esperava, com us dèiem abans, Any Any Brown Any, amb la cançó Less Than a Pearl, Menys que una perla. És una de les cançons que no havíem posat encara de la llarga discografia de la cantant irlandesa, i està dins del seu àlbum anomenat Amaranth Chime. Estàvem a la Verda Irlanda, continuem amb a la Verda Irlanda amb un recopilatori anomenat A Woman's Heart 2, la segona edició, el que ja us hem posat en algunes ocasions al nostre programa. En aquest recopilatori de 16 cançons hi ha artistes com, per exemple, Sinéad Lohan, Mary Coughlan, Dolores Kane, Sharon Shannon, ho havies llegit malament, i altres moltes. I també està Frances Black, i escoltarem precisament la cançó segona, que és la cançó de Frances Black, anomenat Talk to Me While I am Listening, Frances Black, que ens diu una cosa molt senzilla, bonica i directa. Parla amb mi mentre jo t'estic escoltant.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Continuem el programa La música de la nova era i passem de la bonica i verda Irlanda, ens anem a París a observar com dibuixa, com ens explica, com pinta, metafòricament, el gran David Lanz, com veu ell les fulles dels arbres que cauen a sobre del riu Sena. I veurem aquesta mirada, podrem gaudir d'aquesta mirada del gran David Lanz amb la cançó Leaves, precisament Leaves on the Sand.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Aquesta cançó del gran David Lanz està dins de l'àlbum que més representa per ell, el més sentit, el més viscut, que és l'àlbum anomenat Nightfall. Continuem, anem ara a un paisatge imaginari, a la Terra Mitjana, a escoltar una cançó del grup, curiosament, Secret Garden, que és el grup amb la seva cançó Prayer, és la sintonia inicial precisament del nostre programa, i aquesta cançó s'anomenava originalment Sleep Song, però hem trobat un vídeo per internet molt interessant, en el qual explica una mica la història d'amor d'Aragorn i Arwen, i per això la cançó està subtitulada, rebatejada com Aragorn Sleep Song, o sigui, la cançó de dormir d'Aragorn, seria la traducció literal, del grup Secret Garden, i és una veritable delícia. Aragorn Sleep Song.

0: música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: En aquesta cançó que hem escoltat ara mateix es diu Amazon Waltz, o sigui, el vals de l'Amazònia, composada i interpretada pel gran músic Patrick O'Hare, i l'hem trobat al recopilatori Diàlogos con la música, un doble compa que podem trobar cançons de Clannad, Night Noise, Michael Van Ring, Javier Pacharinho, Ray Lynch, Susan Ciani, Night Noise, Oisten Sabac i Yanni, entre molts altres. I hem escoltat aquesta de Patrick O'Hare. També hi ha una cançó d'Oisten Sabac i altres artistes. Continuem el programa La Música de la Nova Era, de Ràdio El Vendrell. Fem un canvi. Anem a escoltar una banda sonora d'una pel·lícula, la cançó central de la banda sonora del piano, anomenada The Promise, la promesa que ens va oferir Michael Diamond.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Acabem d'escoltar la cançó de Promise, precisament de Michael Nyman. La pel·lícula estava filmada per la cinematògrafa, la directora Jane Campion. Jane Campion en estado de gracia. Rueda una película en la selva de Nueva Zelanda, situada en 1852, momento en que los colonos ingleses se instalaron en tierras maoríes. Desde allí, uno de los colonos reclama a una mujer escocesa para casarse con ella, y ahí, en las costas de un mar embravecido, recalan madre e hija. Toda su vida anterior queda esparcida en la playa, incluida el piano que madre e hija comparten, al igual que comparten la voz, los gestos, las posturas del cuerpo, y también comparten la cama. Este piano, este objeto que queda abandonado en la playa, va a ser el verdadero protagonista de la película, pues la música que de él sale nos conducirá a lo largo de un viaje que realizamos con estos personajes llenos de pasiones ocultas y secretas, tras unas vestimentas que aprisionan sus cuerpos. Podríem llegir-vos molt més d'aquesta crítica que hem descobert sobre la pel·lícula El Piano, rodada la pel·lícula l'any 1993, de la directora, com us dèiem, Jane Campion, i amb la música exquisita del gran Michael Nyman. De fet, és la seva obra més coneguda, del gran Michael Nyman, que us hem posat moltes cançons durant aquests mesos. Fem un canvi, anem a escoltar, a fer un viatge pel sud. Anem a fer el viatge sureño de David Arkenstone. Anem cap al sud.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Continuem, hem escoltat la cançó de David Arkenstone, que estava al seu àlbum del 1991, anomenat In the Wake of the Wind, En la estela del viento, siguiendo la estela del viento. I es veu la portada, un vaixell, i ell amb robes antigues, no podria dir si eren del segle XVII o el segle XVI o XVIII, però sí que té la seva gràcia i la seva originalitat el quadre pintat a la portada de l'àlbum In the Wake of the Wind del gran artista, compositor i músic David Arkenstone. Continuem? Ara fem un canvi de registre, deixem els vaixells que atravessaven el mar als segles XVI, XVII, XVIII, com ens feia veure David Arkenstone, anem a la Ruta de la Seda, anem a gaudir de la Ruta de la Seda de Kitaro.

0: La música de la nova era, amb Jeroni Turat.
1: La ruta de la seda de Kitaro, su obra más conocida que compuso para la serie documental Silk Road, The Rise and Fall of Civilizations, l'ascens i la caiguda de les civilitzacions. La sèrie vio la luz en 1980 y estuvo en antena 10 años. Capítulo tras capítulo se mostraba la influencia de la ruta de la seda en el desarrollo del Japón antiguo. Kitaro se implicó profundamente en la obra, componiendo y grabando en solitario una gran cantidad de música. Como ejemplo de su identificación con el programa, insistió hasta la saciedad en que el documental debía emitirse en estéreo, para así aprovechar al máximo las cualidades de la música en su combinación con las imágenes. Recordemos que estamos hablando de 1980, cuando las emisiones televisivas eran en mono, y fue precisamente la cadena japonesa NHK, productora del documental, la primera en emitir regularmente con este formato de audio a partir de 1979. En 1980 se publicó un primer disco con selecciones de la música de Kitaro para la serie televisiva. Y Kitaro va arribar a tot el món gràcies precisament a la música de la Ruta de la Seda, i després va anar als Estats Units, on es va instal·lar i ha gravat incontables cançons, incontables músiques, bandes sonores de pel·lícules i músiques que han arribat a tot el planeta. Hem escoltat la cançó, el tema central de la Ruta de la Seda, des del seu àlbum recopilatori d'Essential Kitaro. Fins aquí ha durat el programa La Música de la Nova Era d'avui. Hem fet un viatge a l'illa grega de Santorini, hem passat per la verda Irlanda, hem observat el riu Sena i la seva vora amb les fulles de l'arbre que cauen, hem anat a la Terra Mitjana, hem passat amb aquest viatge musical imaginari, hem anat a l'Amazònia i hem anat també, hem fet un canvi per anar a Nova Zelanda a mitjans del segle XIX. Després hem fet un viatge per vaixell i hem acabat amb la Ruta de la Seda. Ens han acompanyat Yanni, Enya, Francis Black, David Land, Secret Garden, Patrick O'Hare, Michael Nyman, David Arkenstone i Kitaro, i molts més que podien haver estat. Però nosaltres hem anat a la recerca de la bellesa amb humilitat i també amb seguretat del que fem, amb serietat i amb ganes de compartir una estona agradable. A les vies de so ha estat el tècnic i productor Joan Márquez, amb molta paciència, i a la selecció musical i presentació un servidor, Jeroni Turat. Esperem que ens puguem retrobar el pròxim mes de setembre o octubre, perquè estàvem aquí des del passat dimecres 1 d'octubre, hem estat tota la tardor, hivern, primavera, i us desitgem un feliç estiu, una feliç nit, i fins la propera. Bona nit.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem nova edició i nova jornada a través d'aquest canal, de Ràdio El Vendrell, sobretot, sempre per aquí, i els diferents punts disponibles que també passen per internet o per televisió. I gràcies, sobretot, gràcies per ser-hi. Avui és dimecres 17 de juny, programa número 3993. Sempre busquem tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, intentar que tot plegat sigui una miquetona més fàcil. Això, ràdio propera, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A més, sempre recordem, només començar, que ara ja, de fet, ara que ja hem començat en directe i que passem 3 minuts a les 9, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp a calaixera, en aquest cas correu electrònic, perdoneu, calaixera@rtv-elventell.cat i WhatsApp, ara sí, al 686-100-100. Per començar, anirem cap al temps, la previsió, com és habitual, amb en Marc Rodero. També passarem per la primera cançó que escoltarem, que ja hem triat per agafar ritme, i això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades dels diaris, i també secció habitual, contingut compartit entre Ràdio i Televisió El Vendrell, en aquesta ocasió a través del Connecta 14, un espai dels serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. En principi, això són butlletins previstos a cada hora, a cada franja en punt. I després d'aquest butlletí de les 10, segona part de programa i més qüestions, més coses. Avui tocarà aquesta secció de servei, secció, aquest punt d'informació i de recolzament i ajuda a través d'Alcohòlics Anònims. És a dir, la veu d'Alcohòlics Anònims. I també a la segona part volem parlar-vos de la presentació que es farà el proper dilluns, dia 22, d'un llibre doncs, molt interessant, un llibre que és divulgatiu, és un conte, barreja molts conceptes a través del foc, aquesta il·lusió dels diables i les bèsties del Vendrell. És un llibre que ha publicat la Mar Vives, que ens acompanyarà per parlar-ne, així com la il·lustradora d'aquest llibre, l'Helena Ribas Domènech. Coneixerem aquesta publicació, que ja veureu, val molt, molt, molt la pena. A les 11 tornarem a actualitzar les notícies i encara ens quedarà ja tercera i última part de programa amb més contingut i més coses. I que cada setmana, els dimecres, passa per secció literària des de Coma-ruga Literària, justament coneixent i parlant i recordant més escriptors i escriptores. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades, que en principi no ha de faltar. Podreu participar en aquests punts que ja estan operatius, però també a través del telèfon de directe, que en aquell punt de participació estarà plenament operatiu, el 977 15 70 69, que és molt fàcil. 977 15 70 69. I, de fet, amb tot això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12, que no és poca cosa, i ho deixarem aquí. Gràcies per fer-ho possible. Gràcies per ser-hi, per la confiança i també per la paciència. Sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
3: El temps, sempre per començar aquest punt d'informació de servei que passa justament per la previsió del temps. Marc Rodero, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
3: Com ho tenim, això? Què ens expliques, Marc?
4: Doncs cap canvi de cara a les properes hores. Avui parlarem de nou d'una jornada marcada per l'estabilitat. El temps es mantindrà molt tranquil, estable, com a molt algun nuvolet poc destacable, temperatures sense canvis o un pèl més altes, i pel que fa a la situació marítima també molt tranquil·la durant bona part de la jornada arreu dels quadrants costaners del Baix Penedès. El que sí que hem de notar de cara als propers dies és que la temperatura poquet a poquet anirà pujant, que ja ho està, d'alta, però cada dia que passi podria escalar una miqueta més, Pere.
3: Vaja. I justament, actualitzem temperatures en directe, Marc?
4: Ara mateix tenim 25 graus a Conilla, Coma-ruga, 24 al Vendrell, 23 a la Bisbal i 27 ja a l'Observatori del Montmell.
3: Oida. Marc, seguirem pendents. Gràcies per la informació. Fins demà.
4: Fins demà, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
3: I per començar, primera cançó d'avui, presentem a Mafalda Cardinal, amb una cançó ben xula i un estil, bé, que ens agrada. Creo que te quiero.

0: Creo que te quiero. Mafalda Cardenal és la cançó d'avui, la cançó per posar ritme i per començar el programa quan ja som dimecres, en proximitat i en sintonia, sempre així, a través del 107.1 de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts, notícies. L'Ajuntament del Vendrell i la Universitat Rovira i Virgili han signat un protocol d'intencions per reformar les instal·lacions que el centre educatiu posseeix al municipi. El campus del Baix Penedès, que està ubicat al barri marítim de Coma-ruga i que imparteix actualment els estudis d'infermeria i educació infantil. Amb l'acord rubricat, s'obre la porta a implementar en un futur nous graus i augmentar el nombre d'estudiants. Ara, aquest avantprojecte de nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any, l'alcalde del Vendrell, Andrell Quinet Martínez, detalla la finalitat d'aquesta futura reforma.
2: Reformar-la. Que per anar a plata vol dir aterrocar i construir un edifici. A vegades ho fem molt complicat, però és així, eh? Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
0: I des de la Universitat Rovira i Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre a seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
3: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia. Jo, per mi, no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que et poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
0: Actualment, el campus del Baix Penedès acull a uns 350 estudiants repartits entre aquests estudis d'infermeria i educació infantil. I l'empresa Arc Serveis ha celebrat a la plaça de les Garrofes una jornada per sensibilitzar la gent gran sobre el risc que pateix de patir maltractament i abusos. El nom de la jornada era El bon tracte no envelleix i ha comptat amb diverses aportacions. Així presentava aquest acte la gerent de l'empresa, Jerusalem Torra.
4: Avui hem realitzat un altre format, amb unes taules informatives on han participat cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, policia local, i persones professionals de l'àmbit social i psicològic. Què és el que volem? Dins de la campanya El bon tracte no envelleix, nosaltres el que volem és promocionar i treballar cap a un bon tracte de les persones grans, cap a la defensa dels drets de les persones grans.
0: Una jornada amb molt bona resposta i un resultat ben positiu.
4: La regidora, la Montse, ha explicat un tipus de maltractament, com és l'edatisme, que cada vegada és aquest que es treballa més en contra. També hem repartit un còmic que vam fer en el seu moment l'escola Àngel Tobias, on estan tots els tipus de maltractament en dibuixos, i l'acollida ha sigut molt positiva perquè les persones grans moltes vegades no saben quin és el circuit social ni com adreçar-se quan se troben davant d'un maltractament.
0: I els Mossos d'Esquadra, que també han participat d'aquesta jornada, han explicat la seva experiència en aquesta matèria.
5: Sí, ens trobem desgraciadament amb problemàtiques d'aquestes, ja sigui a través que s'entren per trucades del 112, d'algun veí, o les famílies que observen que els seus familiars tenen algun cops, hematomes, d'acord? I a partir d'aquí obrim una investigació per esbrinar aviam què és el que passa. Hem vingut a donar uns consells de seguretat, sobretot d'estafes online, d'acord? Que avui en dia el cos de Mossos d'Esquadra és un dels delictes que més ha pujat, i sobretot que tinguin molt en compte a l'hora de missatges que reben, de SMS, i de, bueno, que no facin cas, que s'adrecin als centres on reben aquests SMS i contactin amb les persones i no facin cas d'aquests missatges.
0: La jornada celebrava motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament de les Persones Grans. Més coses, canviem de tema. La xarxa de televisions locals, Ràdio Televisió Espanyola i TV3, han seleccionat per segon any consecutiu una proposta de documental d'aquesta casa, de Ràdio Televisió El Vendrell, i si l'any passat va ser la relacionada amb els 100 anys dels nens del Vendrell, enguany el torn ha estat per Mai Diguis Mai, un treball audiovisual dedicat als 40 anys de trajectòria dels Laxambustó. La iniciativa està coproduïda amb Penedès Televisió i Solucions Audiovisuals, productora que va tenir la idea original i, si tot va bé, podria estar enllestida cap al mes d'abril del 2027. El nostre company, els serveis informatius, en Lolo García, ens apropa aquesta informació en la següent crònica.
6: Mai diguis mai a Laxambustó. La banda del Vendrell enguany celebra el seu 40è aniversari i, per commemorar-ho,

0: amb el resultat.
1: El documental està escrit per Antoni Roig, d'Arrels Vendrellenques i un dels responsables del treball sobre Àngel Guimerà i el Premi Nobel, i dirigit per Carles Castelló, qui es posa al capdavant d'un equip de 7 persones, entre les que també figura el càmera i muntador de Ràdio Televisió del Vendrell, Edgar Toldrà. Una proposta que abraça l'Alt i el Baix Penedès i que està seleccionada en la categoria d'Històries de Proximitat per la convocatòria de documentals televisius que impulsen conjuntament la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT.
2: Però també em sent molt contents perquè per segon any consecutiu hem tornat a ser escollits en aquest projecte del pitching que organitza la xarxa, i per tant per nosaltres com a televisió local, doncs, que hagin presentat dos projectes i els dos hagin estat escollits, ens omple de satisfacció i ens permet posicionar-nos en el mapa mediàtic català, no?, amb aquests projectes que són diferents i que esperem tindre un recorregut.
3: La trajectòria musical de l'Àxel Busto ha estat molt lligada a Vilafranca i també a la comarca de l'Alt Penedès. Cal recordar, per exemple, que el concert que rememora els 40 anys de la seva primera actuació, que va ser el 86 a Albinyana, es farà precisament aquest mes d'agost, el 30 d'agost, en el marc de la Festa Major de Vilafranca.
1: Un vincle amb Vilafranca que també inclou el guitarrista Cristian Gómez Montenegro, originari de la capital de l'Alt Penedès. El documental, que ja s'ha començat a rodar tot seguint el grup pels diferents concerts programats per enguany, es preveu que quedi enllestit cap a l'abril de l'any vinent. Una espera que de ben segur valdrà la pena per a tots aquells seguidors d'una banda a l'alçada dels Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley.
4: I més qüestions i altres notícies culturals. La penya bètica del Vendrell, que vol créixer com un espai d'acollida d'artistes de diferents disciplines. El local, que és tot un referent de l'oci al Vendrell, organitza propostes que van des dels concerts fins a les exposicions artístiques i que fa una crida a tothom que busqui un indret on mostrar el seu art. Un dels impulsors d'aquesta iniciativa és el músic Juanan Campos.
5: Per què no aprofitar aquest espai per poder donar visibilitat a artistes locals, sobretot o de la comarca, com músics, i no deixar-ho només amb músics, sinó fotògrafs, artistes plàstics, no? Il·lustradors, escultors, tot una miqueta d'artistes locals que no tenen espai ni un lloc per poder visibilitzar-se. Llavors vam pensar, ostres, per què no crear aquest nexe de música i art, vale? I donar a conèixer a tothom que es vulgui apropar fins aquí els artistes que realment vivim i estem aquí al Vendrell o a la comarca i no tenim un puesto per expressar-nos.
4: I així, fruit d'un seguit de sinergies culturals, ha sorgit Miratge, que s'ha presentat recentment i que combina la música de Sonia Linares i els de Midnight Trio amb les fotografies que l'artista Gemma Loz ha fet inspirades en la cantant i la seva música.
6: Miratge, o sigui, l'exposició de Miratge ha sortit a partir de conèixer-la, de la seva personalitat i de com és ella, de la seva música, no? Aleshores, el que he fet és crear petits miratges a partir de fotografies més reals i amb tècniques digitals. He fet com dobles exposicions, collage i, bueno, més coses. I llavors doncs, són les obres que es poden veure en aquesta exposició, que només estarà durant el concert. I també una altra cosa que caracteritza l'exposició és que els títols de cada obra té mínim una paraula que té a veure amb el món musical, com sinfonia o acord o sol.
4: Així, aquest concert ha convidat el públic a fer un viatge a través de la dècada dels anys 60 i 70 amb mirada femenina i també poètica. Sonia Linares.
7: I va una miqueta d'aquest punt, una miqueta més misteriós, una miqueta més poètic, que potser hem de reivindicar i hem d'agafar una miqueta la batuta de crear aquests espais alternatius aquí a la zona del Baix Penedès, aquí al Vendrell, a Capital, i espais com aquí a la Penya Bètica, que també tenim molt d'art, i il·luminar-nos i deixar que allò es multipliqui. I superguai, supercontentes.
4: Al igual que Miratge, la Penya Bètica anirà oferint altres propostes culturals i fa una crida a tothom que busca un indret on mostrar el seu art.

encara seguim amb aquesta mirada artística i en aquest cas també en cert punt juvenil, ja que el Vendrell organitza un nou projecte d'exhibició

0: d'art jove, anomenat el Remolí. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell. Aquest projecte tindrà lloc a la Sala d'Arts Visuals del Portal del Pardo i la convocatòria està oberta des d'aquest dilluns i fins al 30 de juny per a joves artistes de 16 a 35 anys i que siguin residents al Baix Penedès. Les propostes es poden presentar a través del formulari d'inscripció del Remolí que podeu trobar a les pàgines webs oficials. Aquest projecte, que vol promoure les polítiques de joventut i que fomenten la creativitat, la inclusió i la participació activa. La convocatòria és oberta a projectes vinculats a això, a les arts visuals, contemporànies, sense limitació tècnica o format, incloent-hi també diverses disciplines. Així ho presentaven la regidora de Cultura a l'Ajuntament del Vendrell, Sílvia Vaquero, i el conseller de Cultura del Consell Comarcal, en Josep Ràfols. Escoltem els dos.
1: L'Oficina Jove del Consell Comarcal, conjuntament amb tot el projecte de l'Aparador Jove i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, però especialment hem de posar l'èmfasi a la Sala d'Arts Visuals del Portal del Pardo, s'han unit per dues coses principals. Una, donar suport als joves creadors de la comarca del Baix Penedès i, d'altra banda, doncs, no només donar suport, sinó donar un espai, s'ha dit un espai per donar-los visibilitat.
2: Amb aquesta iniciativa volem oferir una oportunitat perquè el talent, les inquietuds i la mirada crítica de la joventut del nostre territori trobin un canal d'expressió a través de l'art contemporani.
0: Aquest és el tercer projecte que promou l'expressió artística entre el jovent després que les exposicions a l'Aparador Jove estiguin plenament consolidades. A l'oficina del Consell Comarcal del Baix Penedès, desenes d'artistes emergents ja han pogut mostrar el seu talent davant del públic i ara també podran fer-ho amb aquesta nova iniciativa, un espai de trobada, de participació i de creació que els posa de nou al centre. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva a l'espai polivalent de la Sala del Portal del Pardó i la Biblioteca Pública Terra Baixa i que s'inaugurarà el 19 de novembre.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
4: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'Aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 9 i 24 minuts. Més informació i a partir d'aquí, com fem cada dia, saltem cap als esports. Aquesta és una feina d'en Jordi Grell.
5: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat la seva tercera renovació de cara a la propera temporada. Es tracta la de Marc Palau, que complirà així el seu segon curs com a roig i negre. Palau, de 31 anys, va arribar l'estiu passat procedent del Digitècnic Vilafranca, capital del Vi, i a la seva primera temporada s'ha convertit en el segon màxim golejador de l'equip, amb 14 gols, dels quals 12 han estat a partir del gener. De fet, ha estat l'únic jugador del conjunt dirigit per Toni Porta que ha sigut capaç de marcar un hat-trick, en aquest cas, a la pista del Cimar Igualada B, en la golejada per 1-6 de la 17a jornada. A més, el defensa reusenc ha estat el millor llançador de penals de l'Hockey Lliga Plata Sud, amb un 100% d'efectivitat, fruit de 4 llançaments transformats, ja fos de pala o de cullera. Dos recursos que també li han servit per ser clau en una altra de les seves especialitats, el tir exterior, ja fos en el 4 contra 4 o a les superioritats numèriques. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques i Marc Palau. El Club d'Esports Vendrell anuncia properament més novetats de cara al curs 2026-2027. I seguim parlant de gimnàstica aeròbica. El podi dels Joncs de Cunit ha acollit aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya Divina Seguros de Gimnàstica Aeròbica. L'esdeveniment, organitzat per la Federació Espanyola de Gimnàstica, ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i ha reunit des de dijous fins diumenge 500 esportistes procedents d'arreu de l'Estat en una de les cites més importants del calendari d'aquesta disciplina. Concretament, els i les gimnastes procedent de 6 comunitats autònomes diferents: Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Madrid, Euskadi, València i Catalunya. Escoltem la secretària tècnica de la Federació Espanyola de Gimnàstica, Covadonga Menéndez.
6: Destacar que Cataluña es la segunda comunidad con mayor participación en este campeonato, junto con la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues que para nosotros ha sido estupendo volver a repetir otra edición de Campeonato de España aquí, y especialmente en esta comarca, donde es un nido muy importante de campeones y de deportistas destacados a nivel internacional, como no, Miquel Mañé, bicampeón del mundo, que es de la zona, y creo que es un gran homenaje hacerle campeonatos de España en su tierra.
5: Una de les particularitats d'aquest campionat ha sigut comptar amb la participació de gimnastes amb discapacitat, fet que fins ara només havia succeït en una ocasió en la gimnàstica aeròbica estatal. Escoltem de nou Covadonga Menéndez.
6: Es la segunda edición de Campeonato de España inclusivo. Hemos podido disfrutar de la participación de gimnastas con discapacidad, y que es un logro, especialmente en esta especialidad que es minoritaria, y tener participación de este colectivo. Animamos a que la inclusión sea más genérica y alcance pues un mayor porcentaje de participación. Vamos poco a poco creciendo.
5: Pel que fa als resultats, destaca les 4 medalles del Club Gimnàstic a Calafell, que ha aprofitat el fet de poder gaudir del campionat ben a prop de casa. 2 dels metalls han arribat a la categoria sènior femenina individual, on Sònia Vidal es proclamava campiona i Laura Cuenca es penjava el bronze, mentre que els 2 bronzes restants eren de la mà d'Eva Fitzac, en cadet individual mixt, i de Bàrbara Alcalà, en alevi individual mixt. En altres categories, el domini valencià ha quedat palès ocupant podis de manera íntegra, com per exemple en els trios cadet, on el campió era el Burjassot, i també aconseguir medalla l'aerogim de la Pobla de Vallbona i el Montcada.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: I saltem cap a les portades, les principals portades als diaris, tot just després dels esports. Sempre ho fem així, eh? Les portades que també ens ajuden a acabar de conformar l'actualitat del dia. Portades habituals i que passen, per exemple, per començar per el diari de Tarragona, en aquesta jornada d'avui dimecres 17 de juny. Reus tindrà un pulmó verd de 18 hectàrees. Guaita promet el parc més gran de la ciutat entre l'estadi i les piscines municipals. Tot això en urbanisme. I la deixadesa que va poder costar, doncs, molt car. Ruptura de la via entre Vilanova i Sitges aquest dissabte pel matí després d'uns treballs de manteniment. De fet, el diari de Tarragona mostra una fotografia d'aquest trencament. A Tarragona, les platges més netes aquest estiu, s'intensifica la campanya de sanejament fins al 14 de setembre. I la vaga de metges a Tarragona seguiran sense fer hores extres. I en política, Zapatero comença avui a declarar davant del jutjat després de l'escàndol de Plus Ultra. Deixem enrere aquesta capçalera, saltem cap a una altra de les portades habituals, com és el cas del diari Ara. Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del Partit Popular i de Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat a la UCO per estar influïda per Leire Díez. I el G7, que vol ara la pau a Ucraïna. Amb l'acord de pau, Estats Units, Iran, suposadament encarrilada, els líders del G7 pressionaran a Rússia de Putin perquè accepti entaular negociacions de pau amb Ucraïna. Zelensky, que va aprofitar ahir la cimera per buscar les complicitats de Trump, que de fet és la fotografia portada a la imatge de tots dos conversant abans de les compareixences. Altres notícies en portada, la CNMC investigarà si els grans bancs van violar les competències amb les hipoteques fixes. I primers acords per fer viable la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El projecte de Móra la Nova l'haurà d'avaluar Brussel·les. I Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic, 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana. I acabarem aquest repàs a les portades des de La Vanguardia. El PSOE, expectant davant la declaració de Zapatero. Sánchez, que fa costat a l'expresident, que provarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà l'Ofer com Cerdan. Segons explica La Vanguardia, José Luis Rodríguez Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que declara davant d'un jutge com a imputat. Dèiem, compareixerà avui davant del magistrat José Luis Calama, alhora que la Moncloa continua defensant-lo i confien en la seva innocència. Pel que fa al cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil nega que hagi pressionat a l'UCO. I el G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, això en informació internacional. Les principals economies democràtiques donen suport a Zelensky. La trobada entre els líders de les 7 democràcies més industrialitzades amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que va marcar ahir la cimera del G7. En la reunió es va renovar el suport a Kiev i es va manifestar la necessitat d'accentuar la pressió a Rússia i de contribuir a aconseguir una pau justa. Zelensky va remarcar que reforçar la defensa aèria és vital. I també el mateix en fotografia de portada, la imatge de Zelensky i Trump conversant en un moment d'aquesta cimera celebrada a Event Lisbons. I la COE demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixa. El joc Pokémon Go va servir per crear mapes d'ús militar. Així es destaca també en portada a través d'aquestes informacions més breus. O el sistema de salut que aposta per la intel·ligència artificial però sota control humà. En cultura, Jaume Sabater compra la històrica Sala Parés, una galeria d'art clàssica, i assegura el seu futur. I pel que fa als esports, en futbol, al Mundial, els deures pendents d'Espanya per superar el trist debut. L'actualitat i la informació de totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem, sempre ho diem, això ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor tota la informació del dia.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
3: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 2:45 en directe, primera part de La Calaixera, avui dimecres, i més coses. De fet, un espai compartit entre ràdio i televisió al Vendrell, que és aquest espai d'actualitat als 14 municipis del Baix Penedès a través del Connecta 14, un espai dels serveis informatius amb la Sílvia Martínez al capdavant, que en aquesta ocasió parla de l'estiu i dels incendis.
4: Doncs per conèixer com es presenta aquesta campanya d'estiu pel que fa als incendis i fer també una mica de balanç de la tasca que es du a terme al Parc de Bombers del Vendrell, ens acompanya el CAP Joan Borràs. Moltes gràcies per venir aquesta setmana al Connecta 14.
5: Gràcies a vosaltres, bon dia.
4: Aquesta pregunta introductòria, d'alguna manera, que tenim sobre la taula és com es presenta la campanya d'estiu d'enguany al Baix Penedès. Principalment, quins serien els riscos que preveieu com a més destacats?
5: I ara feia anys que no podíem dir el que us vaig a dir ara, que es presenta una campanya clàssica. Què vol dir clàssica? Com una mica les d'abans. Campanyes en què havia fet hiverns doncs, amb certa pluja i primaveres també amb certa precipitació, que feien que entréssim a campanya de forma progressiva i de forma seqüenciada. Això feia uns quants anys que no passava degut a la sequera estructural que vam patir des de l'any 20, més o menys, del 20 al 24, en què ja sabeu que hi va haver hiverns molt secs, que és bastant normal, hiverns és bastant normal que sigui sec, però no tant. I després, primavera a la vegada també molt seques. Això feia que entréssim en campanya, el que seria entrar en campanya vol dir entrar en períodes de risc de manera molt precoç. Això significava que els mesos d'abril, maig o inclús al març es donaven incendis amb capacitat de desenvolupar-se de forma molt intensa i amb comportaments molt potents de forma molt anticipada a el que era l'estiu. Clar, després arribàvem a l'estiu i això es multiplicava degut doncs, al que ja sabem, la calor, les altes temperatures, les onades de sud, que feia que això d'alguna manera incrementés el nivell de risc i el nivell d'exigència al que seria els cossos d'emergència i d'extinció. Una cosa que sí que ens ve com a singular referent al que s'ha patit aquests anys enrere és que tenim el que anomenem nosaltres molt combustible gruixut mort. Això que traduït a paraules que s'entenguin són molts arbres morts que estan al bosc, evidentment, aquests arbres formen
4: això és
5: part...
4: Això conseqüència de la sequera?
5: Sí, sí, la sequera estructural, aquesta que hem patit aquests anys enrere, ha afectat el bosc de manera molt important. Això vol dir que hi ha molts més arbres adults, gruixuts, morts, a més de molt combustible acumulat en el que seria la interfície de lo que seria el terra i la massa vegetal que és verd, que ara la veiem verda. El fet de que hi hagi més combustibles gruixuts morts dintre lo que seria la massa forestal, això pot augmentar la potència dels incendis, una cosa a tenir en compte a l'hora del seu comportament. I després està una altra cosa que és bastant singular, que degut a aquestes precipitacions abundants que han hagut al llarg de la primavera i part de l'hivern, el que és combustible fi, o que anomenem el matollar, està molt crescut. Tot aquest matollar s'ha d'assecar, és material que s'assecarà i quedarà en molta disponibilitat, sense humitat, i això pot fer que els incendis també doncs, siguin més ràpid o sigui més fàcil que arribin de zones de matollar o zones obertes a massa forestal. En resum, aquí el que buscarem bombers, com gairebé fem sempre, és abocar-hi el màxim de recursos i ser el més contundents i ràpids possibles en un primer estadi per limitar que aquestes qüestions que es poden donar grans problemes a nivell d'extensió d'incendi o afectació doncs siguin les menors possibles.
4: Joan, quines serien les zones més sensibles en relació a això que explicava justament? Quines àrees detecteu que poden tenir tot aquest matollar i aquestes restes vegetals fruit d'anys de sequera?
5: Aquí com a masses forestals importants o on hi ha un risc forestal important seria els massissos de Bonastre, massissos de Bonmell, o d'aquestes zones que d'alguna manera són extensions arbrades i rústiques forestals importants, però cal dir que el més sensible a la nostra zona d'influència seria els territoris relacionats amb l'interfície urbano-forestal. Aquí tenim moltes urbanitzacions que encavalquen amb el que seria entorns agrícoles abandonats, forestals abandonats, i molt territori que està a tocar de zones humanitzades. I això fa que el més crític, on hi hagi més criticitat en aquesta zona, seria això. La raó principal n'és una, que nosaltres quan tenim un incendi forestal que pot afectar o afecta directament a el que seria zones urbanitzades, com aquí en tenim moltíssimes, repeteixo, doncs hem de centrar esforços en la protecció de les persones i dels béns. Això seria el nostre, diríem, primer factor a tenir en compte. Un impacte de foc sobre un lloc on hi hagi persones, doncs això és primordial i prioritari. Què passa? Que quan aboquem recursos a protegir i a salvaguardar aquests béns o aquestes persones, l'incendi que fa? Doncs moltes vegades no tenim prou recursos inicialment per atendre'l. Què farà l'incendi? Creixerà i pot afectar a més zones. És a dir, és com una mena de peix que es mossega la cua. D'aquí d'alguna manera que entenguem que són les coses que ens poden donar situacions més crítiques a dia d'avui a la comarca.
4: Parlaves d'aquests anys de sequera, les conseqüències que està tenint encara a dia d'avui als nostres boscos. De quina manera ha canviat la manera de treballar de bombers aquests episodis de sequera dels darrers anys?
5: Bé, els que portem ja molt recorregut dintre del que seria el cos de bombers, hem vist una transformació enorme pel que fa als sistemes d'abordatge del que seria els incendis forestals. Jo provinc d'una època en què el que anomenem la línia d'aigua, que seria un camió emplaçat i tirar manguera per anar a abordar l'incendi, era, diríem, l'única eina que teníem al nostre abast. Mica en mica es van anar integrant mitjans aèris, helicòpters, avionetes, i a dia d'avui la caixa d'eines que utilitza bombers per abordar un incendi forestal és extraordinària. Ja no només amb el tema del que veiem en el propi incendi, sinó també amb el tema analític, el que fan els analistes o la gent que d'alguna manera que no està a camp està analitzant cap a on va un incendi, com es comportarà, quina és la zona previsible d'afectació per anticipar accions. I a dia d'avui, bé, des de la línia d'aigua a la utilització d'helicòpters, d'avionetes, de foc tècnic, del que serien eines manuals, eines mecàniques, és a dir, hi ha tota una bateria d'accions que es fan per abordar els incendis, que és extraordinària. Això té una raó clara, i és que estem en una situació d'incendis de setena generació. Són incendis que d'alguna manera són més virulents, tenen més potència de dany, i a l'hora d'abordar-los també ens representen més reptes, més riscos, i hem de treballar amb molt més criteri i amb moltes més capacitats.
4: Potser un altre repte és que ens trobem en una comarca que no para de créixer demogràficament, que a més ara la temporada d'estiu també multiplica la seva població i, per tant, necessita molts recursos. Quins serien els recursos òptims al parc de bombers per garantir treballar amb seguretat i amb eficiència?
5: El parc del Vendrell és un parc molt sensible, per dir-ho d'alguna manera, a nivell parc de bombers de Catalunya. La raó principal és aquesta que esmentes tu. Hi ha hagut un creixement poblacional, hi ha hagut un creixement en activitats també. Aquí el territori d'alguna manera ha integrat doncs, noves infraestructures comunicatives, viàries, ferroviàries, la població ha crescut, l'increment turístic també és una cosa que és palpable, i al final tot això això que comporta que quan hi belluga més gent o tens més gent o tens més activitat, doncs hi ha més emergències. Això és una causa-efecte directa. No puc dir que el parc de bombers hagi crescut a la mateixa velocitat que les demandes que, per les quals són requerits o les peticions que tenim d'activació. És un parc amb molta pressió a títol d'emergències, dels que tenen més pressió a nivell Catalunya, i és un parc que en el futur s'ha de transformar. Sí que venim molt recentment, perquè de fet aquest any 26 hem de celebrar que hem pujat una mica el que seria els recursos humans del parc. Això fa que tinguem certa més capacitat per actuar en les demandes que tenim del territori, però és insuficient i hem de seguir creixent. I em consta que a nivell estratègic el cos de bombers busca fer créixer aquesta tipologia de parcs. Nosaltres hem de créixer sí o sí, perquè la comarca ho requereix, perquè el territori ho requereix i la població necessita doncs, ser atesa com toca.
4: Dades significatives de l'any 2025, el parc de bombers del Vendrell per primera vegada va superar les 2.000 sortides. 1.345 de les quals es van produir dins de la mateixa comarca, però les altres restants, més de 600, es van produir en comarques veïnes a les que vosaltres també doneu assistència, com és lògic. Això ja queda evident la necessitat de dotar de més recursos al parc.
5: Sí, efectivament. Nosaltres a nivell resposta responem a la comarca del Baix Penedès, en tot el que sigui el territori del Baix Penedès, amb el suport d'un parc de bombers voluntaris que tenim a Sant Jaume dels Domenys, que no cal dir-ho, que ens és de gran ajuda i una bona crossa de cara a respondre. Però sí que nosaltres som l'activació immediata, sempre estem al parc 24 hores, 365 dies de l'any, i som els que amb immediatesa responem. Això ho fem a la nostra comarca, com bé esmentes i et confirmo, però també a el que seria el Tarragonès. Nosaltres som primera sortida o primera resposta a el que seria Roda de Barà, Creixell, Torredembarra també persiguem nosaltres, Pobla de Montornès, és a dir, és un territori també molt densificat a nivell humà i també cal tenir-ho en compte. I a més tenim un pessic de territori de la metropolitana sud que sense considerar-nos primera sortida sí que Castellet i la Gornal, ja coneixeu el territori, la tenim a 4 quilòmetres d'aquí, Castellet i la Gornal i els seus municipis i poblacions, doncs és un territori que també d'alguna manera ens requereix certes demandes i certes activacions per donar resposta al que convingui. Tot això que ens porta, que aquestes 2.000 i escaig sortides fan que siguin moltes sortides diàries per un parc de bombers que té les dimensions que té. I el hàndicap principal ara mateix del parc és créixer en recursos humans, perquè a nivell de recursos materials diríem que estem molt ben dotats, tenim equips moderns, vehicles moderns, tenim una bona dotació de lo que seria recursos materials, però ens faltaria el múscul humà, més personal per poder ser més capaços, treballar amb més seguretat i més eficiència, i després garantir el que jo sempre anomeno, no? Una estructura de comandament que sigui garantista al llarg de tot l'any. És una cosa que d'alguna manera jo com a responsable del parc o com a cap de parc intento traslladar a la meva organització, no? El que hi hagi sempre comandament garantit i que els equips treballin sota el paraigua jeràrquic que toca i tenir uns recursos humans que puguin respondre a tot el que d'alguna manera se'ns sol·licita.
4: Parlaves de la densitat de població i hi ha dues dades que poden cridar l'atenció d'aquestes sortides que de balanç de l'any passat parlem, i és que on més incendis de vegetació hi va haver l'any 2025 va ser al Vendrell i a Calafell, no pas en municipis que a priori a nosaltres ens pot semblar que tenen doncs, més boscos, més massa forestal. Al Vendrell 39, a Calafell 18. I això doncs, deixa també clar que la mà de l'home, la mà humana, té molt a veure.
5: Clarament. Al final l'home o les accions de l'home, sigui infortunis, despistes, també hi ha el component de negligència, de no fer bé les coses, això no cal dir-ho, que és així, comportaments que no són els adequats, són els provocadors en gran mesura del que seria els incendis de vegetació. Quan parlem d'incendis de vegetació no parlem només d'incendi forestal o hi hagi massa arbrada, també estem parlant de zones rústiques, zones o conreus que d'alguna manera s'han abandonat, que són capaços de propagar incendis de forma ràpida, d'impactar contra zones humanitzades, vivendes, masies o zones que, en què ja no només està en risc l'entorn forestal sinó les persones o les vies de comunicació o els béns. I és una evidència, on hi ha més gent, doncs hi ha més emergències, i aquesta regla de tres d'alguna manera és proporcional també a l'incendi de vegetació. Què pot passar si tenim una incidència a la zona de Montmell o al massís de Bonastre? Doncs que l'abordatge sigui més lent, perquè són territoris que responem per distància una mica més lluny, i que tinguin capacitat de fer-se més grans. Aquí ja sabem que l'abordatge de l'emergència a Calafell, en aquest cas, com més Ventes i el Vendrell, serà molt ràpida, perquè en principi, si estem a parc, arribarem de forma molt immediata i molt contundent, però són n'hi ha més, sí, són n'hi ha més. Intentem que no creixin i que no entrin a massa forestal, tornem al mateix, no? Intentar que no vagin a més per tot el dany que això pot acabar produint, que és molt elevat, és molt elevat.
4: Parlem d'un altre tipus d'incendis, ja, nuclis urbans, i que ens criden l'atenció, ens estan cridant l'atenció bastant darrerament, que són els incendis en contenidors, i si ha detectat que hi hagi hagut un increment.
5: Sí, hem notat al llarg d'aquest primer semestre de l'any que hi ha un increment d'actuacions pel que fa als incendis de contenidor. Dir que és una tipologia, nosaltres anomenem aquests incendis incendis urbans, no? De la tipologia d'incendi urbà hi ha molts, des de mobiliari urbà, a vehicles cremant en via pública, el contenidor és un clàssic de la comarca, malauradament és una emergència que hem de respondre amb certa recurrència, probablement per diverses raons, per accidentabilitat, també comportaments a vegades que no són els adequats, perquè la gent llença coses a segons quins contenidors que no ha de llançar, o passen coses que són accidentals, i després hi ha l'aspecte que entenem que és el vandàlic, que aquest també hi és innegable, que existeix la mà de l'home al darrere, la mà i la mala fe, per dir-ho d'alguna manera, perquè és molt estrany que en un mateix carrer cremin 5 contenidors a la vegada. Això vol dir que algú està fent alguna acció que no tocaria. Sí, és així. Aquest any tenim un increment. No sé si respon a algun tipus de reivindicació, algun tipus d'acció relacionada amb alguna queixa, o algú que té motivacions que no són les apropiades, però és així. Sí, sí.
4: Tenint en compte que la mà de l'ésser humà està darrere de molts dels incendis, quines imprudències són les que detecteu que es donen més habitualment, i sobretot quin missatge voldríeu transmetre per prevenir incendis, especialment també durant aquestes setmanes de calor més intensa?
5: Podríem parlar de que bé, hi ha algunes qüestions que són de sentit comú que hauríem de mirar d'integrar tots, no? Doncs no fer foc al bosc, no encendre cap mena d'element que generi cuspir o flama en un entorn forestal, detalls com ara que si faig una barbacoa no la boqui, encara que em sembli que estigui apagada les cendres o les brases, que jo entengui que poder estan apagades però poder no, llançar-les en un lloc on hi hagi massa vegetal, tot el que seria l'ús de pirotècnia propers a masses forestals o dins de masses forestals, bé, tot comportaments que d'alguna manera són de sentit comú i són d'aspecte cívic que hauríem de limitar al màxim. Jo si fumo i llanço una borilla, sé que allò pot ser una font d'ignició, doncs intentar no llançar-la, apagar-la bé, guardar-la dintre d'una capseta o alguna cosa, i prendre-me-la cap a casa i llançar-la a la brossa, que és el que tocaria. Bàsicament això, sobretot accions que moltes vegades són de comportament bàsic, però que sí que hem de recordar i insistir.
4: Comentaves ara un tema important que ens trobem sobretot a l'estiu amb les festes, que és l'ús de pirotècnia. També consells, ja ho has dit, en determinades zones no fer ús d'aquesta pirotècnia pel risc d'incendi que pot comportar, però també autoprotecció, no?
5: Evidentment. Sí,
4: quines coses bàsiques s'ha de tenir en compte?
5: Bé, tornem una mica a apel·lar al sentit comú. La idea és que l'ús de petards, coets o pirotècnia es limiti a ser utilitzat en llocs que d'alguna manera no tinguin impacte en massa vegetal. Això seria una recomanació general. Moltes vegades els propis ajuntaments, quan celebren festes majors o algun tipus de festivitat, doncs ja habiliten zones perquè es puguin llençar els petards. Això d'alguna manera doncs ja s'entén que és una zona segura, una que no té impacte sobre massa vegetal i que pugui iniciar durant un incendi. Després està el tema de que l'ús doncs, respecti les, és a dir, que les edats de les persones que llancin els coets siguin, diríem, adequades al producte que tenen entre mans, que no les fiquin en recipients tancats, que d'alguna manera no es llancin pirotècnics els uns als altres. Bueno, a vegades aquestes coses poden acabar provocant accidents i fer que ja no només iniciem un incendi, sinó que també prenguem mal. El fet de llançar-se un petard un a l'altre o ficar dintre una ampolla de vidre, com a vegades s'ha vist, doncs pot acabar fent que allò exploti, que hi hagi un impacte de fragments sobre persones que hi ha al voltant, etc. Això és una cosa que entenc jo que és de sentit comú.
4: Joan, viviu setmanes ara de molta intensitat laboral, probablement de més sortides, pel que dèiem, augment de població per els incendis que es produeixen també en zones forestals a més freqüència a l'estiu. Teniu dificultats per cobrir places o per captar nous professionals? En quin moment es troba la professió?
5: La professió es troba en un moment de creixement i expansió a nivell de recursos humans. Ja portem uns quants anys que des de l'organització de bombers s'estan promovent convocatòries. Això està molt, molt encarrilat. Estem augmentant la massa social d'efectius. Això és una molt bona notícia, perquè veníem d'un període molt aprimat a nivell de recursos humans i, mica en mica, anem guanyant efectius. Això és molt positiu. Que si em preguntes què trobes a faltar com a cap de parc, ja ho he dit, no? Aquí fa falta més recursos humans, i una cosa que m'agradaria a mi és que hi haguessin recursos humans i gent que provingués de la pròpia comarca, no? Que hi hagués jovent d'aquí del territori que s'animés a opositar a bomber, que estiguessin motivats i tinguessin doncs, aquesta força i energia per encarar una oposició tan potent com aquesta, però que a la vegada doncs, és doncs, un ofici tan enriquidor i tan maco que bé, que el recomanaria a tothom qui tingui aquesta motivació o aspiració. Ens falta gent de la comarca i això és una cosa que hauríem de revertir.
4: Doncs queda dit... Si no teniu prou feina, encara trobeu temps per participar en moltes iniciatives solidàries. En veiem unes quantes en cooperació amb l'Hospital de Sant Joan de Déu, també amb el Banc de Sang i de Teixits, amb aquesta donació de sang que va tenir tant d'èxit a la Rambla. Els bombers sempre esteu, no?, al costat d'aquestes iniciatives.
5: Bé, sí, nosaltres, i he de parlar per, en aquest cas, la massa social que integra el Parc de Bombers del Vendrell, però la podíem exportar a molts altres llocs. Tenim sempre aquesta inquietud per d'alguna manera revertir en la societat. Nosaltres, al final, sempre ho dic, no? Treballem en un marc laboral en què tractem qüestions moltes vegades crítiques, tristes, perquè tenim accidents, tenim furts d'habitatge, tenim incendis que poden haver afectat doncs, entorns naturals que en són molt apreciats, i sempre, d'alguna manera, estem resolent qüestions dintre d'un marc de duresa emocional, també, no? I el fet de poder obrir el meló de sortir al carrer, de tractar amb la gent de tu a tu, d'alguna manera acostar-nos de forma més simpàtica i agraïda, doncs en aquest cas la campanya de venda i col·laboració que fem amb el Sant Joan de Déu, de venda del calendari solidari, doncs és una cosa que ens sobra al carrer, que la gent del parc està molt animada per sortir i col·laborar amb això, perquè també ens dona aquesta visibilitat tan maca i serena, no?, que dic jo. Doncs això n'és una, i l'altra, que va anar molt bé i esperem replicar-la l'any vinent, seria la campanya de donació de sang, que va ser molt exitosa. He de dir també i felicitar el meu equip també, perquè es van abocar massivament, tant en la campanya de donació com en la venda de calendari. La gent s'hi aboca, ho fa de forma altruista i voluntària, sortim al carrer, muntem una festa, per dir-ho d'alguna manera, i si això reverteix en més donacions de sang o reverteix en diners per la causa solidària del calendari, que seria doncs, la infància en risc i atendre els infants amb malalties que moltes vegades són molt crítiques i molt greus, doncs ens omple d'orgull, la veritat. I voldríem fer-ne més, però bé, les capacitats que tenim són les que són.
4: Doncs estarem ben pendents de totes les activitats que realitzeu i també fer una crida a la prudència perquè no us doni molta feina, només de la necessària aquesta temporada. Moltes gràcies, Joan Borràs, cap del Parc de Bombers del Vendrell, per haver vingut aquesta setmana al nostre programa.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I
2: stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvalvendrell.cat.

0: fons i tot plegat, tot es va com col·locar en el seu lloc, no?
1: I
0: tot,
1: sí, sí, i tant.
0: Cada vegada va ser més fàcil, vull dir que...
1: Suposo que
0: és un bon missatge per la gent que tingui la necessitat de deixar l'alcohol i que, que potser una mica l'objectiu és aquest, no? Pensar que això acabarà passant.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, sí,
0: una mica,
1: tant,
0: jo crec que és un bon objectiu vital, no?
1: I
0: de
1: tant,
0: dir,
1: i tant.
0: Ho estic passant malament, és fotut, però... acabarà passant, no? Si tot va bé, acabarà passant, això.
1: Sí, perquè, per exemple, al principi jo no dormia, perquè, claro, el sistema nerviós està tocado, totalmente. Y la gente me decía, no te preocupes, nadie ha muerto de no dormir, ya dormirás. Pero de alcoholismo muere mucha gente, ¿no?
0: Claro.
1: Y yo, como supongo que porque he sido enfermera, lo comparo con... la primera etapa es como estar en la UCI. Estás un poco fatal.
0: Sí.
1: Luego vas a planta, estás mejor, y luego ya surges del hospital y ya en casa te pones bien.
0: Clar, però sempre, allò... estar en forma,
1: sí, sí.
0: Per entendre'ns, sempre estar en alerta i això, assiduament a les reunions, i sempre una mica, doncs, bé, plantejant que mai s'ha de començar per una primera copa.
1: Això.
0: No, que és aquesta clau, una mica que és aquest pas a pas i camí, que també a vegades ho heu explicat en moltes ocasions, que és de dir, bueno, almenys l'estona que estic a la reunió, ja per començar ja no estic bevent, no? O almenys avui no he begut. Demà no ho sé, però almenys avui no he begut. Aquesta tarda no he begut, aquest matí no he begut. No? I una mica és paso a paso,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Partido a partido, que diuen ara que el futbol torna a estar, ara amb el Mundial està molt d'això. És una mica això, no? Pas
1: sí,
0: a pas.
1: Sí.
0: Partit a partit, és una mica. Però importantíssim és sempre l'assistència a les reunions.
1: Per mi ha sido una cosa que m'ha mantingut estable. Estable,
0: sí, sí.
1: Una estabilitat. Y además ayudar a otra gente.
0: I perquè no és una condemna. No, és a dir, saber que has d'anar assiduament a les reunions, tot i que ja estiguis recuperat, no és una condemna, és el contrari, perquè de fet també, no, dins del propi grup agafeu aquests diferents rols, no, que és l'acompanyament, de venir a la ràdio a explicar-ho, per exemple, no, que una mica sempre és, bé, intentar ajudar la gent, no? La paraula és aquesta, intentar ajudar.
1: Sí, sí, és una ajuda mútua, perquè esta m'ajuda a mi i ajuda l'altra persona a la vegada, no?
0: Que... Clar, sí, sí, sí. I també ho hem dit en moltes ocasions, que una simple conversa, no, aquesta empatia que sé que trobeu als grups, de dir, ostres, aquella està explicant la seva vida, però s'assembla molt a la meva,
1: claro.
0: No? O el meu patiment.
1: Sí, sí, trobes comprensió.
0: Clar, sí, sí. Totalment d'acord, José?
2: Sí, sí.
0: Amb tot això?
2: Cuando yo entré aquí, era, pues, el típico borrachillo y tal, y no sabía escuchar a nadie, no sabía empatizar con la gente... Y cuando entras en los grupos, primero la manera de cómo se lleva, cómo se presenta, hay un moderador y va apuntando a la gente, bueno, se lee primero un tema, el que queremos hablar del día, a veces es de alcohol, otras veces no, normalmente miramos mucho sobre los defectos de carácter que se han adquirido cuando bebías y tal, y la gente se va apuntando y tenemos un tiempo y cada uno se explica, o sea que si estamos en la reunión 18... ese día escuchas la reflexión de sobre ese tema 18 maneras diferentes. Y a veces te identificas y otras veces aprendes. Yo cuando entré aquí, una cosa que me extrañó bastante, y es que uno me dijo, dice, mira, aquí vas a encontrar respuestas a preguntas que no las has hecho. Dice, ni siquiera estás preparado a hacerla.
0: Ostras.
2: Sí, porque era un mundo diferente.
0: Claro.
2: Te estás dando cuenta de que esa gente lleva tiempo, ellos han reflexionado sobre tantísima gente que ha entrado, y digamos que tiene una sabiduría bastante fuerte sobre lo que es el tema este. Y no ya sobre esto, sino... muchos decían los defectos de carácter de cada uno. Yo creo que a veces son defectos de carácter de la sociedad completa. Porque en esta sociedad hay mucho egoísmo,
0: mucha hipocresía.
2: Y tal. Y ahí compartimos sobre esto. Y te estás dando cuenta de que hay cosas que tú pasabas por encima de ellas. Y son a lo mejor claves para que tú lleves una vida sencilla y útil. Porque tú no puedes estar en una sociedad pensando yo, siendo el ombligo del mundo, y cuando te das cuenta que eres uno más, y si encima tienes una enfermedad de adicciones y tal, ya no es que seas uno más a la sociedad, sino que restas a la sociedad. Y eso te das cuenta aquí. te das cuenta de que tienes 8 o 10 familias directas entre hijos, hermanos, la mujer.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
1: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
1: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
4: Doncs va, seguim, continuem en directe, per suposat, 2:05 d'11. De ple ja en tota aquesta segona part d'avui dimecres. I bé, volem parlar-vos d'un tema prou xulo, ara que ja arriba Sant Joan i que ben aviat, ja us ho dic jo, a banda de barris també arribarà ja la Festa Major. I un fet important és com podem explicar als més petits aquesta passió que tenim aquí al Vendrell pel foc, amb els diables i les bèsties que formen part de la identitat del municipi, a més com a capital del foc que és això, eh? Doncs aquesta és la pregunta que ha inspirat aquest llibre, El foc, la nostra il·lusió, diables i bèsties del Vendrell, una publicació que combina el relat, la divulgació i que això vol acostar la cultura popular local als més joves. I de fet tenim, jo crec que la màxima representació d'aquesta publicació, que justament es publica aquest proper dilluns dia 22. Les seves autores, en certa manera, qui s'ha encarregat del text, intueixo, i de la idea inicial, que és la Mar Vives. Mar, molt bon dia.
5: Bon dia, Pere, què tal?
4: Com estàs?
5: Bé.
4: Sí,
5: superbé. Contenta.
4: Molt bé.
5: I contenta d'estar aquí, tornar-te a veure
4: persona.
5: És veritat,
4: Mar.
5: Sí.
4: Clar, és que mai t'he entrevistat amb tu, no, Mar? Vull dir, mai has passat... Jo sol dir...
5: Allò, que s'entengui bé per les meves mans. Des de que no treballo a la tele, crec que no.
4: No?
5: O sigui, des de que no hi treballo, no. Suposo que quan estava així, perquè també vam fer el traspàs al temps lliure...
4: Sí, fèiem coses, i alguna tertúlia sí que havíem fet, etcètera.
5: Però des de que no estic aquí, crec que no.
4: Ostres, doncs mira... Mira,
5: allò... ens retrobem.
4: Exacte, allò ja, check, no?
5: Això, exacte. Sí,
4: fantàstic. A més, ara parlarem, que és un llibre molt xul, a més, amb aquesta passió vendrellenca que tens tu per la cultura popular, Marc, ara acabarem de conèixer. I al teu costat és qui s'ha encarregat de fer les il·lustracions, la maquetació de tot aquest llibre, que és l'Helena Ribas Domènech.
6: Sí, exacte. Bon dia.
4: Com estàs?
6: Bé.
4: Sí?
6: Sí, sí, sí. Ha fet una feinada increïble,
4: sí?
6: Increïble. Sí, sí. La Mar és exigent amb els plaços d'entrega.
4: Clar, és que la Mar, ho podem dir-ho, no? Clar, professionalment, i després de treballar en aquesta casa, sí, a través d'aquest projecte personal que és Eureka Kids,
6: sí,
4: a més, dins Eureka Kids, tu has agafat com un pes important dins d'aquesta empresa, que és la literatura... literatura infantil.
6: Sí, especialitzar-me en literatura infantil i tenir un espai que a la comarca no hi ha una llibreria infantil com a tal, o sigui, n'hi ha de generalistes i que estan
4: sí,
6: però especialitzar-se té el seu què, perquè pots tenir editorials molt específiques, molt concretes, de molta qualitat, perquè actualment és un món molt ampli i super interessant, que quan t'hi endinses, si t'agrada, doncs és un món molt bonic.
4: Clar.
6: I a partir d'aquí, doncs, vas veient, cosetes i vas veient buits. I també a nivell local, no?
4: Sí.
6: I aquí ha sortit una mica el granet d'aquest llibre.
4: Clar, és això, no? Aquest punt de trobada, del que fa literatura, o aquest món que tu descobreixes molt bé i que ja domines a la perfecció, i justament el que deies, no? Aquest forat, perquè no s'ha explicat mai així, D'aquesta manera no s'ha explicat mai el que és el foc o la relació del foc amb el Vendrell.
6: No. O sigui, un llibre com a tal no hi és, val? I clar, és que som capital del foc.
4: Clar.
6: Vull dir, llavors, com pot ser que 13 grups de foc no estiguin tots junts en un llibre, saps? Doncs bé, aquí està.
4: Així
6: l'hem volgut fer i bueno, som vendrellenques, totes dues som mares, totes dues tenim nens involucrats als grups de foc infantils, en aquest cas del Vendrell, i veiem, respirem aquesta il·lusió i que no tenen un material bibliogràfic per seguir consultant-lo a casa o a l'escola, doncs es diuen la classe del caramot, però després no poden tenir a casa un llibre que vegin la foto del caramot, drac més gran d'Europa i no hi ha res. Doncs clar, aquí està.
4: Clar. I això converteix aquest llibre en aquesta barreja, no, de que és un conte, una història, però també hi ha divulgació, s'explica, hi ha unes fitxes també al final del llibre que una mica fan això, no? La fitxa bibliogràfica de cada element de foc.
6: Sí.
4: És molt complet.
6: És molt complet i aquí està també la gran feina de maquetació de l'Helena, de que se separi la part narrativa, que és la historieta planeta, senzilla, d'una nena que comença a la revetlla de Sant Joan i va evolucionant, diguéssim, vivint al Vendrell i vivint tot el que passa durant aquestes 5 setmanes fins al dia 26 a la nit, que és l'esclat de la cercavila de foc i encès el campanar. Llavors, aquesta part narrativa més de ficció dolceta de la nena i aquest sentiment de ai, quina il·lusió tot plegat, s'acompanya amb una part informativa.
5: Sí, una part important de la meva feina també va ser intentar tallar la Mar, perquè no sé què es passa als periodistes, que jo li deia a Mar, és que hi ha molt de text, escolta, que hi ha molt... Perquè em deia, el projecte va sorgir una mica... Bé, em va caure una mica sobre aquest projecte, perquè em va contactar a l'abril, aquest abril, vull dir...
4: Aquest abril d'aquest any.
5: Ostres. Vaig rebre un missatge que em deia, ostres, a veure si pots passar per la botiga i tal. I jo soc dissenyadora, o sigui, jo treballo com a dissenyadora gràfica i vaig pensar que era algú referent a la imatge de la botiga, que volia fer algun canvi i tal. I vaig aparèixer allà i em diu, segurament estàs intrigada. I jo vaig pensar, serà algú de disseny. I em diu, no, un llibre que he detectat que hi ha un buit, perquè no hi ha llibres que parlin de bèsties de foc d'aquí al Vendrell, i jo pensava, què diu ara d'un llibre? Saps? No m'ho esperava gens.
4: Ja.
5: I llavors sí que ella em va comentar, a mi m'agradaria que fos com molt fàcil de llegir a nivell de lletra grossa, que es veiés bé, que quedés ampli i tal. Clar, i després la Mar s'animava i em començava a posar textos i fitxes de divulgació i aquí hem de parlar de les falles de Pavaneit i nostres, però també hem de parlar de tal i pensava, anem encabint els versos dels diables i vinga tot allí dintre, però al final crec que ha quedat una cosa prou quadrada
6: per lo que et deia, perquè ella té molt de gust I el que jo vaig pensar inicialment com un conte infantil ha acabat sent... Ella té un estil que no és ben bé infantil.
4: Ja.
6: Saps? O sigui, tu veus aquest... Tu el veus i dius... Bé, doncs pot agradar un nen de 3 anyets, però també un nen de 10. Perquè no és... Tu agafes un llibre infantil de cartoner musical i té uns dibuixos basiquíssims.
4: Val, sí.
6: Aquell llibre no. Però no té dibuixos basiquíssims.
4: Clar, havies il·lustrat mai, Helena, tu, o no? A banda de, com a dissenyadora, jo,
7: sí, alguna il·lustració havia fet, un llibre no l'havia fet mai, però una cosa tan... Vull dir que també ha sigut un repte molt ràpid, o sigui, és com, t'hi fiques, no t'hi fiques, m'ho penso, vinga, Mar, vale, saps, endavant, perquè vinga. Ho vaig consultar amb un parell de... amb la meva parella i això, dic que no sé què fer... Home, sí, no? Dic, ostres, és que és com molta responsabilitat, perquè a part és una cosa pel poble.
4: Clar.
7: Que jo li deia, mare, aquest any sortiràs a Falles. Saps?
6: Esperem que no, o menys no, per
7: home,
6: bé,
7: sí,
6: no?
7: Sí, no, bueno, no ho sé.
4: Però sí, home, bueno, sempre és un orgull sortir a Falles, no?
7: Sí, jo crec alguna cosa és fet, si surts a Falles.
4: Per això, bueno, l'important és que en parlin,
7: sí,
4: no?
7: Sí, exacte, llavors és una mica la cosa aquesta de la por, aquesta de fer alguna cosa pel poble, de que sempre hi ha, o sigui, jo he treballat molt però com per fora, jo què sé, quan fas alguna cosa per Vilafranca, o per Vilanova, o pel Prat de Llobregat, jo allí no em coneix massa ningú, però aquí de cop és com sí, saps? A part, dient-me Helena Ribas, hi ha sempre la cosa aquesta de Ribas, no, a Ribas, o sigui, saps? En el sentit de que hi havia l'alcaldessa que era Helena Ribas,
4: sí.
7: I moltes vegades quan reservava taula en algun restaurant o així, arribaves allà i s'esperaven a l'altre.
6: A veure, si es pensaran que vindrà l'exalcaldessa a fer les il·lustracions allà en directe o algo.
7: Si vol venir.
4: Bueno, mira, no sé, no, ni desconeixem si té traça o no dibuixant, però
6: no,
4: mira, potser descobrirem alguna cosa. Helena, mira, farem una cosa que m'agrada molt per ràdio, que és aquest exercici d'intentar explicar una cosa que és molt visual, i a més això, no?, una mica com respiren aquests dibuixos, com... Hem vist la portada, clar, nosaltres hem vist la portada que s'ha publicat,
7: sí, crec,
4: no?
7: Crec
4: portada
7: que...
4: o una mica aquesta...
7: Mira, crec que la portada genera moltes expectatives perquè crec que, ostres, jo la veia i pensava, hola, tia, ostres, ha quedat com una cosa molt lluenta, saps? I després a dintre potser no serà ben bé igual, però jo el que sí que quan m'ho va plantejar i vaig veure la història, vaig veure que hi havia parts que passaven de dia i parts que passaven de nit o a les fosques. Llavors vaig establir com un codi de colors. Hi ha al fons de la pàgina, quan és de dia és de color beix, quan és de nit o és fosc és d'un color blau fosc, però no del tot perquè es puguin veure els dibuixos. Llavors a partir d'aquí és com... Tu vas passant les pàgines i vas veient les coses que passen de dia, com quan la nena doncs, està pensant en les festes del barri, quan va als casals, quan pensa en, no sé, en, ostres, que anirem a veure les bèsties, i llavors tota la part, quan estan a dintre de la casa de, on te dormen les bèsties, entre cometes, faig així, però veig que no, que estic a la ràdio i no es veurà.
4: Bueno, una cosa es veu, sí que hi ha aquest format televisat en ràdio, que una cosa sí que es veu.
6: Hi ha gent que sí que... Ara ens pot estar veient. Sí.
7: Perfecte.
4: El llenguatge radiofònic, sempre ho dic, el llenguatge radiofònic, la tele és una més a més.
7: Doncs això, i llavors una mica... Doncs tu veus, hi ha com la pàgina del dia de Santa Anna, amb la plaça Vella, on hi ha, així de manera molt subtil, apareixen castells, apareixen els gegants, o sigui, intentat representar una mica la varietat, tots és impossible, és impossible, llavors tu pels colors ja intueixes en quin moment estàs, i sí, la Mar deia allò de l'estil, sí que és veritat que... Primer, quan vam parlar, ell em va treure uns quants llibres amb un estil molt senzill i jo li vaig dir, mira, és que jo aquest estil crec que no el sé fer. Llavors, dic, abans de decidir-me, et faré un parell de propostes de pàgina i a partir d'aquí jo et dic si ho puc fer i tu em dius si t'interessa que ho faci.
4: Clar.
7: I la cosa va encaixar i em tira endavant. Llavors, a nivell de narrativa, sí que és veritat, visual, que jo li deia amb ella que jo quan explicava contes, encara ara, a la meva canalla, a mi m'agradaven aquests llibres que tenien diferents nivells, a nivell de l'il·lustració, que a part de la pròpia història que tu estàs llegint, amb el dibuix tu dius, ai, mira, aquí hi ha, jo què sé, faig un petit, jo he posat un gat, i he posat un gat per allí que va corrent, que és el gat de la nena.
4: Que és anar buscant aquests personatges...
7: Bueno, sí, exacte, no et diu enlloc que l'hagis de buscar, però
4: clar,
7: va apareixent.
4: Però és un bon recurs.
7: Saps com els ratolinets de les tres bessones,
4: sí,
7: que de cop
4: tu et
7: trobaves comptant ratolins? Doncs és una mica el mateix.
4: Que bé, és un bon recurs.
7: Bueno... Ja en...
4: Està bé.
7: Sí.
6: I jo no sabia. I de cop dic, i el gat? Perquè a sobre ens uneix ara que tenim un gat les dues. I dic, això del gat? I diu,
5: És un capritxo meu, dic,
7: sí,
5: endavant.
7: Sí, colat, digues, no, que estava fent els dibuixos, tenia el gat allí dormint, perquè es passa el dia dormint, i vaig pensar, doncs ara pringaràs, i vaig posar el gat. I llavors, no sé, hi ha com diferents, et diria, clocades d'ull, per exemple, la protagonista, la Laia, tota la roba que porta sempre li ha ficat com una sobreposició d'estampat de flors. Uh-huh. I llavors, si t'hi vas fixant, doncs en totes les il·lustracions on surt aquesta nena, la roba que porta sempre a sobre hi ha trames de flors. O sigui, uh-huh, són detalls. Molt són bé. Detalls que fan que quan tu estàs explicant un conte a casa teva amb el teu fill, a part de llegir la història, doncs... Bueno, sí, i sí, també sí, vaig sí. tenir molt de compte, ara ho puc dir, de que totes les bèsties apareguessin exactament el mateix nombre de vegades.
8: Ah, oh, ben vist,
7: és que,
8: ben vist,
7: sí,
8: ben
7: vist. Curós, eh? Que sapigueu sí, que si n'hi ha alguna que apareix més vegades és... Uau. Perquè m'he colat, però que la intenció era que totes sortissin
8: sí,
7: exactament del mateix
8: nombre. I que també t'ho volia preguntar, clar, en aquest cas, quan parlem d'aquests elements, són elements reals, són elements físics, mm-hmm, clar, suposo que tot i triar un disseny determinat, clar, suposo que tampoc no et permet massa, no?, que
7: no,
8: clar, modificar hagut... aquests elements.
7: No, a més hi ha hagut com bastanta... O sigui, hi ha una part de la feina, de l'encàrrec, que jo no havia contemplat, que és tota la part de documentació que jo vaig haver de fer per veure com eren les bèsties.
8: Clar.
7: Per exemple, ja ho puc dir, que la que em costa més de dibuixar és el tallot. Uh-huh. O sigui, és complicadíssim, perquè és rara d'anar, sí, perquè, és una bèstia que te l'has de mirar moltes vegades per veure com està feta. Sí. O sigui, el bou, tu el veus dues vegades i dius, perfecte, el bou, pues, morro, tal... Però el tallot, és que depèn de com te'l miris, té un aspecte en té un altre. Sí.
5: Clar, no són dibuixos abstractes, els nens, les famílies han de reconèixer. El
8: clar, per això, per qui anava, sí. Clar, és...
7: Sí. En principi es poden reconèixer.
5: Quan sempre penso que la feina dels il·lustradors en un conte, jo sempre hi he donat molt de valor.
8: No, i tant.
5: Per l'aprenentatge que he anat fent, quan llegeixo un àlbum il·lustrat amb un fill que seguim també llegint cada dia, sempre, i la cultura visual que han anat ell agafant, sí, i jo també a la vegada, uh-huh, és com, dona valor això, has vist aquesta ombra, has vist no sé què, és que és preciosa la feina dels il·lustradors actualment infantils.
8: Està clar.
5: I això abans no passava.
8: No.
5: Tu agafes un conte del teu i pràcticament no miraves els dibuixos.
7: Aquí podríem parlar de diferents publicacions infantils, que ja s'han fet coses sí, molt bones al llarg del temps.
8: Hi ha una mica de tot.
5: Sí, però sí que... no valoràvem tant.
8: No, ara o potser hi havia la tendència també una mica, no suposo que una mica a desprestigiar, no?, la literatura infantil, juvenil...
5: Total,
8: era com un
5: subgènere,
8: exacte.
7: Sí. Bueno, a part, tampoc no hi havia, jo crec... Ara hi ha molta producció editorial. Llavors hi ha moltíssima varietat, hi ha moltíssima gent dedicant-se a fer coses que estan superbé, d'altres que són més comercials, i d'altres pues, que no valen la pena, però està tot al mercat, saps?
8: Clar.
7: Llavors, jo crec que nosaltres, quan érem més petites... O sigui, no hi havia tant, ni molt menys.
8: Ni molt menys publicacions en proximitat.
7: No.
8: És a dir, quan érem petits teníem el Teo, teníem també llibres il·lustrats de la Pilarín Vallès, que també està molt en boca de tothom, però no tenies la possibilitat de conèixer aquestes històries o personatges o elements que tinguessis al teu entorn.
7: Exacte.
8: Ara, per sort, això ha canviat. Mm. També per interès i per intenció, com ara la vostra, que tu també ho deies, Mar, no és un encàrrec, això? És a dir,
7: no ha sigut un encàrrec
8: de l'Ajuntament...
7: No, ni
8: de res, sinó que ha sigut iniciativa pròpia per la inquietud,
5: clar,
8: la festa.
5: Vull dir, no ens va venir a buscar la regidora, ni al contrari,
7: és al revés.
5: La vam anar a buscar nosaltres i li vam dir, mira, nosaltres farem això.
8: Clar.
5: O sigui, simplement vull el teu vistiplau, uh-huh, de vistiplau com a, bueno, perquè farem servir material...
8: Clar.
5: Que és del Vendrell, saps? Uh-huh. I, bueno, com a regidora de l'àrea en concret... preferim tenir el teu suport i al final també hi ha hagut una part d'implicació, no? Doncs que també ajuda perquè són els costos doncs són elevats, clar, evidentment.
8: Sí.
5: Però la idea va ser nostra.
8: Mm-hmm. Molt bé. A nivell editorial com funciona? I això és curiositat personal, eh? Uh-huh. És a dir, es fa a través d'una editorial,
5: clar,
8: a través d'Eureka Kids...
5: No, en aquest cas no, o sigui, uh-huh, és nosaltres, com que ho hem volgut fer tot en clau local,
8: val,
5: doncs és Impremta Ramon qui
8: d'acord,
5: edita el llibre.
8: Ostres.
5: Llavors es fa aquí Vendrell.
8: D'acord.
5: Amb les característiques que ell ens ha pogut oferir.
8: Sí.
5: En plan,
8: sí.
5: Doncs, jo puc fer això, doncs nosaltres ens adaptem a aquestes característiques perquè es pugui imprimir aquí, en clau local. Mm. A més, l'Helena havia treballat allà molts anys, això també ha facilitat.
7: Anys, 5 anys treballant a l'Impremta Ramon. I
5: això ho facilita,
7: també. I sí que és veritat que la Mar, al principi, quan vam començar a parlar del projecte, és que a més sembla que faci molt de temps, però
5: sí,
7: fa 2 mesos.
5: Sí.
7: El tema és que em va presentar el format que que doncs, ho havíem parlat amb el Jaume, i era un format amb tapa dura, que era el que està passant amb el món editorial, bueno, d'impremtes i producció, és que ja no queden enquadernadors, i tot el que és producció de llibres i això, o hi han quatre que ho fan, o ho has de portar a imprimir a la Xina, això és així. Llavors, com que ho volia fer en clau local, van a parlar amb el Jaume, llavors el Jaume això ho produïa ell, però l'enquadernació es portava a Barcelona. Llavors, què passa? Que tots els plaços d'entrega se'ns allargaven molt, perquè, clar, era molt més temps arribar a tenir el llibre. I un dia parlant amb la Mar li vaig dir, però Mar, i si ho fem amb tapes toves, mira, hi ha aquestes publicacions, i això el Jaume ho pot fer a l'impremta, ah, no ho sé. I vaig anar a parlar amb el Jaume, vam anar un dia a les dues, de fet, vam estar parlant amb ell, ens vam posar d'acord. Clar, de cop, jo tenia dues setmanes més per treballar, perquè el podíem entregar el llibre més tard, i mira, de fet, jo crec que ara mateix el deuen estar enquadernant. O sigui, la cosa està...
5: S'està coent. A part d'això que explicava ella, que l'enquadernació s'havia de fer a Barcelona, els costos eren molt més elevats.
8: Clar,
5: per nosaltres, des del punt de vista inversió, com per la gent que llavors, conseqüentment, hauria de pagar molt més pel llibre.
8: Sí, està clar. I jo intueixo que no hi ha un afany recaptatori aquí al darrere, no neix com una una idea
5: de moment tot
8: de
5: són
8: negoci,
5: gastos.
8: Per això
5: de moment tot són gastos. O sigui, al final,
7: són moltes hores.
5: Són moltes hores.
8: No,
5: quan
8: és impagable,
5: quan un escriptor fa un llibre i l'edita, evidentment, és la seva feina. Però llavors ja es distribueix a nivell editorial, cada vegada...
8: Promocions,
5: clar, etcètera. Ell cobra cada vegada que no sé què. Nosaltres, com que no passem per cap editorial, és tot a nivell local, doncs bé, de moment, amb les ventes, doncs intentarem recuperar la inversió.
8: Home, encara que sigui recuperar-la,
5: Clar,
8: està bé.
5: Al final és que els costos de tot és molt elevat.
8: Sí. I tot i que el temps ha sigut justet, sí que arribareu a temps, i de fet també la intenció era fer la presentació abans de Sant Joan, perquè la història parteix del dia de Sant Joan i fins al dia de Santa Anna, fins al 26 de juliol, ho heu aconseguit, i el llibre es presenta aquest dilluns 22. Fem aquesta part de falca, de promoció. Dilluns 22, a la tarda,
5: a 7:15, al Portal del Pardo. No?
8: Molt bé.
5: A més, tindrem alguna sorpreseta que ens van dir ahir la nit, no?, d'algunes entitats que s'han ofert per fer alguna miqueta de cosa, sí. No ens ho esperàvem.
7: Ha sigut una sorpresa.
5: No ens ho esperàvem. Ha sigut ells que ens han dit, ens fa molta il·lusió poder-hi ser, volem fer això. Genial.
7: Tot això veient només la portada i una nota de premsa. Imagina't.
8: Home, és que és un tema traient.
5: A veure, a tu també t'agrada, perquè també ja estàs vinculat al teu poble, i la gent que ens agrada, doncs...
8: Sí.
5: Ho volem tenir,
8: jo
5: no?
8: Jo crec que sí, és un recurs molt xulo per tenir a casa, si tenim canalla encara més, perquè és la manera d'explicar-ho, de compartir-ho.
5: Sí, però al final també diem que no és un llibre només per petits, perquè al final hi ha tota la part d'informativa, i també hi ha gent de Vendrell que m'està dient, jo el vull comprar, perquè és que el Vendrell, el foc, és setmana sí, setmana també.
8: I llavors, cosa temporada
5: si no t'agrada, doncs potser el foc diràs, però és que aquí el Vendrell quasi t'ha d'agradar el foc,
8: Està clar, capital del foc, jo crec. És una mica una capital autonomenada, però jo crec que la podem defensar.
5: Amb dignitat i amb unes xifres, perquè...
8: Clar, quantes bèsties som ara mateix?
5: Hi ha 13 grups.
8: Clar, 13 grups.
5: Comptant els diables. 11 bèsties i dos grups de diables, diablons. Sí. És clar, per nombre d'habitants, és que està clar que ho som, perquè, clar, Barcelona, òbviament, cada barri té una, però tot i així els guanyem.
8: Sí.
5: Llavors...
8: No, jo crec que sí. Capital del foc, Vendrell, capital del foc, sí senyor. Sí. Que encara vindran altres capitals properes i s'ho faran seu. Hem d'anar amb compte amb això.
5: Sí.
8: Hem d'anar amb compte. Sí. Doncs bé, ens ha agradat molt, de debò, conèixer el projecte, conèixer-vos una mica més a vosaltres, en aquest sentit literari, dissenyadora, il·lustradora.
5: Nosaltres estem com supercontentes, i jo estic superagraïda a la feina que ha fet l'Helena. Crec que hem treballat conjuntament, sense haver treballat mai juntes. Jo he estat molt a gust.
8: Molt bé.
5: I ha sigut un descobriment, també.
8: Que bé. I tu acosta amb ella, no, Helena?
5: Sí. Que t'apretava molt,
7: No, bé. La veritat és que... Vull dir que poc hem parlat... Per el
5: que ha sortit, no?
7: Sí, perquè recordo que teníem un dels primers plaços d'entrega que teníem fins que vam fer el canvi de format. Recordo que la Mar va dir, aquesta setmana hem de parlar cada dia, I no, bueno, els dies ni ella ni jo no dèiem res, pensar-li, bueno, hi vaig fent, Aquí no.
5: Bueno, perquè tenim clar les nostres feines.
8: Clar, cada útil el seu dia a dia, que ja és prou absurdent.
5: Se'ns menjava una mica, però bueno, anem en sortint.
8: Exacte, la qüestió és que tot ha sortit bé, i a més, les grans projectes una mica van així,
5: Sí.
8: Una mica surten d'aquesta manera. manera.
6: Si t'hi penses molt, jo li, per el diumenge això... a la nit li estava enviant canvis. I jo pensava,
7: mira, aquí
6: matant,
7: aquí no em vas caure gaire bé.
6: No, jo ho sé, diumenge i nit em dirà, què fas?
7: Diumenge a la nit, clar, diumenge a la nit, quan sí. El divendres ja li havia enviat el Jaume de la impremta, ja li havia enviat la final, saps? I dic, ostres, Marc, que l'haig de tornar a contactar, que ja està. I no, cap problema, que li vaig enviar a les 7 del matí el dilluns i ho tenia tot a puesto.
8: Però... Bé, que bé. M'ha agradat també conèixer aquestes beceroles, de com és l'edició d'un llibre en aquest cas. I és un llibre com aquest. Bé, que tinc el títol per aquí. El títol sí que és una mica llarguet, eh?
6: Perquè té subtítol.
8: Val,
6: perquè era una mica com explicar, perquè si només posàvem al foc la nostra il·lusió, no quedava...
7: Un altre dia t'explicarem els títols que...
8: Sí, el brainstorming dels títols.
7: Sí, perquè anàvem fent el llibre, però el llibre no tenia títol. No. I va ser, crec que és la darrera cosa que vam decidir va ser el títol.
6: A part, jo sempre dic, és un projecte literari, perquè al final, doncs, un projecte també implica que farem una activitat, que pot anar... creixent.
8: Sí, és veritat.
7: Moment fal, que farem un taller també...
6: El 22 de juliol.
7: El 22 de juliol fem un taller previ a la Festa Major.
6: Sí, Vull, al final intentarem que vagi una miqueta més enllà del llibre.
8: Clar.
6: I ens sumem també els actes previs a la Festa Major.
8: Clar, dèiem, quan és un bon recurs també ho és en aquest aspecte, de divulgació i d'activitats i d'una mica fer arribar la cultura popular del foc en tots aquests àmbits. Que xulo, de veritat.
6: Sí.
8: El foc, la nostra il·lusió, diables i bèsties del Vendrell.
7: Sí. Perfecte.
8: En seguirem parlant, doncs.
6: Vinga. Gràcies,
8: Pere. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
9: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
10: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Les notícies de la xarxa de comunicació local, sempre aquests butlletins previstos en principi a cada hora en punt. I quan ja recuperem altra vegada la proximitat del 107.1 de l'FM, això, ens endinsem cap a la tercera i última part del programa, ara mateix les 11 i 4 minuts. I amb ganes de seguir amb vosaltres i encara explicar-vos moltes coses en aquesta estona de ràdio. Això sí, és senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que hi puguem posar. Avui és dimecres 17 de juny, programa número 3.993. I, de fet, ara la tercera part seguim parlant de llibres, perquè ja és una secció habitual. Cada setmana els dimecres ens acompanyen des de Coma-ruga Literària. Bé, ens acompanyen sobretot els escriptors i les escriptores que en formen part, que és una excel·lent manera de conèixer, doncs, això, les seves històries literàries, les seves publicacions, una mica les seves vivències, això, sempre, sempre literàries. Avui serà el cas de la Judit Peric. Em sembla que en una altra ocasió ja hem parlat amb ella, però bé, acabarem de completar aquella conversa inicial, si fa falta. I després ja ens quedarà una estona per la participació i per les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Com dèiem, secció habitual cada setmana des de Coma-ruga Literària. I avui tornem a conversar, tornem a conèixer una mica tona més a la Judit Perich, que ja ens acompanya telefònicament. Judit, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Estic al carrer ara mateix.
0: Molt bé. Sí. Em deies que estaves assentada en un banc al carrer, la mar de tranquil·la, la mar de bé, eh?
1: Sí.
0: Fantàstic. Doncs gràcies per acompanyar-nos una vegada més. De fet, això, eh? Ara recordava que ja ens vas acompanyar el desembre de l'any passat, crec, aproximadament, eh? I del qual ja et vam conèixer una miquetona més. I avui, doncs, això ho acabarem de completar una mica més, eh? No sé si hi ha hagut alguna publicació entremig, Judit.
1: Doncs ara mateix no. Bé. Però estic a punt de fer dos llibres més.
0: Molt bé, doncs,
1: que els trauré mira, més o menys a la vegada.
0: Ah, veus, doncs ja tenim teca o ja tenim allò novetats per poder explicar-les en aquest cas. Abans d'anar cap aquí, si et sembla, recordem una mica, doncs això, eh? Conèixer, sempre ho pregunto, eh? La intenció de conèixer-vos literàriament parlant, una mica el que heu pogut fer, els vostres estils, sobretot, una mica les vostres temàtiques, i una mica això, la primera pregunta passaria per aquí, Judit, que de fet, sempre escrius en pseudònim, tu, per això, eh, Judit? Ho recordo?
1: Sí. Cogide.
0: Cogide.
1: Cogidesu.
0: Molt bé. Perfecte. I és, encara publiques amb aquest pseudònim?
1: Sí, sempre ho faré.
0: Vale, sempre, eh? D'acord. Molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic. Doncs que la gent sempre literàriament et busqui per aquest pseudònim. Això, ajuda'ns a conèixer't. Judit, una mica, què fas? Com escrius? Quin gèneres t'agraden?
1: Doncs, a veure, a mi m'agrada molt la fantasia, tot el que té a veure amb la fantasia, i, bueno, en menor mesura la novel·la negra, però llegeixo una mica de tot.
0: Val.
1: I m'agrada, doncs, que a les meves obres sempre hi hagi algun element fantàstic. Per exemple, la Medium, doncs, surten fantasmes.
0: Val.
1: Sí. Ah,
0: la fantasia sempre és un bon recurs literari, eh? Jo crec que no, us ajuda molt a fer córrer la imaginació, em fa l'efecte.
1: Sí.
0: És el teu cas, també.
1: Sí.
0: Quantes publicacions tens actualment? Més o menys, eh, Judit?
1: Doncs, a veure, tinc 3 llibres publicats, però he fet moltes més col·laboracions.
0: Val.
1: I antologies literàries, he participat en un munt.
0: Val. Que, de fet, vas començar a escriure el 2019.
1: Sí, si no recordo malament, sí.
0: Allò, com a manera oficial, sí que sé que, a més, la teva biografia ho explica, que ja ben petita tenies una mica allò d'interès, per l'escriptura i tot plegat.
1: Sí.
0: Sí que la primera publicació així oficial va arribar al 2019.
1: Sí.
0: Amb Nieve i Polen, no? I tinc apuntat per aquí.
1: Sí. Nieve i Polen va formar part d'un llibre de me mare. I era la primera vegada que ella escrivia un llibre que estava format per històries i no era una única història tota seguida.
0: Val.
1: I jo me'l vaig llegint i vaig dir, escolta, deixa'm escriure una tercera història i si t'agrada l'afegeixes al teu llibre. I em va dir que vale, i vaig escriure Nieve i Polen.
0: Val.
1: I Nieve i Polen va sortir en el seu llibre i les primeres crítiques que li van començar a arribar deien, ay, tu nuevo libro está muy bien, pero el tercer relato, el de Nieve y Polen, me encanta, es mi favorito, i em va pujar moltíssim a l'ego.
0: Ostres, que bé. I després d'això neix el detective Baldomero, no? Baldomero San Martín.
1: Bueno, ja havia nascut abans.
0: Sí?
1: Jo, el detectiu Baldomero, el vaig treure de protagonista a Nieve i Polen perquè era el protagonista detectiu de les novel·les de me mare i el vaig fer servir de protagonista de Nieve i Polen. Però després, quan vaig començar a escriure jo pel meu compte els meus propis llibres, aleshores vaig crear la meva pròpia protagonista.
0: Val.
1: Per no fer servir el protagonista de me mare, que és teu.
0: Molt bé. Després sí. Això va arribar a aquesta trilogia de la Medium, que ja ens has explicat, eh?
1: Sí.
0: Aquests universos i aquests detalls, aquestes històries fantàstiques. I també com aquesta novel·la, una de les últimes novel·les, que és Seda para Carmina.
1: Sí. Seda para Carmina no forma part de la Medium, sinó que és un llibre
0: sí,
1: a part.
0: Sí, és un altre llibre, sí.
1: I, bueno, és perquè simplement em va donar el punt de que volia escriure algo diferent i vaig escriure aquesta petita novel·la històrica. Novel·leta històrica. Se'n diu ficció històrica.
0: Ficció
1: del seu
0: històrica.
1: Gènere.
0: Val.
1: Sí.
0: Val, perquè és un... Perquè potser és ficció, no? Entenc, no? Suposo que la història, sí, tot i que té, no, aquest rerefons històric, doncs és inventiva, no? Entenc.
1: Sí, exacte. Val. Es desenvolupa a la Valladolid de, just després de la Guerra de Successió. Uh-huh. El transposició històric és aquest, però la protagonista, la Carmina, doncs no existeix
0: a la vida real. D'acord.
1: Sinó que la inventació.
0: Sí, d'acord.
1: Que segur que a l'època hi havia moltes dones com ella.
0: Segur, seguríssim. Silenciades i amagades, però segur que hi eren, estic convençut. I això, sí. anem a les novetats. Aquestes dos propers llibres que estàs a punt de presentar i d'estrenar, anem per què? Què ens expliques? Què són aquestes novetats? Avança una mica, sisplau.
1: Doncs, a veure, estic a punt d'acabar un llibre, el qual serà el meu primer llibre, que no serà novel·la, sinó que serà un llibre de tècniques d'estudi.
0: Ostres.
1: Molt enfocat en oposicions.
0: Uau.
1: En com poder estudiar bé unes oposicions.
0: Uh-huh. Ostres.
1: I, bueno, i simultàniament estic traient un llibre que serà un llibre de relats curts.
0: Val.
1: Tindrà uns quants i estarà il·lustrat.
0: Uau, val. Ostres, m'has aixaparat, amb aquest manual, és a dir, amb això, amb aquesta temàtica i la fantasia que sempre tens al darrere, que ja et coneixíem d'altra vegada que vam parlar amb tu, i que surtis amb un manual d'estudi, tal qual.
1: Sí, aquesta serà l'única obra, segurament, que no la traurem al meu pseudònim perquè no serà novel·la, sinó que la traurem al meu nom real.
0: D'acord.
1: I és perquè, bueno, després d'aprovar les oposicions, jo tenia ganes d'ajudar altres persones a que també ho fessin.
0: D'acord. Ja m'imaginava, que una mica és allò, vivència personal, d'estudiar unes oposicions.
1: Sí. Bueno, intento no tocar tant les vivències personals, les faig servir d'exemple.
0: Val.
1: Però intento enfocar-ho més en plan de... Mira, jo per estudiar això vaig fer això, tu podries fer-ho, o també podries fer això altre, o això altre, o això altre... O sigui, intento enfocar-ho més aviat així.
0: Val, perfecte.
1: Que sigui una veritable ajuda, no?
0: Sí, parlar sobre
1: mi.
0: No, d'acord. Però dic això, no?, que una mica... basat en una mica, no, a l'assaig-error que tu has experimentat en primera persona, perquè justament això, has estudiat unes oposicions amb èxit.
1: Sí.
0: I pel que fa al llibre de relats curts, seguint amb la teva temàtica habitual, la fantasia també?
1: Sí, la majoria de relats són fantàstics o tenen elements fantàstics, però he rescatat alguns relats que eren més realistes, i quan els vaig escriure al seu moment em van agradar, i dic, mira, doncs els podré afegir en el llibre de relats, perquè no quedarien pas malament.
0: Val, mira, molt bé. I tens dates per a aquestes publicacions?
1: A veure, el llibre de relats estem dient amb l'editorial de treure'l durant l'estiu.
0: Uh-huh.
1: Segurament més tirant cap a finals que cap a principi, que és ara el principi.
0: Val.
1: Però... o sigui, ens hem d'espavilar una mica per treure'l a temps, però jo crec que ho aconseguirem.
0: Doncs bé.
1: I el de les oposicions està a punt d'acabar-se, però després requerirà, doncs, la seva correcció i tot, i no té data fixa, però jo crec que aquest any sortirà.
0: Val. Parlaves d'editorial. Vol dir que publiques a través d'editorial, tu?
1: Sí.
0: Uh-huh.
1: Mega Ediciones, és la meva editorial.
0: Mega Ediciones.
1: Sí.
0: Molt bé. Així doncs, a través d'aquesta editorial, no sé si ets present a xarxes, crec que sí, no? Una mica les maneres de que la gent pugui acabar d'aprofundir, conèixer i si vol, doncs comprar els teus llibres.
1: Sí, a través d'Instagram és on més activa soc.
0: Val, a través del pseudònim, no? De Koji Desu? Sí.
1: Bueno, Koji Escritora.
0: Vale, Koji Escritora.
1: Koji Desu, tinc una compte que es diu així, però és la meva compte personal, no li faig gens de promo, la faig servir jo com a àlbum de fotos i ja està.
0: Val.
1: On em promociono com a escriptora és Koji Escritora.
0: Koji Escritora, aquesta, diguem, amb una H sonora, que és Koji, en entendre'ns, perquè la gent ho pugui trobar bé, si ho escriu, tot i que aquesta H és aspirada i per això és aquest Koji Escritora. Molt bé.
1: Sí, exacte.
0: Fantàstic. Que bé. Doncs, com sempre, contents de poder conèixer-te una mica més literàriament parlant, Judit, de veritat. Que vagin molt bé aquestes properes publicacions. I no hi ha dos sense tres, així que segur que un altre dia encara parlarem.
1: D'acord.
0: Moltíssimes
1: gràcies per convidar-me un altre cop.
0: Gràcies, de res, amb tu. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Igualment.
0: Adéu.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Radio Al Vendrell, al 107.1 de la frecuencia modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

Estem a la tercera part de Calaixera avui dimecres. En res d'aquí una estona anirem ja cap a la participació, les trucades i segurament també una bona combinació musical, almenys és el que intentem. Peticions musicals que ens demaneu vosaltres i així fem una llista allò a la carta, al gust. I si no, doncs sempre tirant d'aquestes novetats discogràfiques o també una mica la música més contemporània, que també està bé. O la combinació de les dues coses, jo crec que és la fórmula d'èxit. Però abans d'això, sempre pendents de l'actualitat i de les moltes coses que han d'arribar aquest cap de setmana, perquè, de fet, comença l'estiu de forma oficial al Vendrell a través del Turismar, una nova edició del Turismar 2026 a Coma-ruga i com a punt neuràlgic la plaça Germans Trilles. Moltes activitats en paral·lel que intentarem anar explicant. Per exemple, al llarg de tots els dies del Turismar podeu trobar jornades de portes obertes a la visita al Museu del Tavares i als diferents espais per conèixer la reserva de Masia Blanca amb una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual. Com dèiem, això es farà al llarg de tots aquests dies del Turismar, que tindrà lloc el 19, el 20 i el 21 de juny. Però va ja des de divendres, des de les 5 de la tarda al passeig marítim davant del riuet, hi haurà una exhibició dels Amics de les Catifes de Bellvei per descobrir l'art efímer de les catifes florals de la mà d'aquesta entitat, una proposta artística i tradicional que omplirà d'art i color l'entorn del riuet. També el divendres, a les 6 de la tarda, a la pista esportiva de la platja de Coma-ruga, partidet entre els Orange Star i l'equip inclusiu del bàsquet Vendrell, de la B Vendrell. I també al llarg de tots aquests dies trobareu a la plaça Germans Trilles la gastronomia de quilòmetre zero, que és aquesta mostra de productes, de restauradors, d'elaboradors, i que us permetrà degustar in situ doncs, propostes gastronòmiques de primer ordre. En aquest primer dia, de fet, tot això començarà a partir de les 6 de la tarda i s'allargarà fins la mitjanit. També trobareu una jaima a la plaça del Tavares a càrrec de l'Associació Cultural de Joves. I el divendres, a partir de les 7, hi haurà una visita guiada a càrrec d'artistes del grup d'art polièdric a l'exposició Art i Natura. Aquesta proposta multidisciplinària posa el diàleg en la creació contemporània amb els paisatges naturals de la zona humida de les Madrigueres. I també el divendres a la tarda es farà la inauguració oficial del Coma-ruga Market, que en aquest cas això es mantindrà durant tot l'estiu. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial del Parc de la Música, que s'ha fet a tocar del Tavares. I també després d'això hi haurà la inauguració oficial d'aquest Turismar 2026. A les 8 del vespre del divendres, a la plaça Germans Trilles, actuació amb el grup Magaré. I a les 11 de la nit, a l'escenari de la platja, ball amb l'orquestra Girasol. L'activitat, com dèiem, evidentment serà àmplia al llarg de tot aquest cap de setmana. I ja de cara al dissabte seguiran les activitats previstes, jornades de portes obertes, però també dissabte al matí, ben matiners, a partir de les 8, des de l'oficina de turisme.

març de 10 del matí en el mateix punt. En les dues activitats cal portar tovallola i aigua. El dissabte al matí, a partir de les 11, al Passeig Marítim, hi haurà fira literària que organitza l'associació Comarruga Literària. A partir de les 11 del matí també es farà una nova exhibició dels Amics de les Catifes de Bellvei. I a les 11 també del dissabte, des de l'aparcament de l'Escola Bressol del Riuet, sortirà tota la comitiva per fer una visita a la colònia ferroviària i els orígens de Comarruga. Són places limitades i també és important fer reserva prèvia, i podeu fer-ho a través del correu electrònic de la pròpia entitat, coloniaferroviaria@gmail.com. A la tarda trobareu també aquesta gastronomia de quilòmetre zero. I també a la tarda, a les 6, activitat de vola i platja a la platja de Comarruga. I al Museu Tavares, a partir de les 6, hi haurà un taller familiar. Coneix la vida marina de la Reserva Marina de Masia Blanca. Hi ha places limitades i és una activitat per als infants i per les seves famílies a partir dels 8 anys. També des de 6:45 i fins al vespre, l'accés a les madrigueres pel camí de Vilanova, hi haurà una activitat infantil, també això per explorar les madrigueres. És una activitat dirigida també per nens, nenes, les seves famílies, i en aquest cas a partir dels 5 anys. Les places també són limitades. En tot això, sempre és important fer reserva prèvia. El dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça Germans Trilles, Conta Contes, a càrrec de l'associació Comarruga Literària. A les 7, a l'escenari de la platja, exhibició de Mugendo, a càrrec de Mugendo al Vendrell, és l'escola d'arts marcials, on no només podràs aprendre tècniques de kickboxing i defensa personal, sinó també per poder entrenar el cos i millorar el to muscular. Seguim parlant del dissabte, que és prou intens. A les 9 del vespre, a la plaça Germans Trilles, l'actuació amb el grup M de Marta Duet. I a partir de les 11, a l'escenari de la platja, amb concert amb el grup de versions Veneno en la piel. A partir d'aquí ja saltem cap al diumenge 21 de juny. Seguiran les jornades de portes obertes, la gastronomia de cara a la tarda. Això, com hem dit, serà durant tots aquests dies. Però això, diumenge, a partir de les 11 del matí, hi haurà una exhibició de country a la sala dels mosaics del Tavares, a càrrec de l'associació Country Style del Vendrell. Així que si teniu ganes de conèixer aquest ball, si teniu ganes de ballar, sobretot, aquest country line dance, no us ho podeu perdre i no us quedeu a casa i veniu a donar canya a les botes, com diuen ells mateixos. També hi haurà o continuarà la fira literària que organitza l'associació Comarruga Literària. I també una activitat molt xula que es desenvoluparà diumenge a la tarda a partir de les 5 a la sala dels mosaics de Tavares. Hi haurà un planetari. I és que ja comença l'estiu del gran eclipsi. És apropar l'astronomia i la ciència als infants, als joves i a les seves famílies a través d'un planetari digital immersiu. És un planetari portàtil que transformarà el Tavares en una finestra a l'univers. Una experiència visual interactiva que és única i que desperta curiositat científica i que fomenta vocacions des de ben petits. Són 6 sessions en total, que això començaran a partir de les 5 de la tarda. Són sessions que duren uns 25 minuts aproximadament, i també és això, places limitades, i és important fer reserva prèvia. A les 6 de la tarda del diumenge també hi haurà contacontes a càrrec de l'associació Comarruga Literària. I a les 6 de la tarda al Museu del Tavares hi haurà una visita guiada altra vegada a aquesta exposició d'art i natura a càrrec dels artistes del grup d'art polièdric. El diumenge a les 7, a l'escenari de la platja, gala, concert, Aire Nuevo. A les 7 de la tarda, a la pista del Tavares, inauguració de la pista esportiva Eduard Manchón. A les 9 del vespre, a la plaça dels Germans Trilles, actuació amb el duet Sònia Linares. I a 10:45 de la nit, a l'escenari de la platja, Havaneres i rom cremat, atenció amb el grup Les Anxovetes. Poca broma, que les hem escoltat ja moltes ocasions, de fet, aquí en aquest programa. Doncs bé, Les Anxovetes al Vendrell, el diumenge 21 a 10:45 de la nit a l'escenari de la platja.
A banda, com això, com ja sabeu, estem a tocar també de les

0: celebració de Sant Joan, així que també hi ha actes una mica lligats a tot això, en tota aquesta programació, perquè de fet el dimarts 23, que és el dia de Revetlla de Sant Joan, a les 12 de la nit hi haurà tradicional castell de focs a càrrec del drac de foc al Cabrot. Turismar 2026, que arriba en força, que torna després de la seva renovació, ara fa ja uns quants anys, i que continua això donant una mica el tret de sortida a la temporada estival, i per què no dir-ho, també de visitants, que sempre tenim al municipi, i sobretot concentrats en aquests espais marítims que passen des de Sant Salvador, com a Rugà, o també al Francàs.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
2: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
3: Sentir de Andalucía.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: Avui per començar, i en aquesta primera cançó del torn de participació, que seria la segona cançó del programa d'avui, són les anxovetes que estaran al Vendrell, bé, com a Rugà, en aquest Turismar, com acabem d'explicar el diumenge a la nit. Podríem trivar tantíssimes cançons de les anxovetes, però aquesta ens agrada especialment. És La Canya Dulce. I amb això, en certa manera, ja obrim participació i trucades, eh? 977 15 70 69. Trucades, 977 15 70 69. O missatge de WhatsApp al 686 101 109.

0: al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Potser així és una mica més oficial, no? Sintonia de participació, trucades 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 109. Pendents de tot això, d'una bona combinació musical, que no falti, i també diferents punts d'agenda, encara punts d'informació de servei, a punts culturals que també anirem fent en la recta final de la Calaixera d'avui dimecres. Jo crec que hi ha una mica de temps per tot, no? Però primordialment, i en primer terme, això, sempre pendents de les trucades i les connexions, al 977 15 70 69, no ens cansarem de repetir-ho, i missatges de WhatsApp al 686 101 101.

Va, aprofitarem per posar una mica més de ritme i de seguida anirem cap a això, cap a aquestes altres informacions d'informació de servei, de cultura, mentre esperem trucades i participació. Però per això, per acabar de desengreixar-ho tot una mica, per seguir agafant ritme i per anar enfocant aquesta recta final de programa, cançons d'estiu, ara ja la majoria de cançons, o la majoria, no, totes les cançons que es van publicar estan plenament orientades de cada l'estiu, com és aquesta cançó d'en Joan Dausà. És novetat, és res, acabada d'estrenar. Joan Dausà i Mama Duixa. Papi, posa'l al disc.

0: Ritme d'estiu. Joan Dausà i Mamaduixa, Papi, posa'l al disc. Amb això comencem ja a recollir una primera trucada, almenys 977 15 70 69. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola. Què dius, Montserrat? Com estàs?
1: Miqueta més bé.
0: Sí, veus? Ai, aquests encostipats d'estiu són els pitjors.
1: Això és dolentíssim.
0: Sí, per això dic, aquests encostipats fora de temps són els pitjors.
1: Sí.
0: Bueno, t'has de cuidar, Montserrat, t'has de cuidar.
1: Mira, ja ho fan, ja me'l
0: cuiden. Ja ho sé, ja. Molt bé.
1: Ja cuiden molt.
0: Ja ho crec, ja ho crec. Bueno, no ho poso en dubte.
1: Bueno,
0: molt bé.
1: Una cançó que fa temps que no he sentit, del Duo Dinàmico.
0: Vinga.
1: El que vulguis.
0: La que jo vulgui, sí, qualsevol d'elles, sí. Vinga.
1: Sí.
0: Doncs buscaré alguna de ben xula, doncs.
1: Vale, d'acord.
0: Fantàstic, querido. Gràcies.
1: Vale.
0: Adéu, adéu, Montserrat, adéu.
2: Elegància, fuig d'excessos, saballó.
0: Ara anem a buscar la cançó, qualsevol cançó xula del Duo Dinàmico, mentre escoltem aquesta cançó d'Obeses, un didalet.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I per la Montserrat, que ens acaba de trucar i ens ha demanat qualsevol cançó del duo Dinàmico, he triat aquesta, m'ha sortit per aquí. Dic, mira, aquesta és xula. Besos, ojitos negros. Per la Montserrat.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Poc més de dos minuts i ja estem a tres quarts de dotze. Mica en mica anem esgarrapant, tota la Calaixera d'avui dimecres, en directe, per suposat, sempre en directe. Hi ha més trucades, hi ha més participació. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Pere. Hola, què tal, Carme? Com estàs?
2: Bé. Bé, ja, si no entrem en detalls, bé.
1: Vinga, doncs, no cal entrar-hi.
2: Si no entrem en detalls,
1: bé. Exacte, no cal entrar-hi tampoc, doncs.
2: No, va, és broma.
1: Sí, home, sí, tant i tant.
2: Què anava a dir? Que em pots posar una de la Marina Rossell?
1: Sí.
2: La que vulguis.
1: La que ja vulguis, sí. Bé. Vinga,
2: val. Què anava a dir? Se la dedico un tot de la Calaixera.
1: Fantàstic. Doncs la busco de seguida i ara la propera cançó serà aquesta.
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu, Carme.

aquests grans artistes una mica sempre ens passa això, que podríem posar tantíssimes cançons d'ells, que en tenen moltíssimes de bones, i a vegades fins i tot ens costa una mica de poder trobar-ne així alguna de representativa, alguna de xula, però mira, jo crec que hem fet una bona tria i anirem cap a una de les cançons xules de la Marina Rossell, que l'acabo de perdre, la tenia per aquí a punt i sembla que l'he perdut. No, la tinc aquí i la poso de seguida. És la versió d'una de les cançons, jo crec que prou conegudes per tots plegats, com és La Migrant. Però això, en veu de la Marina Rossell, com ens ha demanat ara mateix la

0: quant de sentiment amb aquesta cançó, eh? I quin sentiment que hi posa la Marina Rossell, a l'emigrant. La petició de la Carme Bargalló, que ens demanava qualsevol cançó de Marina Rossell, hem triat aquesta. La mantenim de fons, almenys els darrers compassos, perquè tenim una nova trucada, una nova connexió, i li volem donar pas. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: La cosina de la Carme.
0: Vinga, l'altra cosina.
1: Casualitat.
0: Com estàs, fina? Com va això?
1: Una cançó preciosa.
0: És molt maca,
1: sí. I a més cantada per la Marina, bueno, una meravella.
0: Sí, tant que sí.
1: Encertat del tot, de veritat.
0: Que bé.
1: Preciosa d'escoltar.
0: Genial. Molt bé, què t'expliques, fina? Què dius?
1: Aguantant la calor, bé.
0: Ai, sí, bé, no?
1: Sí, aguant, però bueno.
0: Bueno, tot just acaba de començar.
1: Això, comença l'estiu aquesta setmana.
0: Correcte, per això, doncs, per això.
1: Vull dir que no podem dir res.
0: Exacte, tal qual.
1: Ara sí que
0: qual.
1: No podem dir res.
0: Sí.
1: Com que he sentit el duo dinàmico, que sempre han sigut els meus, bueno, enamorats.
0: Sí. Dir,
1: de sempre, de jove, de sempre.
0: Sí.
1: Doncs mira, el resistiré.
0: El resistiré? Vinga. Doncs
1: aquesta vegada n'hi ha perquè resistirem la calor, no?
0: Vinga, crec que per resistir la calorada.
1: Aquesta vegada serà per resistir la
0: molt
1: calor.
0: Molt bé, doncs vinga, la busco de seguida i la poso ara de seguida. Ben. D'acord?
1: Bon dia a tots.
0: Gràcies, bon dia,
1: bon dia,
0: que vagi bé.
1: Adéu,
0: fina.

0: Enfilem ja recta final, res, 10 minuts i escaig perquè siguin les 12 per arribar al migdia, com ja sabeu, cada dia de dilluns a divendres de les 9 i fins les 12, buscant això en aquests termes finals, participació i trucades. Com també la cançó que ens acaba de demanar ara mateix la Fina Bargalló, aquest Resistiré, de Duo Dinámico, que avui tornem a escoltar, avui doble ració de Duo Dinámico. Iman, molt bon dia.
1: Pere, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí. Tu què tal?
0: Arriba a participació i arribes tu.
1: Sí, a l'hora, no? Sempre a l'hora.
0: A l'hora.
1: Sempre a punt.
0: Tu no coneixies aquesta cançó?
1: Sí.
0: Perquè ara la cantaves. Bueno, va ser la cançó del Covid.
1: Canvien.
0: No, va ser la cançó del Covid.
1: Sí, total. Bé. I bueno, mons pares...
0: Clar.
1: Tota aquesta època de gent.
0: Duo Dinámico.
1: Tu i jo som un duo dinàmico, eh?
0: Sí, sí, un duo una mica especial, sí que és cert, sí. Va, escoltem la cançó i després ja gairebé ens acomiadarem, ja, eh? A veure si hi ha alguna trucada més o expliquem alguna cosa més.
1: Vale.

0: Temazo, temazo del dúo dinámico.
1: Totalmente.
0: No, és... Bueno, posa les piles.
1: Sí.
0: Resistiré. Sí. Tinc un missatge, també, a més a més.
1: Total.
0: Escolta'm, aquests dies que has anat venint per aquí, no t'he aconseguit arrencar mai cap cançó.
1: Ui.
0: Sempre que tu demanes dius, nen, que no ets molt, no escoltes molta música.
1: No, sí, escolto molta música, el que sí? passa que música que no és urbana, no és comercial.
0: Bueno, no, el que sigui, no, no sé, què vol dir això? Tota la música és vàlida.
1: Sí, total.
0: Per això, i a més aquí no tenim, no som racistes aquí amb la música, eh? No.
1: Racistes, diu.
0: Vull dir, no, temes musicals aquí posem tot, eh? No, no pateixis.
1: Bueno, mira, pues qualsevol cosa comercial...
0: Vinga, que però sí que m'has d'ajudar, que jo el comercial no el domino massa.
1: Mira, abans estàvem parlant de l'Aitana, pues.
0: Aitana,
1: Aitana mateix.
0: Vinga, la busco en directe. I amb això acabarem ja de fer, que ja és l'hora ja. Aitana, espera't, que a veure que em surt per aquí. Aitana, anem cap a les últimes, no?
1: Sí,
0: o no?
1: Mateix.
0: Sí, mira, Sencillos i EPs. Ui, això no està actualitzat. Em surt Anoche. Però en té d'altres de més noves, no? No, d'Aitana, sí.
1: Pots posar Superestrella.
0: Però anava a dir, que raro.
1: Aquesta, per això que tothom jo... coneix i ha
0: sí,
1: fet el boom.
0: No sé per què, no sé, ha fet algú raro, això.
1: Mira, vale. no sé si el Pol ens estarà escoltant o no, però mira, Pol, te la dediquem, perquè sabem que a tu l'Aitana t'agrada molt.
0: Molt bé. El Pol, que havia fet també
1: correcte, que havia
0: pràctiques,
1: fet pràctiques amb nosaltres.
0: Amb nosaltres, a la tele, en aquest sí. cas. Bueno, tu també fas tele i has vingut a la ràdio. Sí. El Pol només es va quedar a la tele. I li agradava molt l'Aitana, és veritat.
1: Mira, li dediquem aquesta.
0: Doncs vinga, a veure si ens escolta.
1: Per tu, Pol.
0: I si algú el coneix, que li digui que l'hem nombrat i que li posem aquesta cançó. Mira'm. Superestrella. Això ja no podem superar-ho, ja.
1: No.
0: Així que ho deixem aquí.
1: Perfecte.
0: Iman, gràcies.
1: A tu i a totes les persones que ens estan escoltant, que tingueu molt bon dia.
0: De part teva. Gràcies.
1: Adiós.
0: I això, marxem, ho deixem aquí. Gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. No hi falteu. Adéu-siau.